We'll be right back.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: A mi, Laia, el que sempre m'ha sorprès d'aquest festival, però és que a més el trobo molt divertit, eh? És que tenen per lema, per diguéssim, per imatge i per mascota, una cabra.
3: Sí, sí, sí, sí. I a més la fan ballar i balla bé.
2: Sí, perquè és la cabra del Cornemusam, i clar, sí, sí, ha de ballar bé, que és el tema del programa d'avui. Ep, llum vermella. Comencem. Som-hi. Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. Avui som a divendres 8 de maig de 2026, Diada de Sant Eladi. I atenció, perquè aquest és el programa número 844 de la nostra etapa digital i el 2633 de tota la nostra història, que es diu aviat, però que va començar ja fa una colla d'anys, al setembre de 1989.
2: Com sempre, ens podreu trobar al nostre web www.festafesta.com i encarem un cap de setmana de molta activitat, de molta festa, Laia, perquè clar, ja, això ja, anem de cara al bon temps, i quan anem de cara al bon temps, escolta'm, tota cuca viu i tothom vol fer festa. Del 8 al 10 de maig tenim cites imprescindibles, per exemple, a Badalona, que estan en plenes festes de maig, a Santa Bàrbara, a Castellolí i a Cruïlles, entre moltes altres poblacions que fan bategar el país al ritme de festa.
3: I pel que fa al contingut d'avui, el nostre tema central el dediquem a un festival que fa sonar les canyes com ningú. És el Cornemusam d'Olot.
2: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular, de la bona de debò. Veniu, ens acompanyeu?
3: Doncs ara sí, comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
2: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i pel nostre canal de Telegram. I, per suposat, podeu accedir a tots els continguts a través del portal Tornaveu i del web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
3: I també ens teniu a l'abast a Apple Podcast, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial als qui ens escolteu des dels vostres aparells de ràdio a través de les emissores que setmana a setmana ens fan confiança.
2: Avui tindrem l'actualitat del Tornaveu amb l'Emma Robres, el baròmetre castellà amb la Sara Suriol i les seccions Dites i Refranys, les Remeis de l'Ermità i les Cançons que Tornen, i tancarà la ronda de seccions la companyia de jocs L'Anònima amb un va de joc.
3: Però ara és el moment del reportatge central. Marxem cap a la Garrotxa, concretament cap a Olot, per descobrir què ens ofereix aquesta nova edició del Cornemusam.
4: Festa, festa!
5: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona.
3: Olot es prepara per acollir una nova edició del Festival Cornemusam, una de les cites més singulars i consolidades del calendari de la cultura popular catalana. És un festival que des de fa més de 3 dècades posa al centre la cornemusa i tot l'univers cultural que l'envolta, convertint la ciutat en un punt de trobada per músics, aficionats i públic vingut d'arreu. Al llarg dels anys, el Cornemusam ha passat de ser un espai de recuperació d'un instrument pràcticament desaparegut, com és el sac de gemecs, a esdevenir una mostra viva de la seva evolució. Avui, el festival combina tradició i contemporaneïtat, propostes locals i també internacionals, i manté una clara voluntat d'obrir-se a nous públics i generar formats que vagin més enllà del concert convencional. Amb la celebració dels 35 anys ja a tocar, hem volgut saber com es presenta aquesta nova edició, quines novetats hi haurà, quin és també l'estat actual de la cornemusa, tant a Catalunya com també a nivell internacional, i com el festival continua adaptant-se als nous temps sense perdre la seva essència. Per això hem parlat amb l'Àlvaro Borrell, president de l'Associació El Tiler, entitat organitzadora del festival, que ens ha donat les claus per entendre el moment actual del Cornemusam i els reptes de futur d'una proposta que continua fent sonar la música d'arrel pels carrers d'Olot. La cornemusa, i en concret el sac de gemecs, ha viscut un llarg camí de recuperació després d'anys de silenci. Avui, però, sembla haver recuperat presència i vitalitat dins l'escena musical del país.
0: sense ànim de semblar pessimista, jo m'atreviria a dir que el sac no gaudeix de bona salut. Aviam, que qui no s'acontenta és perquè no vol, i si ho comparem amb fa 50 anys, que no hi havia ningú viu que coneixés l'instrument ni el sapigués tocar, hem millorat moltíssim. Sí, i podríem fer cherry picking i anar a mirar les quatre localitats on en totes les festes surt a tocar una copla de tres quartans o de ministrers acompanyant, doncs, la figura d'imatgeria festiva X o l'entremès Y, i ens podríem felicitar moltíssim. Però si sortim d'aquests quatre municipis del Camp de Tarragona on han fet les coses ben fetes i hi ha una escola que tira, jo crec que la resta del país tenim problemes. Si mirem quants alumnes estan cursant estudis reglats de SAC o estan fent estudis superiors de SAC, males notícies. Si mirem quantes dones toquen el SAC, males notícies. Si mirem quantes escoles de música tenim en zones com Lleida o comarques gironines, males notícies. Si intentem pensar ja no en el sac de gemecs, sinó en el bot aranès, molt més males notícies. Així doncs, jo crec que estem en fase de resistència, completament.
3: La tradició no és estàtica. Festivals com el Cornamusam han apostat per explorar nous llenguatges i formats per mantenir-la viva i connectada amb les generacions actuals.
0: Si ens ho mirem de manera global, i sobretot si fem el focus a les nacions celtes, la cornamusa està plenament adaptada en aquest context del segle XXI, on tot és una mica híbrid, on es barregen estils i on no hi ha una etiqueta clara que pugui definir els projectes. Per exemple, estic pensant, doncs, en grups escocesos, irlandesos, bretons o gallecs, fins i tot, que fan pop amb la cornamusa local, o que fan música electrònica amb cornamusa samplejada, o que fan, doncs, fins i tot rock o metal amb cornamusa. A Catalunya, a casa nostra, sí que tenim alguna proposta que surt del que és més tradicional o del típic grup de folk que pot fer concert o que pot fer ball, però n'hauríem de citar comptats. Tenim Ros, que és un molt bon exemple, i si ens n'anem a Mallorca, podem trobar grups, doncs, com Poc o com Maria Jaume, que ha fet un últim disc que trobo que és molt remarcable, però encara ens queda molt, molt, molt recorregut per arribar a igualar el que estan fent, com deia abans, les nacions celtes. Ens falta també, malauradament, espais i recolzament perquè aquests projectes tinguin recorregut. Moltes vegades són projectes que es presenten en quatre festivals que donen suport a la creació musical d'arrel contemporània, però que després, a l'hora d'entrar en programacions de festes majors, a l'hora d'entrar en determinats festivals, doncs es troben portes tancades. Per tant, no és tant un problema de l'instrument, sinó un problema de conjuntura.
3: La cornamusa no és exclusiva de Catalunya. És un instrument global amb variants i tradicions pròpies a molts territoris. I, de fet, aquesta diversitat també es reflecteix al festival.
0: Si hem de parlar d'exemples de les nacions celtes, com hem dit, Galícia, Escòcia o Bretanya, el principal tret que venen a mostrar-nos quan venen al festival és com canvien les coses si, en comptes d'autoodiar-te, com ens agrada molt fer aquí a casa nostra, doncs agafes la cornamusa i, lluny de considerar-la una cosa rústica, antiquada i que s'ha de deixar en un calaix, en fas un símbol nacional. El primer que passa és que hi ha molta més gent interessada a tocar l'instrument i és motiu d'orgull. El segon que passa és que, si augmenta aquesta base social, hi ha més escoles de música que ofereixen estudis, sigui de nivell bàsic o sigui de nivell superior. Es creen més grups de música. Les sales, els pubs o els festivals trobaran més propostes que incloguin aquest instrument i el tractaran amb tota normalitat. No programaran un grup perquè porti gaita, que també podria ser, però és que està tan integrat que dubto molt que la gent pensi: ah, agafaré aquest grup perquè porta gaita, sinó que és un instrument com un altre i fan música com podríem fer amb qualsevol altre instrument. Sigui un grup purament tradicional que venen a tocar reels com farien en un pub irlandès, o sigui un grup que ha mesclat música pop-rock amb la cornamusa de la seva regió, o sigui un grup més nòrdic que tendeixen a fer metal, o algun grup de la Bretanya o d'Irlanda que fan música electrònica amb gaites samplejades. Aquí el que ens trobem és un nivell tècnic impecable, un nivell d'estudi que ja ens agradaria tenir aquí, però sobretot el resultat de veure què passa quan es dona espai a l'instrument i quan es dona oportunitat a la gent perquè pugui tocar. Quan venen al festival, doncs, el que veiem és el que podríem arribar a tenir si disposéssim de recursos, si hi hagués circuit i si poguéssim doncs, donar oportunitats als secaires que sortissin més intèrprets i que es formessin amb condicions.
3: Més enllà dels especialistes, el repte també és arribar a nous públics. Obrir la cultura d'arrel a persones que potser no hi tenen un vincle previ és una de les claus del festival.
0: De recordar que vivim en el país on demanem perdó per parlar la nostra llengua, on sèries i pel·lícules doblades a la nostra llengua es veu que

0: és portar algun grup que tingui un cert èxit en el panorama, malgrat aquesta casuística, i li proposem que incorpori un sac de gemecs, encara que no sigui un instrument que a priori li encaixi. Hem fet experiments amb Elèctrica d'Arma, amb la Lut Big Band, amb Germà Negre, amb Menage a Trois i molts altres. Aquest any, per exemple, tindrem Al·lèrgiques al Pol·len, tindrem Nastellat, tindrem Sant Rocs, que són grups que fan música en català i que s'han prestat doncs, a incorporar el sac. A més, intentem tenir un llenguatge fresc i intentar viure el fet del festival sense cap mena de complexa. Al final ens en riem una mica i diem que el nostre festival és tan de nínxol que el dia que els moderns, aquests que van al Primavera Sound i en altres festivals per dir que escolten a X grup que no coneix ni la mare dels músics i ho fan no perquè realment els interessi la música, sinó per exclusivitat, el dia que descobreixin com de nínxol és la música d'arrel, ens farem d'or. Però ara mateix el que hem de fer és intentar trobar propostes que aquella gent que no vingui convençuda s'ho passi d'allò més bé. I crec que ho estem aconseguint. Passa que és complicat que la gent faci el pas.
1: I enguany, el festival arriba a una xifra simbòlica. Són 35 anys de trajectòria. És una bona oportunitat per mirar enrere, però també per projectar-se cap al futur.
0: Si hem de fer una retrospectiva històrica, el Cornamusam jo el dividiria en tres fases. La primera serien els primers 20 anys de vida, on els organitzadors són joves, els sacaires encara viuen aquella inèrcia, aquella energia de la recuperació de l'instrument, no es reca pujar Olot a cada edició i fer pinya, i on, a més, encara no ha arribat la crisi del 2010. És fàcil portar grups de fora i es munten certs memorables que crec que van marcar la gent que va viure les edicions del Cornamusam, com deia, fins al 2010. A partir de llavors comença una etapa una mica de decadència, on sigui perquè els organitzadors s'han fet grans, sigui perquè els recursos minven, la cosa va canviant de mans, el festival acaba en mans de l'Ajuntament, que finalment el 2016-2017 decideix prescindir-ne i eliminar-lo. La darrera etapa seria quan entrem nosaltres en joc, que decidim reflotar el festival amb un esclop i una espardenya, perdent-hi molts diners i molt de temps, però amb ganes de no deixar que aquest festival, que és emblemàtic per la història del país i de l'instrument, caigui en l'oblit. Tot això amb una pandèmia pel mig i amb moltes dificultats, però crec que a cada edició hem aconseguit fer les coses una mica més ben fetes. Al final, aquest any, estem presentant una programació que s'acosta molt al nostre ideal de festival. Ara bé, sí que hem de reconèixer que financerament tenim les coses molt complicades i ara mateix no podem assegurar que hi hagi una 36a edició del festival. Tot dependrà de la resposta d'un públic que sí que a cada edició va a més, però que està patint un creixement molt tímid. I bé, ara no em vull posar catastrofista i em centraré en l'edició d'aquest any, que realment és molt interessant, i esperem que tothom qui vingui la gaudeixi d'allò més. A banda de les propostes del país, que podeu consultar a les nostres xarxes o a la nostra pàgina web, vull destacar sobretot el focus que fem a Mallorca, amb l'homenatge a la trobada de xeremies de Sa Pobla, també amb els concerts de xeremies o de propostes de Vall de Bot que trobarem doncs, tant divendres com dissabte. A més, per als que són amants dels grups internacionals, trobarem propostes de música celta i també la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra, que farà les delícies d'aquells amants de la música una mica més exòtica.
1: Moltes gràcies, Àlvar Borrell, per atendre els micròfons de Festa Festa. Nosaltres ara continuem amb el programa.
2: Festa Festa.
1: I per anar entrant en matèria, escoltem el primer tema musical de la jornada. Es diu No tinc respostes, enregistrat en directe al darrer Cornamusam per Santa Mandra i els Ministrers d'Olot.

0: Ministres d'Olot, moltes gràcies.
1: Quina canya, aquesta gent dels ministres. Mai més ben dit això de la canya. I ara connectem amb l'actualitat per saber què bull en el món associatiu. És l'Emma Robres que ens porta les notícies del Tornaveu.
2: Festa, festa.
3: Les notícies del Tornaveu.
4: Després de l'èxit de la Mostra Internacional de Teatre Amateur, és el torn de centrar-nos en els joves actors catalans. En aquest cas, ens n'anem a les comarques gironines, a Fornells de la Selva, per ser partícips de la Jornada de Teatre Jove de Catalunya d'aquest dissabte 9 de maig. Es tracta d'una mostra de 4 obres de teatre creades i actuades per joves d'entre 12 i 18 anys, i enguany és la primera edició. D'on sorgeix, però, aquesta jornada? Mont Bové, el coordinador de les comarques gironines de la Federació de Grups Amateurs de Teatre, explica que aquells qui treballen amb joves van detectar una problemàtica.
5: Costa de que s'organitzin, costa de que els contractin, costa la seva promoció, tot és molt complicat.
4: És per aquest motiu que la jornada busca que siguin els protagonistes i tinguin un espai, no només per exposar les seves obres, sinó per compartir experiències, vivències i celebrar les arts escèniques. Així, la jornada comença a les 12 del matí i dura fins passades les 7 de la tarda, amb obres de temàtiques ben diverses i de companyies teatrals d'arreu del territori. Aquesta gran oferta permetrà al públic gaudir d'una gran pluralitat de veus i fer-se una idea de què preocupa o mou els joves del nostre país. El públic té la paraula. Els dies 18, 20 i 25 de maig, a través de 3 actes en format de concert, els espectadors seran els encarregats de decidir quines 3 sardanes de la categoria Audiència passen a la gran final dels Premis Preludi d'enguany. Els 3 esdeveniments tindran lloc al Casino de l'Aliança del Poblenou i la gran final al Teatre de la Garriga. Per aquells que coneguin el concurs de la sardana de l'any, els premis n'agafen el relleu, però amb un projecte renovat i innovador. El canvi, doncs, comença ja en la pròpia definició, com detalla Joan Pons, membre de Som Sardana i un dels responsables de l'organització dels guardons.
6: Ja no parlem d'un concurs, parlem d'uns premis, parlem d'una voluntat de professionalitzar tot un sector, en aquest cas el de la cobla, el de la composició, i doncs de donar tot un espai als compositors i les compositores.
4: Són dues les grans apostes d'aquest nou projecte. En primer lloc, la transparència de tot el procés de selecció i votació per part dels jutges, que s'ha donat a conèixer en el nou podcast El Tamborí, conduït pel músic Arnau Tordera. En segon lloc, el compromís ferm amb la participació del públic. L'audiència podrà viure les semifinals i la final en directe o bé des de casa a través de la xarxa i també podrà votar des d'on vulgui a través de l'app de Som Sardana. La composició sardanística està molt viva i aquesta és la gran oportunitat per comprovar-ho.
7: Moltes gràcies, Emma. I dels papers i la xarxa ens n'anem a les places, perquè és hora de saber com va el termòmetre de les colles. Tenim la Sara Soriol, benvinguda una setmana més amb aquest baròmetre casteller.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Soriol. Novetats en la gamma mitjana de 7. Figueres recupera amplada i Berga suma castells amb l'agulla.
8: Hola, companys. Tornem a ser aquí per actualitzar el baròmetre estrella. El cap de setmana llarg del 1 de maig no ha tingut masses diades castelleres. Tot i això, 3 colles han anat d'estrena i han propiciat moviments al baròmetre. La colla castellera de Figueres ha sumat 2 nous sostres, el 5 de 7, sostre màxim del curs passat, i el 7 de 7, que no feien des del setembre del 2024. Per la seva banda, els castellers de Berga han doblat l'estrena de castell amb el Pilar, el 3 de 7 amb l'agulla, que no feien des de juliol del 2024, i el 4 de 7 amb l'agulla, que l'any passat va ser el seu tercer millor castell. Una darrera novetat entre les colles més modestes. Els laietans de Gravenet han sumat el 3 de 6 amb l'agulla. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer de colles al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Sara Soriol, i molta força a totes les colles per aquest cap de setmana.
2: Festa, festa!
1: Continuem amb més música. En aquest cas, una revisió d'un clàssic, La presó de Lleida, a càrrec de Ros i Joana d'Arc.

0: Magnífica aquesta fusió sonora. I ara de la música passem a la paraula, a la saviesa de carrer. I és que en Víctor Pàmies ja és aquí amb els seus dites i refranys. Víctor, avui parlem de mirar cadascú per la seva banda.
1: Fes a festa.
2: Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
3: Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí. Objectiu versus subjectiu. Tot allò que passa pel sedàs personal de cadascú esdevé subjectiu. L'objectivitat és molt complicada d'assolir perquè comporta fer les coses sense ànima ni sense passió. I ja se sap que aigua passada, molí no mol, i no volem pas combregar amb rodes de molí. I ser subjectiu vol dir veure les coses des d'una òptica pròpia, des d'aspectes que ens són pròxims i ens beneficien. I el benefici propi acostuma a comportar el perjudici d'altri. Però som persones i no pas màquines, oi? Cadascú porta l'aigua al seu molí i deixa sec el del seu veí.
4: Moltes gràcies, Víctor Pàmies. Quanta raó que té el refranyer.
0: Festa, festa. I aquesta setmana toca Gran Reserva.
4: A veure què haurà trobat el Josep Maria Adell allà, que ell es deu capbussar allà als arxius del Festa Festa. A veure què troba. Som-hi.
2: Festa Festa, Gran Reserva.
5: Avui recuperem una crònica castellera del 2021, en temps de pandèmia sense castells. Una proposta de Carles Esteve.
6: Festa, festa!
2: El mot casteller.
7: Vocabulari bàsic en temps de represa.
2: Una secció elaborada per l'associació Baròmetre Casteller.
8: Segons l'Enciclopèdia Catalana, fer l'aleta és afalagar insistentment algú per guanyar-li la voluntat, per ben disposar-lo a fer una cosa, per recaptar-ne un favor. L'aleta també apareix com un apèndix de peixos o aus o com un element construït per l'home que, a semblança dels animals, serveix per desplaçar-se per l'aigua o l'aire. L'aleta, però, a les colles castelleres, o fer l'aleta, és el gest que fa l'enxaneta amb la mà a l'aire en el moment de coronar un castell. Fer l'aleta consisteix en aixecar el braç amb la mà oberta. Aquest gest indica que el castell està carregat i significa, per tant, el moment més àlgid de la construcció. En l'actualitat, el castell no es considera carregar fins que l'enxaneta no trepitja l'espatlla del dos oposat per on ha pujat, independentment si fa o no l'aleta. En els castells d'estructura composta es duen a terme més d'una aleta. No és fins la darrera en què el castell està coronat. L'aleta es pot fer amb qualsevol de les dues mans. El moment de fer l'aleta s'acompanya sempre d'una part melòdica repetitiva, part del toc de castells interpretat pels grallers i el redoble de tabal. L'aleta indica al públic, simbòlicament, que el castell s'ha coronat. És el moment en què s'ha de produir l'aplaudiment de la plaça, mai abans, però per acabar la feina encara manca descarregar-lo per ser completat l'objectiu final. Al segle XIX, l'aleta es feia dempeus, sobre l'esquena de l'aixecador i amb els dos braços formant una creu amb el cos, de manera semblant a com encara ho fan les moixerangues o els falcons, una herència de l'antecessor Vall de Valencians que va donar origen als castells. Hi ha una altra excepció del terme aleta, encara vigent, que se'n fa ús concretament al Vendrell, aleta com a sinònim d'enxaneta. Al món casteller ja veieu que hi ha variants dialectals i un ampli argot casteller que enriqueix el seu lèxic. Les colles l'empren segons la seva tradició local, afinitat o l'àrea geogràfica a la que pertanyen.
2: El mot casteller.
4: I ara una mica de música instrumental per alegrar l'esperit. Amoretes, de Francesc Sant.

0: Acabem d'escoltar la delicadesa de Francesc Sans. I de la música passem a la salut natural. Benvingut, Fra Valentí Serra de Manresa, que avui ens portes al jardí dels remeis de l'ermità.
1: Festa, festa.
2: Els remeis de l'ermità. Un espai produït amb la col·laboració del calendari de l'ermità dels Pirineus. Guió i veu de Fra Valentí Serra de Manresa, arxiver dels caputxins.
3: Pau i bé. Avui us vull parlar d'un tema una mica curiós que s'anomena apiteràpia, és a dir, la cura a partir de les abelles i de tots els productes de la mel. Des de molt antic, podem dir des de l'edat de pedra, ja que l'abella és el primer animal domèstic, s'ha considerat la mel com una font d'energia immillorable. Aporta a l'organisme nombroses vitamines i ajuda sobretot a augmentar les nostres defenses. Des d'èpoques molt remotes s'ha usat a benefici de la salut humana perquè els atributs farmacològics de la mel i dels pròpolis tenen una gran incidència a benefici del nostre organisme. Tant que en els nostres dies ha nascut una disciplina que s'anomena apiteràpia, amb finalitats terapèutiques i preventives, aprofitant tots els productes que es deriven de les abelles, és a dir, sobretot la mel, però també el pol·len, la gelea, el reial, el pròpolis, la cera i també el verí. Sí, el verí. El verí del fibot de l'abella s'usa per combatre el reumatisme i també per temperar la inflamació de les picades de la panxa abella, que va molt bé pastar una mica de terra amb vinagre i aplicar-lo damunt de la fiblada. Estudis recents han posat de manifest que el pol·len té propietats antioxidants i bactericides i que és un gran regulador del funcionament dels budells. Pel que fa a la gelea reial, s'ha aplicat amb notable eficàcia en casos d'hipertensió i d'arteriosclerosi i també per tractar malalties de la pell. El pròpolis, que és una font molt important d'antioxidants, s'aplica externament per regenerar la pell i cura les inflamacions a les genives. I la cera, no cal dir que entra en tots els ungüents i preparats de la mel, per les seves nombroses propietats bactericides i antibiòtiques, i s'usa des de molt antic per ajudar a guarir les infeccions i les molèsties de les vies respiratòries amb ungüents i preparats. La Ramon, l'ermità dels Pirineus, recomana en temps d'hivern prendre en dejú tisanes de sarpoll adulcorades amb una bona cullerada de mel d'avet. Jo també us ho recomano. Que tots tingueu bona salut. Us saludo amb la pau i el bé.
4: Moltes gràcies, Fra Valentí Serra de Manresa. Com sempre, un pou de sabidoria en cada secció. Aprenem moltes, moltes coses. I d'aquesta prendrem nota d'aquestes abelles. I ara fem un salt en el temps. En Josep Maria Dell ens porta una d'aquelles cançons que tornen. Avui, atenció, un record a la gran Salomé, el Se'n va anar.
5: Festa, festa.
6: Cançons que tornen.
5: Unes pinzellades a l'entorn de la nova cançó amb les veus dels seus protagonistes. Recull i presenta Josep Maria Dell.
7: Càpsula número 15. Salomé. El nom de la protagonista d'avui és Maria Rosa Marco, una gran artista coetània de la nova cançó Entre els camins paral·lels, en molts casos esperonats pel ressò dels nous cantants que s'han posat a cantar en català. Maria Rosa Marco no és altra que Salomé. A través de l'arxiu sonor de Jordi Roura recordem avui els inicis de Salomé, que són possibles gràcies a la persistència del locutor Joaquín Soler Serrano, amic del pare de la petita Maria Rosa. Sempre la sent cantar quan va a casa seva de visita i la punxa contínuament perquè actuï en el programa que presenta diàriament al migdia a Ràdio Barcelona.
8: Em sentia i li deien al meu pare, tan xiquita tiene que cantar, tiene que ser artista. I al meu pare se li posaven tots els pèls de punta. I van anar passant els anys i un dia doncs em diu que jo no m'atreviria a cantar, que tal, que jo no m'atreviria a anar a la ràdio. Ell tenia a Ràdio Barcelona que es deia El Show de les Dos, i allà, bueno, ell portava gent d'una categoria, d'una gran categoria, i que jo no m'atreviria a cantar i que no sé què. Jo li vaig dir, mare, diu, que jo no m'atreviria, clar que m'atreviria, perquè el dimarts tampoc m'hi jugava res. I jo dic, si em pagues una mariscada, vaig a cantar. I diu, fet. Bueno, el meu pare em pipat com una mona. Jo li vaig dir, escolta, papa, això ja veuràs, em guanyaré una mariscada. Jo vaig allà, canto, jo no sé què em pensava que era això d'anar a cantar a la ràdio. Total que em va portar allà, em va fer ensejar amb el metre de Tresvila i a última hora vaig cantar l'única cançó que jo sabia sencera, que era una cançó que havia guanyat un festival del Mediterrà que es deia Xipna Capimo.
7: I d'aquesta manera, en directe, la joveneta Maria Rosa, que encara no es fa dir Salomé, canta en grec el gran show de les dues de Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona. Llavors, tal com si parléssim d'una pel·lícula musical, es produeix un fet sorprenent per Salomé. Comencen a trucar els oients preguntant qui és aquella noia, d'on ha sortit, i d'entre les trucades la d'un productor musical. I aquí comença tot. Després de convèncer el seu pare, vindrà una profunda preparació de la veu i l'inici d'una carrera que du Salomé al triomf popular i també a premis i reconeixements arreu del món, especialment a l'Amèrica Llatina. L'any 1963, Salomé, juntament amb Raimon, guanyen el Festival de la Cançó Mediterrània defensant la composició de Lloa Borrell amb lletra de Josep Maria Andreu, Se'n va anar. És la primera vegada que en un festival d'abast internacional guanya una cançó cantada en català, aquesta.

0: Se'n va anar primer premi del Festival de la Cançó Mediterrània de l'any 1963. La veu és la de Salomé, que prèviament ja havia enregistrat altres discos en català com un de sardanes cantades, però avui hem recuperat de la nostra fonoteca el Se'n va anar pel seu ressò més internacional.
1: Moltes gràcies, Josep Maria. Per tancar ja la ronda de col·laboradors, anem a jugar. I és que la companyia de jocs L'Anònima ens proposa un joc de carrer amb molta tradició, el bèlit.
2: Festa, festa!
3: Va de joc.
4: Un espai de la companyia de jocs L'Anònima. Escrit i presentat per Víctor Baroja, Aurora Cupani i Òscar García.
5: Juga amb nosaltres.
6: Nom del joc, bèlit, bòlit. A on? Girona, Barcelona, Anglesola. Quan? Tot l'any.
7: Heu sentit l'expressió va de bòlit? Què vol dir? Vol dir anar ràpid. O també ve del joc de bòlit. Joc de carrer d'abans per excel·lència. Estès arreu de la geografia catalana i europea. És l'antecedent del beisbol i a les escoles, esplais i al carrer, havíem jugat a una cosa anomenada pitxi. Segur que heu jugat al bèlit. Què us sembla? Oh, o potser heu jugat al pitxi. El joc hi juguen dos equips de 5 o 6 jugadors segons el territori. El bòlit es pot jugar amb pales de fusta, tipus pala de picar la roba, com es feia abans, sabeu? Aquelles que es veien les senyores? Mitja pala o amb bastons. Consisteix en sumar el major nombre de punts possibles o fins a arribar a un número de punts determinats. Un equip fa d'atacant i l'altre de defensor. L'atacant ha de colpejar un pal, d'un pam aproximadament. Val a dir que als jocs populars i tradicionals les mesures sempre són aproximades, tret de quan comencen a esportivitzar-se, moment en què s'unifiquen les mesures i les regles per poder jugar un poble contra l'altre i establir rànquings i competicions. Això porta avantatges i inconvenients. Els avantatges són que es pot jugar un poble contra l'altre i tothom pot jugar de la mateixa manera. Els inconvenients són que es perden varietats locals. Tornem a com ajuda. Un cop colpejat el palet o bòlit, aquest s'enlaira i amb la pala o bastó es colpeja fortament amb l'objectiu de llançar-lo el més lluny possible. Si l'equip defensor agafa el bòlit a l'aire, queda l'atacant eliminat. Si no s'aconsegueix agafar el bòlit, l'equip defensor ha de llançar-lo cap a la pedra o punt de llançament. Si el colpeja, l'atacant queda eliminat. Si no toca la pedra o base, l'atacant tindrà 3 intents de colpeig i llançar el bòlit el més lluny possible. Després del tercer colpeig, entra en una fase molt divertida de calcular la distància que hi ha entre el bòlit i la zona de llançament. Els atacants diran un nombre de passes, de pales o de peus, segons la zona. Si l'equip defensor creu que el nombre dit hi és, s'anotaran a favor de l'equip atacant. Si no es creu el nombre, es mesurarà la distància, i si no hi és, no s'anoten els punts. Així fins a arribar a un nombre de punts pactat o sumar el màxim de punts després de que ambdós equips hagin llançat. A les festes d'Anglesola podem veure jugar les dones del tot bèl, dones d'una tercera joventut que han voltat per Europa jugant al joc. A Girona, durant tot l'any, i especialment a les festes de Sant Narcís, és el lloc on més s'hi juga de Catalunya, gràcies a l'empenta de molta gent. Però permeteu-me que destaqui l'Associació de Veïns de Sant Narcís i en Joaquim Busquets en particular. A Barcelona s'hi havia jugat molt, però l'ocupació del carrer pels cotxes el va dur pràcticament a la seva desaparició. Però un grup de gent entusiasta l'està intentant recuperar. El bòlit o bèlit és un dels grans jocs de carrer que pot tenir el seu espai dins les festes de casa nostra.
6: Però aquest joc no és perillós?
7: Bé, sí. Home, si saps jugar, no massa. Però si no ets una mica maldestre, pots rebre algun altre cop.
6: Per què va desaparèixer?
7: Va desaparèixer dels carrers precisament pel perill que comporta. Seria d'aquests jocs que s'hi podria jugar de manera espontània o en una festa, però en entorns escolars educatius no és massa recomanable. Però és un grandíssim joc a tenir en compte.
8: Moltes gràcies als amics de l'Anònima. Ens han agafat unes ganes boges de sortir al carrer a jugar a bèlit. I amb aquest esperit lúdic, el Festa Festa 2633 arriba al seu final.
2: Festa Festa!

0: una setmana més volem agrair la feina dels nostres col·laboradors. Avui a l'Emma Robres, la Sara Suriol, en Víctor Pàmies, a Pra Valentí Serra de Manresa, en Josep Maria Dell i els companys de la companyia de jocs L'Anònima.
1: I com no, a tot l'equip que fa possible que cada setmana siguem aquí i que van fan girar i girar i girar la roda del Festa Festa perquè no pari mai. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya del Joan Serra i ens acomiadem els qui hem posat la veu, la Laia Camproí
0: i l'Amadeu Carbó. I marxem i ho fem amb la màxima elegància. Us deixem amb una sardana d'un mestre, Joaquim Serra i Coromines. Clavell Morenet, una interpretació de la Cobla de Cambra de Catalunya sota la direcció de Salvador Brutons.
1: La setmana que ve hi tornarem. Fins llavors, que vagi molt bé i bona festa a tots.
0: Adeu.

0: Soc Laura Pau, la veu de Tradicionarius Puniseguit. L'illa de Mallorca, Sa Roqueta, que diuen alguns mallorquins, és molt ric en folk, quantitat, diversitat i autenticitat. Allà han nascut experiències interessants des de fa molts anys. Per exemple, Rafael Ferrer, però ep, amb PH, que transportava al Brasil un conegut copeo l'any 1986.
1: Questa è la samba sobre Zadeira de Llubí, Portopí i Marché. Kili!

Tomeu Matamales és un bateria i cantant manacorí que als anys 70 va formar Amigos, el primer grup de folk rock del nostre territori. Als anys 80 i 90 replicava a Rafael Ferrer que això no és Brasil, amb una mena de balada suau.

El músic manacorí Joan Bibiloni va versionar el primer cantant folk de Mallorca, Guillem Fullana de Fac. D'aquest artista va declarar un funcionari del govern de Franco: ja és mala suerte nacer català i negro. En fi, en Bibiloni deixa estar la seva labor d'experimentació guitarrística per interpretar Adéu Andreu.

0: la cançó més folk de Guillem de Fac, que, com ell deia, n'és de mig manacorí i fill d'Antoni Cremat, va ser la narració d'unes revoltes de segles enrere, la cançó de Son Coletes. Gom Teatre, amb en Tomeu Matamales, la recreava pel segle XXI.
1: La cançó que escoltareu la va...

per donar compte al rei, a Nàpols varen anar. I el rei les dona penyora que tot s'arranjarà. Però els senyors de Casa Bona ni el rei volen escoltar. 3 anys l'otor ballester els tingué acorralats.

7.500 sous donaven els nobles a qui el matàs. Feren venir mercenaris, moros i napolitans. Calaren foc a les cases i es fartaren de robar. Llavors arribà la venjança, color de vi i de sang.

0: mataren en Mates.
1: Llavors, en Fullana i en Gil.
0: En Nadal.
1: En Mascaró.
0: En Guinovart i en Fornit.
1: I a l'Otor Ballester el penjaren escorxat de viu en viu.
0: I escamparen els seus trossos pels entreforts dels camins.
2: Després de...

la cançó que heu escoltat la va fer Guillem de Fac, que demana a Déu que el poble no tingui mai més tirans i que mai més no hi hagi guerres ni lluites entre germans.

Ara els pioners, els Valldemossa, que cantaven cançons mallorquines a pubs anglesos als principis dels anys 60. En un disc dedicat a Palma, a Ciutat de Mallorca, i al seu paisatge urbà, ens feien aquest urban sketching desmollat, sense aixecar el bolígraf del paper.

Una cançó infantil que parla d'un personatge de la cultura popular mallorquina, el dimoni Cucarell. Toniet Fuster i Toni Morlà parlen d'aquest personatge, per alguns malèfic i per altres simplement trapella.

Als anys 80 neixen grups com Si Som i Música Nostra, que donaran un gir generacional al folk mallorquí. Bolero Estrella, de Música Nostra, n'és un exemple. Va, escoltem-los.

Tradicionarios Puniseguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarios i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau. Van sortint nous grups i propostes a la música folk mallorquina, però la personalitat de Maria del Mar Bonet, des de 1966 fins 2025, que anuncia la seva retirada, n'és la referència. Escoltem un romanço trist i poc conegut, Blanca Flor.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar dels antibiòtics i sobretot, com no, de l'ús responsable dels antibiòtics. Per fer-ho ens acompanya la responsable del programa d'infeccions de l'Hospital de Mollet, l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, la doctora Elisabet Mauri. Benvinguda al Fem Salut.
2: Bon dia. Moltes gràcies.
1: Molt bon dia. Volem parlar això dels antibiòtics perquè tots hem sentit a dir heu de vigilar, s'ha de fer un ús responsable. Ben bé els antibiòtics perquè serveixen.
2: Bueno, els antibiòtics són, és un medicament dissenyat per combatre les infeccions causades per bacteris. I això ho poden fer de dues maneres. O bé eliminant directament, matant directament els bacteris o bé ralentint la seva multiplicació i després les nostres pròpies defenses acabaran eliminant-nos.
1: Doctora, hem sentit a parlar a molts professionals dient tenim un problema perquè s'estan fent resistents. Què és el que estem fent malament?
2: El que està passant actualment és que, degut al tal com hem explicat, l'antibiòtic és una medicació fantàstica. Ja podem parlar de la medicina en l'era preantibiòtica i postantibiòtica. Tots recordem, pues, per exemple, a la Primera Guerra Mundial, aquelles pel·lícules en què si algú se li infecta una ferida, pues igual, aquesta cama no hi haurà un altre remei que amputar-la perquè no podrem curar aquella ferida. En canvi, avui en dia això no passaria, no? Disposem d'un antibiòtic que només que hi hagués aquella infecció podríem curar la infecció. Però de tant administrar antibiòtics, el que els bacteris estan fent és tornar-se llestos i trobar mecanismes per evitar l'efecte d'aquests antibiòtics. Uh-huh. Llavors estem creant aquests bacteris super, super resistents, que això, bueno, és un perill, perquè tal com ja ha avisat i ja ha llançat un missatge l'OMS, pues en el 2050 és possible que la primera causa de mortalitat no sigui el càncer, sinó que siguin les infeccions per bacteris multiresistents. Llavors haurem passat de tenir que quan tenies una infecció estaves molt tranquil perquè segur que te la curaven, a que igual pugui ser la primera causa de mortalitat.
1: La doctora Mauri ens està dient allò, és per combatre els bacteris. Tota mena, és a dir, de bacteris, totes les infeccions bacterianes s'han de combatre, allò amb antibiòtic?
2: Si és infecció, sí.
1: Sí,
2: sí, sí. Anem a veure. Ja, nosaltres el primer que hem de diferenciar és que la infecció cívica bacteriana, que no viral. Quan parlem d'infecció viral, per exemple, parlem d'una grip, d'una infecció per Covid, en aquests casos mai hem d'administrar antibiòtic, que és en el primer que hem de sensibilitzar sempre la població, no? Que un perquè estigui amb febre o amb tos no vol dir que t'hagis de prendre un antibiòtic. Només quan hi ha una infecció realment bacteriana, perquè l'antibiòtic per la infecció pel virus no serveix per res, és un mecanisme absolutament diferent.
1: I llavors com detecten vostès si és vírica o bacteriana?
2: Bueno, nosaltres coneixem quins són els principals síndromes infecciosos i si aquests síndromes infecciosos poden estar causats per bacteris o no. Per exemple, una infecció urinària sempre estarà causada per un bacteri, no? Per tant, sempre necessitarà d'un tractament antibiòtic. Això sí, per exemple, la infecció bacteriana és potser també d'on més ho veiem en la població general, que aquests bacteris han anat aprenent molts mecanismes de resistència. I hi ha vegades pues, que el fet de tenir una infecció bacteriana comú, com podria ser una cistitis, pues, obliga el pacient a ingressar per posar-se un tractament per via endovenosa, perquè ja no disposem de cap tractament oral.
1: És cert que quan et fan analítiques, no? de vegades fins i tot et posa allò quin és l'antibiòtic que seria adequat per aquella infecció, no? Perquè la resta doncs, d'aquells bacteris entenem que s'han fet resistents, no?
2: Sí.
1: És a dir, orienten també els professionals, la gent de laboratori.
2: Per sort. No, si nosaltres, això és una eina bàsica dels infectòlegs, l'antibiograma, el disposar de la sensibilitat antibiòtica. Però és cert que també nosaltres, com a facultatiu, sempre intentem pues, administrar l'antibiòtic que tingui menys efectes sobre altres bacteris, que només vagi sobre la mínima flora, que ens canvi el mínim la nostra flora, la flora que nosaltres, amb la que nosaltres convivim, que no tingui efectes sobre altres bacteris. I això és una feina també del metge, no? I per això sempre diem molt lo de no compartir antibiòtics amb el veí o no dir a mi això em va anar molt bé, prova-ho, perquè igual el que ha anat bé per un, pues a l'altre no li va bé o per l'altre és excessiu. A més de tots els efectes secundaris que poden tenir els antibiòtics, eh? Diarrees i efectes adversos com poden ser al·lèrgies, etc.
1: Hem d'aprendre prèviament allò abans de prendre un antibiòtic. Ens recomanaran també un protector d'estómac?
2: No cal. No és necessari. No, això és una falsa... Allò de que l'antibiòtic m'ha sentat malaltament a l'estómac, això no és cert. L'antibiòtic, a vegades, hi ha alguns antibiòtics que poden donar com a efecte secundari nàusees, vòmits o poden donar diarrees. Però no per prendre un protector d'estómac no ens salvarà d'aquests efectes secundaris. Al revés, prendríem un altre fàrmac més que no ens és necessari.
1: Ha dit la doctora Elisabet Mauri, recordem que ella és responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet, que en alguns casos ara es troben allò que una cistitis, que abans hi havia una medicació, doncs ara el pacient, no, la persona afectada per aquesta infecció, ha d'ingressar per rebre un tractament endovenós, no? No sé si ara també es troben en situacions de que aquests tractaments també s'han d'allargar en el temps, no? Són períodes, perquè abans ens deien a l'antibiòtic, doncs l'has de prendre allò durant una setmana, o hi ha antibiòtics de 3 dies. Què és el que determina això?
2: Mira, en principi, no perquè el bacteri sigui resistent s'ha d'administrar durant més temps, sinó que el tractament antibiòtic ha de ser adequat per a aquell bacteri. És a dir, nosaltres necessitem disposar del que hem dit de l'antibiograma, de la sensibilitat antibiòtica, saber exactament per quin mecanisme nosaltres podem eliminar i afectar a aquell bacteri. Si nosaltres ho fem correctament, al revés, ara cada cop últimament s'estan modificant els dies de tractament antibiòtic cada cop a menys, exactament per intentar evitar la sobreexposició que hi ha a la natura a l'antibiòtic, no? I si l'administració és adequada, no cal allargar-ho més dies. Això no és així. I això també pot ser una mala consciència que podem tenir, una mala costum, sí.
1: És important, allò, m'imagino que davant una cirurgia prèviament es fan analítiques expressament, no? Això ho veiem també en el dentista, de dir, ui, abans de, no, de fer una extracció, si tens una infecció, et donen precisament allò, doncs, un tractament antibiòtic. Perquè, evidentment, entenem que si tenim una infecció, fer una cirurgia, doncs comporta més risc.
2: Sí, exacte. Justament, pues, habitualment, totes les infeccions, pues, un flamó dental, moltes d'aquestes infeccions quirúrgiques, totes són provocades per bacteris, no per virus. Realment, en totes aquestes, nosaltres necessitem antibiòtics. I és on aquí on pot existir el risc de l'aparició d'aquests superbacteris multiresistents. Perquè fixa't si el que nosaltres ens hem acostumat ara, un flamó dental, que a ningú se li ocorreria que no pogués tenir un tractament antibiòtic, creéssim un bacteri multiresistent o el tinguéssim per un bacteri multiresistent, que arribés un moment en el que no el podem tractar. I en alguns casos ja s'ha donat, sobretot en aquells entorns on hi ha molta més sobreexposició, molta més pressió antibiòtica, com pot ser a les unitats d'intensius, no? d'hospitals de tercer nivell, on hi ha pacients molt complexes, sotmesos pues, amb intubacions, sondes, i pateixen moltes infeccions, contínuament s'està escalant a l'escala antibiòtica, fins que al final pot ser que no en disposem de cap més.
1: De fet, de vegades també sentim allí, vostès tenen allò, no?, de dir, aquests bacteri, doncs la seva sensibilitat és més efectiva en aquest antibiòtic. Però quan no acaba de funcionar, igual es subministra un altre, i després un altre, i això no sé si també genera problemes, no sé si per la persona que rep aquest tractament.
2: Clar, exacte, bueno, per això estem els especialistes en infecció, que és el servei.
1: El servei que vostè...
2: Sí, és la nostra, doncs... Exacte, la feina que nosaltres estem fent. De fet, en tots els hospitals i també a nivell de territori, doncs s'han creat els programes d'optimització d'antibiòtic justament per això, perquè en els antibiòtics s'ha de saber que és cobrir el focus, és diferent a l'antibiòtic depenent de quin bacteri ho estigui causant i de quin sigui el síndrome infecciós, i depèn de a on vulguis que arribi, no? No és el mateix que arribi a un os que arribi a un pulmó, i llavors aquí nosaltres també hem de saber exactament quants dies requereix de tractament, que últimament no estem allargant, al revés, estem intentant escurçar per intentar evitar aquesta sobreexposició. Hem de ser conscients que la seguretat d'això depèn de la responsabilitat de tots plegats, no? De tot el nostre col·lectiu mèdic, a tots els nivells, tant el dentista, no?, com els metges de l'hospital, com el metge capçalera, com l'uròleg, a nivell d'una infecció d'orina, i de tots. El problema de la resistència antibiòtica també, potser també es va començar a iniciar, per exemple, en les granges de ramaders, quan, pues, perquè per evitar les infeccions en els animals, pues, els hi duraven de forma sistemàtica antibiòtic, no? I això va crear unes resistències en els bacteris que tenien aquests animals, no? I després aquest animal nosaltres el mengem i ingerim aquella resistència antibiòtica, no? I potser això, pues, viatja, el món avui en dia és global, i això que igual aquí està supercontrolat i avui en dia està prohibidíssim fer-ho des de fa moltíssims anys, però això igual hi ha algun altre país que no hi està sotmès a tants controls i on es fa.
1: De fet, hi ha també persones, i ens agradaria que vostè com a professional ens digués si doncs el seu parer, que al igual que estan en contra de les vacunes, perquè diuen que això, doncs, el que fa és minvar les nostres resistències, també estan en contra dels antibiòtics, no? Perquè diuen que estem tan sobreprotegits que el nostre cos no és capaç de combatre per ell mateix aquestes infeccions.
2: Sí, pot ser que hi hagi gent que estigui en contra dels antibiòtics, però en el moment en què tinguin una infecció per bacteriana, estic convençuda que no hi estaran, perquè és que si no, no tindrà sortida, no? És el tractament de la infecció. A no ser que vulguin exposar-se a lo que hem dit, no? A que si tu tens un flamó dentari, a que acabi aquell flamó progressant i que se't mengi la mandíbula, no? Com podia passar, o com, per exemple, podem trobar cranis de l'edat mitjaval i que veiem, pues, que l'afectació d'una sinusitis li ha perforat el crani, no? I tu penses, vaja dolor devia de patir aquesta persona pobra amb això. Vull dir que un pot ser en contra de vacunes per intentar evitar les infeccions víriques, que sabem que les infeccions víriques, pues, es passen passant-la o amb un paracetamol, encara que poden tenir efectes greus, no? Com pot ser el sarampió i totes aquestes, però per les infeccions bacterianes, si tu tens qualsevol persona que hagi patit una cistitis, igual sí que bevent molta aigua, pues, aconsegueix millorar els símptomes, però habitualment només l'aconseguim rebatre amb tractament antibiòtic.
1: No sabem allò fins... dèiem que ens hem habituat tant, ja la responsabilitat dels sanitaris, evidentment, però també de la pròpia ciutadania, no? Allò que comentàvem, és, ara no estem a l'època, però quan és l'època allò de refredats, de grips, sovint, si el metge no es recepta un antibiòtic, dius, ui, malament.
2: Clar, sí, ens sembla que perquè... Al revés, vull dir, jo et diria que al revés, que a vegades poder receptar alguna cosa et quedes tranquil perquè has receptat alguna cosa, no? I a vegades lo difícil és aguantar i pensar, no, això serà un virus i no necessita antibiòtic, Vull dir, penseu que a vegades per nosaltres també és una responsabilitat, perquè si receptes antibiòtic segur que acabaràs amb els bacteris i, bueno, però també... pot ser, i és el que hem de pensar, que a part dels efectes secundaris que pot tenir en aquell moment aquell pacient, aquell antibiòtic li pot provocar, pues, malestar intestinal, el que sigui, doncs igual estem canviant la seva flora. No hem de pensar que nosaltres no som estèrils. Nosaltres tenim bacteris dins de la boca, dins del nas, dins dels budells. És la nostra flora amb la que nosaltres convivim amicablement, en un equilibri sa. I en el moment en què nosaltres intervenim sobre això és quan es poden produir aquests desequilibris. Nosaltres donem un antibiòtic que no és necessari. Sí que matarem uns quants antibiòtics, però després potser també es seleccionaran uns quants que aprendran d'alguna manera a tornar-se resistents a aquells antibiòtics. I la propera infecció que farem, pues aquells es multiplicaran i la farem per un bacteri que serà molt més difícil de tractar. De la mateixa manera ens pot passar, igual que ara estem apel·lant aquí a la responsabilitat del ciutadà, fixa't que jo ja he també parlat de la responsabilitat del sector mèdic, i del sector ramader, estem parlant
1: fins
2: de totes.
1: I tot, sí.
2: Pues, de la, els pacients, pues, quan un metge ens recepta un antibiòtic, no l'hem d'acabar abans, aquell antibiòtic, perquè si nosaltres pensem, ui, que bé, ja, escolta'm, ja no tinc febre, m'han receptat 5 dies i jo el tercer dia ja no tinc febre, i a quina mandra, no estar-me prenent això cada 8 hores, pues no, perquè igual el bacteri ha quedat estabornit però no l'hem matat del tot, i llavors aquell que ha quedat estabornit però ha pres algun mecanisme de resistència, doncs aquell és el que es multiplicarà i la propera vegada serà més difícil de tractar.
1: Ara no obrirem pas a aquest meló, però és veritat que el tema de les farmacèutiques, no sé quina bona o relació tenen amb el sector sanitari, però de vegades allò et diuen, t'has de prendre aquest antibiòtic durant tants dies, i la capsa doncs porta més antibiòtic. Què hem de fer amb aquesta capsa? No?
2: Clar, no, jo amb les farmacèutiques no puc dir que tingui mala relació. Primer perquè necessitem que ells innovin i investiguin, perquè la veritat és que els bacteris multiresistents estan sorgint i s'estan creant a molta més velocitat del que evoluciona la investigació, no? I per sort en els últims anys han sorgit diversos antibiòtics que ens ajuden. Però sí que és veritat que jo penso que això seria un guany, que quan nosaltres diem tu tens... Bueno, a mi a vegades em fa molta pena, estic en l'hospital i el pacient el dono dalt del tercer dia i només li calen 3 dies més de tractament i en canvi li he de receptar la caixa per 7, bueno, i me l'ha guanyat tota aquella resta de caixa, no? Sí, això és així.
1: Però no l'hem de guardar per dir si potser en un futur em torna a passar el mateix i en recepten, ja ho tinc. Millor que no.
2: Jo no crec que l'haguem de guardar perquè, a més, els medicaments caduquen. I jo crec que l'ideal seria portar-ho a la farmàcia i ells sabran quin ús n'han de fer, perquè tampoc ho hem de tirar a l'aigua ni a les escombraries, per lo que hem parlat del medi ambient, de que després l'antibiòtic queda en el medi i això facilitarà que en els bacteris que puguin haver-hi en aquell medi es tornin resistents. Vull dir, avui en dia estem parlant de global health, de salut global, de la responsabilitat a nivell de tothom.
1: Aprofitem per dir que totes les farmàcies hi ha aquest punt segre, no?
2: Sí.
1: Que és per dipositar precisament aquesta medicació que ens ha quedat sobrant, que no la guardem a casa, que anem allà, la dipositem i serà precisament el propi farmacèutic que fica, no?, que farà el que calgui fer. Si es reaprofita d'alguna manera o si s'ha de destruir d'una manera concreta, com deia la doctora, per no malmetre també el medi ambient i, per tant, la nostra salut, no? Perquè tot acaba revertint, és com un cicle. Una qüestió, hi ha òrgans que, deia, bé, nosaltres convivim amb bacteris, però hi ha aquests, li direm allò, maliciosos, que ens fan mal. Hi ha alguns òrgans que es veuen més afectats precisament per una infecció bacteriana? Hem parlat allò del tracte urinari, hem parlat del tema dental...
2: Clar, bueno, la infecció bacteriana pot estar qualsevol òrgan... pot ser susceptible d'una infecció. Sí que hi ha algunes infeccions que són més freqüents a la població general i que tots n'estem més acostumats, que és la infecció urinària. Per això jo...
1: I les vies respiratòries també, no?
2: Les vies respiratòries també. Sí que és veritat que una infecció respiratòria per un patogen, per una bactèria multiresistent, habitualment la veiem més pues, en un entorn hospitalari o bé en un pacient que realment habitualment ja pateix més dels pulmons i rep més tractaments antibiòtics. Però la infecció urinària, que és una infecció més prevalent, probablement tots igual coneixem algú que ha tingut una infecció urinària i que quan ha anat al metge li ha dit mira, el tractament antibiòtic antibiòtic que t'havíem donat no era sensible al bacteri que tu tens, o al revés, o t'he de donar un antibiòtic més ampli perquè pot ser que no siguis sensible, no?, el que tu tens. I això sobretot es dona en certs entorns, vull dir, en els entorns relacionats amb l'assistència sanitària, com poden ser les residències, doncs aquí, a més, hi ha un tema de transmissió, no? Nosaltres penseu, i us heu fixat, que a l'hospital som absolutament curosos en els aïllaments, en sempre la higiene de mans, perquè nosaltres a les nostres mans també podem transmetre els bacteris, i es poden transmetre, pues, aquests bacteris multiresistents. I, bueno,
1: És cert que no hem parlat de quina manera es contagia, no? I ara mateix, doncs, la doctora ho estava apuntant, no? Doncs a través de, doncs, el contacte directe, també per les vies respiratòries, entenc jo,
2: clar,
1: no?
2: Els bacteris, tant pot ser, doncs, el que hem explicat, que estan nosaltres sotmesos a un tractament antibiòtic, doncs els nostres propis bacteris vagin mutant i es van seleccionant els que prenen aquests mecanismes de resistència, com que nosaltres, pues, a través de les mans, a través d'un estri que està contaminat, no? Posem un termòmetre que se l'ha posat un altre, i aquest termòmetre l'altre l'ha deixat, pues, amb el bacteri que ell tenia a la pell, després me'l poso jo i a partir de llavors aquell bacteri serà meu, no? Això és una altra manera de transmetre les mans. Per això som tan absolutament estrictes nosaltres en insistir en que la salut està en les nostres mans, no? I amb el Covid això ho vam aprendre.
1: Missatge clau, allò que haurien de traslladar la ciutadania, i també, evidentment, entenem que els professionals sanitaris ja ho tenen com molt més assimilat, sobre el tema dels antibiòtics, doctora. Quin és el missatge, allò de dir, escolta'm,
2: bueno, jo diria que l'antibiòtic només s'ha de prendre estrictament sota recepta mèdica, sempre, perquè el professional és el que sap quan realment s'ha de receptar un antibiòtic, i nosaltres, a més, estem en constant formació, ja ho he comentat actualment, per intentar ajustar el tractament i no estar sobreexposats a aquests antibiòtics. I després, no prenem antibiòtic mai per si de cas, perquè a vegades aquest per si de cas ens pot perjudicar,
1: i completar el tractament.
2: I completar exactament
1: el tractament.
2: Tractament, sí.
1: No, allò de dir, doncs ja em trobo ja millor, doncs ho abandono, doncs no, perquè igual es fa més resistent, no?
2: Exacte.
1: Sí. És a dir, que si apliquem allò, com a mínim, tenir present això, aquestes recomanacions que ens està traslladant la doctora Elisabet Mauri, i d'aquesta manera ja tenim molt a guanyar. Després, evidentment, seran els deixar-nos en mans dels sanitaris, que seran els que ens diran si hem de continuar el tractament, si ho hem de modificar.
2: Exacte, no? I si no van bé, pues, consultar, evidentment.
1: Sempre consultar.
2: Sempre consultar, sí.
1: Molt bé. Doncs, doctora Elisabet Mauri, recordem, responsable del programa d'infeccions de l'Hospital Universitari de Mollet del Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. I esperem allò que diu, el 2050 serà un gran problema de les infeccions.
2: Esperem que aconseguim entre tots rematre-ho.
1: Perquè una qüestió, quan un pren antibiòtic, també baixa les seves defenses?
2: No.
1: Que això també és una creença que tenim, no?
2: Sí, hi ha moltes falses creences i aquesta és una d'elles, no, ni molt menys. A vegades un diu, estic més feble perquè m'estic prenent antibiòtic, estàs més feble per la pròpia infecció, t'està afeblint, no? L'antibiòtic t'ajuda a combatre la teva infecció.
1: Doncs, aclarit aquest punt, ara sí, la deixem marxar. Moltíssimes
2: gràcies.
1: Adéu-siau. Vale.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
4: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Roussos, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. L'estem escoltant en directe. El 1995. Diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que per cert es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015 als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: On està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis? Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

0: versió no gaire afortunada, com podeu comprovar. Eres mi Venus, con tu fuego y tu deseo. Bueno, va ser el primer disc que va tenir l'amic Xavier Junqué durant unes hores, perquè li van comprar el disc perquè li regalés a un company amb motiu del seu aniversari. Però al recuperar els Shocking Blue, hem d'escoltar també una cançó que ha agradat sempre històricament molt al programa, tot i que va ser un èxit menor comparat amb Venus, que no va passar la història de la mateixa manera, però que tenia un títol curiós. Espanya es va dir Nunca te cases con un ferroviario. I el 2015, que vam tenir l'oportunitat de tenir col·laborant en aquest programa el grandíssim Luis del Olmo, comentàvem amb ell la llista d'èxits d'un programa seu de 1970 que es deia Los 50 de Oro. I ell, que és fill de ferroviaris, quan vam arribar a aquesta cançó, això no li va fer gens de gràcia recordar-ho.
1: Por cierto, que en esta lista de noviembre de 1970 era un gran éxito del grupo Shocking Blue, holandeses, llamado Nunca te cases con un ferroviario. ¿Por qué debían dedicar una canción con este título? Tú que eres hijo de ferroviario. Tal vez porque los ferroviarios...

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqué diu que el seu primer disc doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junque diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crisis What Crisis, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, amb el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes de Versailles, Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners. Come on, Ellen. Come on.

La Dead Sea's Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat a actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després de la lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Radio Espanya,
1: si no m'equivoco. Sí, a Radio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe, la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar-la, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també, eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar, ho faria una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer, però bueno.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poc més, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple. La Vian Gos, per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino, que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, sí, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt feliç.
0: T'has pogut dedicar tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que
0: bueno,
1: està bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria
1: Moltes
0: Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: i que per molts
1: pel
0: anys et
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivien Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivien Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui estem nosaltres pocs instants abans d'un bolo especial d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: La Dina Morgan.
2: La Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne,
2: sí,
1: a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, adéu, Frank.
0: Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió revival, adaptant aquest programa a sessió de ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot. Jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

0: crois-tu qu'on s'aime?
1: Pell de gallina, cocodrulos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950.

0: i marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men, So Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu, procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: Són les 10.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Una setmana més, benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigint i presentant una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs comencem amb el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del nou compositor destacat. Parlarem de Fèlix Graells i de Francesc Pujol. Radiarem dues estrenes. Escoltarem dues sardanes d'un concert recent, una petició, i acabarem amb tota la informació. Comencem amb una sardana del compositor destacat de més, Joan Vinyals Vilaret, en el 140 aniversari del naixement. D'aquest oblidat compositor comencem a escoltar la sardana titulada Mar endins, datada de 1933, interpretada per la cobla La Flama de Farners.

acabat d'escoltar la sardana titulada Mar endins, de Joan Vinyals, el compositor destacat de maig, interpretada per la Cobla La Flama de Farners. Dijous vinent es complirà el 118 aniversari del naixement Arbúcies del compositor Fèlix Graells Ferró, que moriria a Torroella de Montgrí el 19 d'octubre de 1999 als 91 anys d'edat. Als 8 anys, la seva família es trasllada a Olot, on aprengué música de la mà del seu oncle, mossèn Fèlix Ferró, que era compositor, mestre de capella de l'Església Parroquial de Sant Esteve i director de l'Orfeó Popular Olotí i de l'Escola Municipal de Música. El 1926 torna a Arbúcies i continua la formació musical amb el músic Lluís Torres. Es trasllada a Torroella de Montgrí, on durant molts anys ocupa el càrrec de secretari de l'Ajuntament. L'obra compositiva de Graells comprèn una quarantena de sardanes. També va publicar dos llibres de poesia i va posar lletra a diverses sardanes. L'any 1974 guanya el Premi de Poesia mossèn Francesc Viver. Escoltem una de les sardanes que dedicava a la seva població de naixement. Arbúcies Gentil, que ens interpreta des de 1992 la copla llavors anomenada Vila de Blanes.

La Cobla Vila de Blanes de 1992 ens oferia la sardana de Fèlix Graells titulada Arbúcies Gentil. I el divendres 15 se'n compliran 148 del naixement a Barcelona del gran Francesc Pujol Pons, compositor, director d'orquestra i musicòleg català. Va estudiar al Conservatori del Liceu de Barcelona, estudiant, entre d'altres, amb Lluís Millet. El 1897 va ingressar a l'Orfeó Català com a cantaire i dedicar la major part de la seva

Va dirigir ocasionalment diverses formacions catalanes com l'Orquestra Pau Casals, la Cobla Barcelona, la Principal de la Bisbal o la Principal de Peralada. Morí a Barcelona el 24 de desembre de 1945 als 67 anys d'edat. L'agost de 1915 enllesteix un divertiment en forma de sardana totalment aliè al seu estil habitual. La sardana, estrenada el 1925, la va titular Humoresca i es interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya.

Aquesta era Humoresca, sardana de Francesc Pujol, que ens ha interpretat la Cobla de Cambra de Catalunya. Anem per les estrenes. La Diada de Sant Jordi, la Cobla Montgrins va interpretar una ballada a la plaça del Doctor Guardiat de Rubí. I entre el programa, Carles Santiago presentava la sardana que escoltarem dedicada

ja del foment de la sardana en el centenari de la seva fundació. Un centenari unint les mans.

La Cobla Montgrín se'ns oferia a l'estrena de Carles Santiago un centenari unint les mans. I el dissabte 2 de maig, la Cobla Juvenívola de Sabadell celebrava el seu 50è aniversari amb una gran festa que va acollir molts dels músics que han passat per les seves files. La ballada celebrava la plaça del Doctor Robert de Sabadell amb un repertori d'autors relacionats amb aquesta prestigiosa formació. Un d'ells, Enric Ortí, dedicava una sardana a aquest aniversari tan rodó. Cobla Juvenívola de Sabadell, moltes felicitats. Temps fugit, d'Enric Ortí. Gravació de la dansa catalana.

La dansa catalana. Compositors, novetats i l'agenda sardanista de la setmana. En un programa dirigit i presentat per Joan Teixidor. La dansa catalana.

Hem acabat d'escoltar la sardana titulada Marina, d'Antoni Mas, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, extreta del concert Vigília de Plec de Lloret de Mar. Informació per diumenge al matí. Déu-n'hi-do. A 11:15 del matí i a 5:15 de la tarda a Tarragona, 57è aplec amb les cobles principal de Tarragona, Maricel, Cossetània i Ciutat de Cornellà. A 11:15 del matí a Serinyà, Festa de la Bellesa amb la principal de Porqueres. A 11:00 del matí, a Llançà, 45è aplec de Sant Silvestre amb la cobla Baix Empordà, a Montcat i Reixac, a la plaça de l'Església, 29è aplec amb les cobles Ciutat de Terrassa i Lluïsos Cobla. A Barcelona, als Jardins d'Isabel Domínguez amb la cobla Sabadell. A 11:00 del matí i a 4:00 de la tarda, a Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufí, 77è aplec amb les cobles Reu Jove, Sant Jordi, Bisbal Jove i Ciutat de Girona. A 11:15 del matí a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la cobla La Principal de Llobregat. A 11:15, a Cruïlles, Festa Major de Sant Ponç, amb la Principal de Cassà. A Alcanar, amb la cobla Ciutat de Cornellà. A Barcelona, a la plaça de Sarrià, amb la cobla Baix Llobregat. A 11:45 del matí i a 5:00 de la tarda, a Tàrrega, 42è aplec amb les cobles Tàrrega i Juvenívola de Gramunt. A 11:45 del matí, a Agullana, amb la cobla Tres Vents. Per les 12 del migdia, a Callús, primer aplec cultural de Vila de Lleva amb la cobla La Principal de la Bisbal, a Vilafranca del Penedès, homenatge a Pau Boada amb la cobla Catània, i a les 12 del migdia i a les 5 de la tarda, a Cantallops amb la cobla Vila de la Jonquera. Doncs quedem-nos a l'aplec de Caldes de Malavella, que en complir-se el 125 aniversari del seu fill il·lustre, Francesc Marrós, han programat diverses sardanes seves. Una d'elles, que s'interpretarà de conjunt, és la coneguda L'Ermita de Collbàs, que escoltarem des d'una gravació de col·lecció interpretada per la desapareguda cobla Caravana de 1975, L'Ermita de Collbàs, de Francesc Marrós.

Sempre espectacular aquesta ermita de Collbàs de Francesc Marrós, que ens ha interpretat la copla Caravana de 1975. Doncs abans de continuar amb la informació per diumenge, fem una segona parada musical, en aquest cas el 57è Aplec de Tarragona, per escoltar una de les sardanes programades de conjunt. L'Aplec de Tarragona, de Tomàs Gil, amb la copla Mediterrània.

Hem acabat d'escoltar la plec de Tarragona de Tomàs Gil amb la copla Mediterrània. Ara sí, continuem amb les ballades programades per diumenge a la tarda. Per exemple, a 1:15 Argelaguer, Festa del Roser amb el Foment del Montgrí. A 1:15 i a les 5 de la tarda, Olesa de Montserrat, 46è aplec amb les coples Principal de Llobregat, Vila d'Olesa i Sabadell. A 1:15 de la tarda, Vallfogona de Balaguer amb la copla Rosaleda. A 4:45, a Ventalló amb la Principal de Porqueres. A la Roca del Vallès, aplec de Malanyanes amb la copla Juvenívola de Sabadell. A Castellbisbal, 50è aniversari de la colla sardanista Marinada amb la copla Mediterrània. A Taradell amb els Lluïssos Copla, a Besalú amb la copla Sol de Banyuls, a Ripoll, a la plaça de l'Ajuntament amb la Principal de Cassà. I per les 6 de la tarda, a Cervera amb la copla Vents de Riella i a Girona, a la plaça de Miquel Santaló amb la copla La Principal de Banyoles. Doncs l'amic Martí de Palamós ens escriu per fer-nos saber que fa uns dies ens deixava Martí Mascort, el soci més antic de l'agrupació sardanista Costa Brava de Palamós i que fou intèrpret de trompeta de la copla Baix Empordà. Ens comenta que per acomiadar-se d'ell li voldria dedicar l'obligada de trompeta de Miquel Tudela o el trompeta sardanista. I tant que sí, l'escoltarem interpretada per la Principal de la Bisbal, en Carles Serruz, com a solista, o el trompeta sardanista de Miquel Tudela.

Aquesta era el trompeta sardanista de Miquel Tudela, interpretada per la principal de la Bisbal, amb Carles Serruz com a solista. Gravació de fa 5 anys. Anem per la resta de la informació. Actes per entre setmana. Dos dilluns a les 12 del migdia hi haurà sardanes de festa major a Ripoll amb la Cobla Salvatana. A les 5 de la tarda a Lleida, a l'Auditori Municipal Enric Granados, concert amb la Cobla Montgrins. A un quart de 6 de la tarda a Tordera, amb la Cobla Marinada. A les 6 de la tarda a Sabadell, a la plaça del Doctor Robert, amb la Juvenívola de Sabadell. I a 7:45 de la tarda a Lleida, a la plaça de la Paeria, amb la Cobla Vents de Riella. Per dimarts, a les 6 de la tarda a Ripoll, de festa major amb la Principal d'Olot. Per dimecres, a 7:45 de la tarda a Barcelona, a la Casa de la Sardana, concert de piano de Montserrat Pujolà. I per divendres, a 11:15 del matí a Sitges, a l'Escola Miquel Utrillo, 35a trobada sardanista escolar amb la Cobla Contemporània. A les 11 del matí a Figueres, a la Rambla, amb la Vila de la Jonquera. A les 6 de la tarda a Granollers, a Fires i Festes de l'Ascensió, amb la Principal de la Bisbal. A les 8 del vespre a Sitges, als Jardins del Retiro, 38è concert de primavera amb la Cobla Maricel. I a les 10 de la nit a Vandellós, concert Jota per Cobla, en Quico, el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Cobla Reu Jove. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tanquem amb una segona sardana interpretada al concert de vigília de plec de Lloret de Mar. Samorra a Morra, de Josep Cassú, amb la Cobla Ciutat de Girona. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. Els Mossos d'Esquadra detenen a tres homes a Badalona per robar un mòbil amb violència. La víctima estava esperant l'autobús quan els homes li van arrabassar de les mans el dispositiu electrònic. Els agents, gràcies al geolocalitzador del telèfon, van localitzar el pis on trobaven els autors del robatori i els van detenir aquest dimecres 6 de maig. En l'escorcoll de l'habitatge van trobar dos dispositius electrònics més. Els detinguts sumen un total de 71 antecedents. La detenció es va produir en marc del dispositiu Campai, en què també es van intervenir quatre patinets sense documentació i es van tramitar dues denúncies administratives per pertinença de drogues. El taller Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball, amb seu a Badalona, per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva autonomia, la seva comunicació de grup i la seva integració. La jornada d'aquest divendres ha servit com a experiència prelaboral, en la qual s'han fet petits encàrrecs per comandes i s'han marcat dintre del Clean Up Day de l'Agència de Residus de Catalunya. Els membres de Formació i Treball han assegurat que es tracta d'una activitat diferent. Un d'ells, el Mohamed Haritz, ens ha parlat de la seva experiència en la jornada.
3: Sí, la activitat és que limpiamos a la frontera del río y para mí es una experiencia muy chula y me agrada mucho, especialmente en el lado de integración en la comunidad también.
2: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. L'orientadora de la Fundació, Maria Mayor, ha assenyalat que els aporta molts beneficis. L'escoltem.
4: Bueno, aquesta activitat per als nois és molt important perquè, bueno, sempre intentem fer activitats que els relacionin amb la comunitat, amb l'entorn, que coneguin el territori on viuen, els recursos que tenen, no? Perquè fem altres activitats que els apropen, pues, a la nostra cultura, a conèixer, pues, quins recursos poden accedir i que, sobretot, que això els ajuda a la seva inclusió i integració, conèixer també altres persones que viuen aquí.
2: Mayor ha explicat que en aquestes tasques també es treballen competències lingüístiques i a com treballar en equip. Aquesta és una de les diferents activitats que realitza la Fundació, així com visites a museus, tallers artístics com pintar i dibuixar i activitats esportives com jugar a futbol. L'Escola de Música Moderna de Badalona ha rebut el Premi al Projecte Educatiu 2026. Ho ha fet en el marc de la 33a edició dels Guardons de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, que ha reconegut així la llarga trajectòria de l'entitat badalonina en una gala a la Sala Aclam de Barcelona. El premi posa en valor els més de 40 anys d'història de l'Escola Badalonina. Fundada als anys 80, l'EMMB s'ha consolidat com un centre pioner i de referència en l'ensenyament de la música moderna, sent avui dia l'única escola municipal de Catalunya especialitzada exclusivament en aquest àmbit. Per Ramon Montoliu, director de l'Escola Badalonina, aquest reconeixement és un orgull que dona energia per seguir tirant endavant el projecte.
5: El que reconeix és la feina de tants anys i el que a mi personalment m'agrada molt i veig que està compartit per altres professors és la sensació d'orgull compartit. Després de 41 anys, això és una meravella per continuar fent la feina que fem.
2: El jurat ha destacat especialment el seu projecte pedagògic basat en la creativitat, la improvisació i el treball col·lectiu, així com la seva contribució a la formació de nombrosos músics de renom.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres.
6: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.

0: millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments. Els millors moments.
2: Per algú que no el conegui, què és exactament el Centre Diürn Folra?
3: Doncs el Centre Diürn Folra, dia d'avui, és un...

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: L'Eco de Badalona us deia amb aquesta secció que sabrem què passava a Badalona aquest mes d'abril, però de 1926, ara fa 100 anys, i com sempre ho fem amb el nostre company Jordi Martí. Bon dia.
4: Bon dia a tu, i doncs el que farem ara és això que dius tu, és dir, què haguessin dit els informatius de Ràdio Ciutat de Badalona un dia com ara el d'avui, però de fa 100 anys.
3: De l'arquitecte Josep Fradera, un dels grans arquitectes de Badalona, que l'any 1926 estava en un moment d'una gran projecció. Però per què va ser notícia el mes d'abril de 1926, Jordi?
4: Doncs Josep Fradera va ser notícia perquè va presentar en un article a l'Eco de Badalona el pla d'urbanització de Badalona, és a dir, el projecte de com s'havia d'ordenar la ciutat en un

0: del Mar i el nou port de Badalona. Però Josep Fradera també va dissenyar com hauria de ser la zona oposada, la zona de Badalona més propera a Montgat. Escoltem com ho relatava ell mateix.
1: Una zona en el extremo oriental opuesto al puerto, reservada a casas de veraneo, con bosquecillos costeros. Una zona central de Badalona destinada a grandes edificios públicos, comerciales y de recreo, y amplias zonas dedicadas a la construcción de viviendas señoriales o modestas y a formar ciudades jardín a propósito para el establecimiento de casas baratas.
0: Va ser un extraordinari intent d'endreçar el creixement de Badalona, però com diem, tot i no tot el projecte es va fer realitat anys després.
2: Però si una cosa va tenir clara l'arquitecte Josep Fradera a l'hora de projectar la Badalona del futur és que el gran potencial de la ciutat era el mar, la costa, la nostra platja.
0: Això és el que també destaca més del projecte d'Eixample de Badalona. Josep Fradera s'estimava molt, molt Badalona i va explicar el següent.
1: Badalona ha de aspirar a ser algo más que uno de tantos suburbios industriales de Barcelona, sin otra gracia ni encanto. Badalona ha de hacer prevalecer la gracia y el encanto de su magnífica playa, con tanto más motivo en cuanto que Barcelona carece de ella. Badalona ha de organizarse de modo que las clases capitalistas acudan y pueblen nuestra ciudad y la riqueza fluya por sus grandes arterias.
2: I com va ser rebut aquest projecte d'Eixample de Badalona quan el va presentar Josep Fradera?
0: Doncs va ser molt ben rebut. L'Eco ho explicava tres setmanes més tard en la seva edició del divendres 30 d'abril de 1926. Avui fa 100 anys.
1: El lunes 25 de abril por la tarde se reunió la comisión de ensanche con objeto de estudiar el proyecto del plano de urbanización de esta ciudad, el cual es debido al competente arquitecto municipal nuestro amigo José Fradera. Dicho plano fue objeto de merecidos elogios.
0: Com ja hem dit al principi d'aquesta crònica, fins a l'any 36, 10 anys més tard, no es va aprovar definitivament el Pla Fradera. Es va aplicar en part, però la Guerra Civil ho va aturar tot. I després, durant el franquisme, el creixement de Badalona ja va ser d'una altra cosa. Va ser molt més desordenat.
2: Segle aquí a Badalona el mitjà de transport públic més utilitzat era el tramvia, però el seu servei, pel que tinc entès, era nefast, no Jordi?
0: Nefast és poc. El servei de tramvia que unia Badalona amb Barcelona funcionava fa 100 anys molt malament, però molt. Mireu què explicava l'Eco el dissabte 24 d'abril de 1926.
1: Por no funcionar los frenos, como de costumbre, un tranvía embistió a un auto frente a la calle del Templo, resultando el auto con serios desperfectos.
0: Los frenos como de costumbre. Quedem-nos amb la frase.
2: Això a Rodalies.
0: De fa 100 anys, el tramvia. El servei de tramvies era tan dolent que l'Eco va publicar una columna a la portada del dia 30 d'abril, ara fa 100 anys, referint-se als tramvies de Badalona tot dient.
1: Coches de desecho, sin frenos que funcionen, dando la sensación de que van a partirse por la mitad. Esos son los tranvías que utiliza la poderosa compañía para prestar el tráfico de viajeros entre Barcelona y Badalona y Badalona y las mallorquinas.
2: A Montgat, no?
0: Sí, les mallorquines eren a tocar de Montgat. La gent estava farta a Badalona, literalment farta d'anar amb aquests tranvies amunt i avall. I al final del text de l'Eco era prou clar.
1: Creemos no puede continuar el abuso actual de los tranvías y debe, para evitarla, intervenir la autoridad competente. Con ello puede evitarse indudablemente una posible catástrofe.
0: De fet, el servei de tramvies va continuar sent nefast fins que va ser substituït per autobusos, cap a ja als anys 60 del segle passat. Recordo, per exemple, el meu avi parlant del gran canvi que va suposar l'arribada dels autobusos i la desaparició del tramvia per anar a Barcelona. No cal dir que el tramvia actual, el servei de tramvies que tenim ara a Badalona, no té res a veure amb els tramvies de l'any 1926, que no eren una altra cosa que un conjunt de ferralla que circulava sobre les vies.
2: I el cos de bombers de Badalona era del tot insuficient l'any 1926 per fer front a les necessitats d'una ciutat que estava en expansió. Hi havia pocs bombers i el material doncs, era antic. Per això l'alcalde, en Pere Sabater, va decidir que calia modernitzar-lo.
0: Efectivament, Tuti, l'alcalde va dir que calia posar-lo al dia. Això va ser motiu de lloança per part de l'ECO, perquè, segons

0: prescriure, els darrers alcaldes de la ciutat no se n'havien preocupat gaire del cos de bombers. Després d'una conferència de l'alcalde a la seu del Foment Industrial de Badalona, l'ECO va publicar el següent el dissabte 10 d'abril de 1926.
1: La importància industrial de Badalona, sempre creciente, el hecho de estar enclavadas en su término municipal infinidad de fábricas cuyos productos son fácilmente incendiables, es una razón poderosísima tenga bien atendido un servicio de incendios que se baste por sí solo para extinguir cualquier fuego.
0: El ECO demanava el suport a tothom en el projecte de modernització del cos de bombers de Badalona. La redacció de la notícia, però, tenia ben poc de periodística. Escoltem-la.
1: Es indudable que para estudiar y resolver la mejora del cuerpo de bomberos, el señor alcalde pondrá el cariño y el interés que pone en todos los asuntos que benefician a la ciudad. No ha de faltarle el desinteresado concurso de todos los ciudadanos, ni del actual jefe del cuerpo de bomberos, señor Casas, y el resto de bomberos.
0: El cert és que, pel que he llegit en moltes cròniques de l'ECO, el cos de bombers de Badalona de 1926 tenia molt pocs mitjans humans i materials. Qualsevol millora havia de ser ben rebuda per força.
2: Això podria ser ben bé Francesc Layret, eh?
0: Ara mateix, sí. Sí, o a Fons 13 de Sant Roc, per
2: també,
0: exemple.
2: També, perquè ara parlem d'obres aquí a Badalona, per això hem escoltat aquesta maquinària de fons. L'abril de 1926, ara fa un segle, no sé quines obres hi havia als carrers de la ciutat.
0: La veritat és que ara fa 100 anys, fa un segle, l'activitat d'obres públiques a Badalona era també notable, si fa o no fa com avui, 2026. Però el mes d'abril de 1226, aquestes eren les obres que es feien a la ciutat, segons explicava l'ECO.
1: Una cloaca en la calle del León, en el trozo comprendido entre las calles de la Piedad y de Rivas y Perdigó, y otra cloaca desde la mitad de la calle de la Piedad a la de Prat de la Riva. En los terrenos destinados al cementerio se está abriendo un pozo y fabricando una muralla.
0: I això sense oblidar els grans projectes obra de l'arquitecte Josep Fradera.
1: Se está terminando el edificio destinado al mercado central de pescado y volatería. Asimismo, las obras de construcción del mercado de la Plaza Torner están muy adelantadas. Y por último, en las obras del nuevo matadero se nota gran actividad. La cloaca central está casi terminada y los pabellones de la fachada muy adelantados. Lo mismo que algunas de las naves de matanza.
2: Però no tot eren alegries amb aquestes obres públiques. L'atur, Jordi, era molt sí, a la Badalona. Hi havia una queixa generalitzada. Bona part dels obrers que es contractaven eren de fora de Badalona, mentre que els obrers badalonins es quedaven de braços plegats.
0: L'ECO de Badalona recollia aquesta queixa d'una manera molt clara. Escoltem.
1: En Badalona tenemos buen número de obreros en paro forzoso. En esta ciudad se realizan por diversos contratistas obras importantísimas de carácter público. En todas hay empleados, buen número de obreros y en su mayoría no son de la ciudad.
0: I l'article de l'ECO de Badalona acabava amb un prec que, segons deien, esperaven que arribés a l'alcalde.
1: Es justo que los señores contratistas de obras públicas que se realizan en Badalona empleen a obreros de la localidad para llevarlas a cabo. Sabemos que la alcaldía se ha preocupado ya de este asunto.
2: D'una escola, intueixo, perquè sentim canalla de fons.
0: Exactament.
2: D'una futura escola que s'acabava de projectar al barri de Canyadó.
0: Així és. Era un projecte d'un grup escolar que s'havia de construir a la confluència de la Riera de Canyadó i el que era la caserna, la carretera Madrid a França. Segons explica l'ECO, el projecte era d'una nova escola modèlica.
1: Dicho proyecto constituye un verdadero modelo tanto por la acertada distribución de las tres plantas y la amplitud de las diversas aulas y locales, como por lo completo de los servicios previstos: biblioteca, museo, sala de labores, comedores, vestuarios, duchas y terrazas para juegos.
0: Efectivament, com molts s'heu encertat, estem parlant de l'antiga escola Lola Anglada, que va ser inaugurada al barri de Canyadó el mes de novembre de 1930 amb el nom de Grupo Escolar Martínez Anido. ministre de la Governació amb la dictadura de Primo de Rivera. Avui aquest edifici està abandonat, però el projecte de 1926 destacava el nou model educatiu que s'hi volia posar en marxa. Escoltem la crònica de l'Eco d'avui fa 100 anys.
1: El lujo y la perfección de detalles no están reñidos con la sobriedad y la higiene más escrupulosa, de acuerdo con el criterio pedagógico moderno de convertir tales construcciones en lugares donde haya una gran sensación de bienestar.
0: El Grupo Escolar Martínez Anido, molts anys després, Escola Pública Lola Anglada, ha estat una de les escoles històriques de la ciutat.
2: I el 22 d'abril de 1926 va haver-hi un tràgic accident de tren a Llançà, a l'Alt Empordà, i va morir un important representant polític d'aquí de Badalona.
0: Es tractava de l'exdiputat a Corts pel districte de Badalona-Granollers durant els anys 1218-1219, del diputat Juan Lliger Pagès. El Eco va fer ressò de la notícia.
1: Víctima de la catàstrofe ferroviària de Llançà, ha fallecido don Juan Lliger Pagès, de 59 anys, exdiputado a Cortes por este distrito durante las legislaturas de 1918 y 1919. El señor Lliger, que había cursado la carrera de abogado, se distinguió principalmente como industrial, siendo una verdadera autoridad dentro del ramo del vidrio. Descanse en paz el exdiputado por Granollers y Badalona.
2: També d'una multa a un botiguer de Badalona, però d'una multa considerable.
0: Sí, tot sovint parlem aquí, tuti, de sancions a botiguers que posaven aigua a la llet o venent aliments en no gaire bon estat. Però el que escoltarem ara és una multa que li van imposar a un botiguer del carrer de Sant Pere, una multa monumental. Escoltem.
1: La Junta Provincial de Abastos ha hecho pública la imposición de 1.000 pesetas de multa por defraudación en el peso al dueño de la tienda situada en la calle de San Pedro 5, de nuestra ciudad.
0: Una multa de 1.000 pesetes imposada el mes d'abril de 1926, que avui seria una multa de gairebé 6.000 euros.
2: Déu-n'hi-do.
0: Una quantitat molt elevada. També va haver-hi una altra informació referent a posar en un lloc ben vistós el preu dels productes. Escoltem.
1: El señor alcalde ha ordenado a los detallistas de artículos alimenticios pongan en sitio visible de sus respectivos establecimientos un letrero indicador del precio a que venden mencionados artículos.
2: I fa 100 anys també hi havia violència de gènere. Això ja és prou indignant, però encara indigna més veure com ho explicava l'Eco. Pareu ben bé l'orella.
0: Sí, Tuti, l'única cosa que podem fer és escoltar la notícia i cadascú que opini el que cregui oportú.
1: A conseqüència de carícies que les propinaron sus respectivos esposos, en el dispensario han debido prestar asistencia a Joaquín Asencio, de 31 años, y a Concha Travería, de 40, las cuales presentaban diversas contusiones.
0: Sense comentaris, no cal dir res més. Les agressions dels marits a les seves dones, l'Eco les qualificava de carícies. No va ser l'única notícia de maltractaments que va sortir a l'Eco el 17 d'abril de 1926. N'hi va haver una altra, escoltem.
1: Mercedes Codina ha denunciado a la policía a su esposo Francisco Albiol, acusándole de maltratarle de palabra y obra. La denuncia ha sido trasladada al juez.
0: Cal lluar la valentia d'aquesta dona que el 1926 ja va denunciar el seu marit per violència de gènere.
2: Jordi, acabem amb bones notícies, amb una festa per la gent gran de Badalona.
0: Sí, perquè el dilluns 5 d'abril de 1926 es va fer durant tot el matí una gran festassa en homenatge a la gent gran al Teatre Zorrilla de Badalona, ple de gom a gom. El que sorprèn és que l'Eco titulés la notícia com la fiesta de los viejos. Així, pel poc gros. Es tractava d'una festa que oficialment era un homenaje a la vejez de la Caja de Pensiones. Centenars de persones van oferir donatius. La crònica de la festa que va sortir a l'Eco deia el següent.
1: En honor de los viejos se celebró un selecto festival en el Teatro Zorrilla, estando el teatro abarrotado de público. Es buena labor intentar que la infancia sienta respeto por sus mayores, puesto que los valores morales son escasos. A eso de la 1 del mediodía terminó la fiesta. Cuantos a la misma concurrieron, salieron altamente complacidos. Con estas fiestas brilla un diamante, no un oropel.
0: Tuti, davant d'aquesta frase final, jo crec que no cal afegir res més i deixar aquí el repàs de les notícies del que passava a Badalona l'abril de 1926.
2: Però cal reflexionar, eh?, amb com ha canviat el vocabulari.
0: Sí.
2: Paraules que ara mateix, viejos, no ho diríem. Diríem la gent gran, no? Diríem
0: la tercera edat.
2: Però clar, és que hi ha coses que canvien i estan bé que canviïn. Ara, lo de les carícies m'ha deixat...
0: Boca badada
2: i garrativada. Gràcies, Jordi. Fins la propera secció. Que vagi molt
0: bé. Gràcies, Tuti. Bon dia.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I avui al nostre mirador parlem de dansa, d'equilibri, de ritme, de cultura. La nostra convidada és ballarina, és coreògrafa, pedagoga i va fundar l'any 1981 l'Escola de Dansa Ritmes de Badalona. Ha estat reconeguda recentment amb una guinagüeta aquest any al Teatre Zorrilla. I una curiositat, també va ser Bombolla Freixenet. Maite Vicente,
2: sí.
1: Què tal, bon dia?
2: Molt bé, bon dia.
1: Mira si en sabem, de tant, coses, sí, Bombolla, sí. Freixenet, quin any va ser?
2: Ostres, doncs no me'n recordo, crec que tenia 17 o 18 anys. Eren dels primers anuncis de Freixenet i realment ballava el Ginkelly, va ser un anunci molt bonic.
1: Recordes amb qui més comparties anunci?
2: Bueno, amb bastantes ballarines. Sí. Anàvem totes durades de dalt a baix, que ens va durar la purpurina no sé quant de temps. Però bueno, era molt joveneta jo i vam fer com una petita audició. I bueno, va estar molt xulo, la veritat, va ser una experiència única.
1: Doncs de seguida coneixem més coses de la Maite Vicetti, però ja sabeu que aquí al Mirador sempre ens agrada doncs, que els nostres convidats ens proposin música que al final té algun significat també per ells i elles, i la Maite Vicetti ens proposava aquest Neme Quitepa.

0: perdu.
1: Perquè aquest tema, que clar, ens passaríem estona escoltant-lo, sí, perquè és tan bonic.
2: És molt bonic. És que jo l'he ballat, aquesta música, amb un coreògraf, amb l'Álvaro de la Penya, que ens va muntar una petita pesadors, i sempre em porta com un lloc molt, molt profund meu, no? I és com que li tinc una estima especial.
1: En el món de la dansa, què és més important, el ritme o l'equilibri?
2: Jo crec que les dues coses, tot és important. L'equilibri és l'emoció, és l'exigència. Una cosa sense l'altra no poden fluir.
1: És un món, ara ho deies, molt exigent, i de fet tan exigent que són pocs i poques, no? Les persones que arriben a tenir un paper, diguéssim, destacat, no? Què cal per ser ballarí o ballarina? Molta perseverança, sobretot?
2: Sobretot sentir molt la dansa, o sigui, és com una passió, és algo que... Pensa que has de patir molt perquè és molt exigent a nivell físic, tens mals perquè quan portes puntes fa mal als peus, has d'estirar, has de treballar cada dia, el cos es queixa perquè estem fent unes rotacions amb el cos molt exigents i el cos es queixa, i llavors si no realment no t'apassiona ballar, això no aguantes.
1: Ballet, flamenc, dansa contemporània, urbana, no? Què tenen en comú al final tots aquests estils, no? Els has treballat tots?
2: Bueno, sí, l'urbana potser és la que menys he tocat, però, bueno, jo vaig fer l'especialitat en dansa clàssica, però sí que he fet molta dansa contemporània, i a l'institut ens feien fer dansa flamenca com a obligació, no? Al final és una manera d'expressar-te, saps? És algo que...
1: El cos com a expressió.
2: Com a expressió. Això.
1: Com vas començar, Maite, en el món de la dansa? Com recordes els teus inicis?
2: Doncs mira, vaig començar amb 4 anyets, perquè els meus pares m'hi van apuntar, perquè jo sóc molt inquieta, sóc molt, molt mogudeta, bueno, des de petita encara més, i la meva mare devia pensar, bueno, pues que faci algú, que es bellugui aquesta nena. I la veritat que em va com interessar molt i mai he deixat de ballar, mai. Des dels 4 anys, en tinc 62, o sigui que imagina't.
1: I com vas pensar que d'això faré la meva professió?
2: Doncs perquè m'agradava molt, és que jo a l'escola era una persona que m'agradava estudiar, però una persona que tenia necessitat de moure'm, un altre tipus d'intel·ligència, no? Que ara potser se'n parla més, però abans no, no? I llavors era com que havies d'estar a l'escola, i tot i que havia anat al Jonfrau, que era una escola molt, molt oberta, doncs semblava que si no eres bon en matemàtiques, en física, en ciències, no sé què, i a mi aquest tema és que no m'interessava gens, no? A mi m'interessava el món del moviment, de l'expressió, de la comunicació, i per mi era... Bueno, era la meva manera de sentir-me més bé, no? Més lliure, més feliç.
1: Creus que la dansa se l'ha reconeguda prou a casa nostra?
2: No. Comencem ara, però no. No, en absolut.
1: Comencem ara. Amb més programació, per exemple, en teatre.
2: Amb més programació, s'està fent més feina, però encara ens falta molt. Jo és que crec que la dansa és tan completa, perquè realment hi ha moviment, hi ha música, hi ha espai, hi ha emoció, i és algo que és molt efímer, no? Perquè tu pots fer una obra d'art i en aquell moment tu balles la mateixa coreografia, però si la balles l'endemà és diferent, perquè tu també estàs diferent. Per tant, és algo que també canvia cada dia, no?
1: T'has format a l'Institut del Teatre de Barcelona. Vas anar a Cuba per fer un curs amb ballarins i ballarines del Ballet de Cuba, no? També un dels més importants. Quin any va ser i com va ser aquesta experiència?
2: Doncs mira, estàvem a l'Institut del Teatre, jo tenia, em sembla que eren 16 anyets, 17, més o menys. És que jo per les dates soc molt fatal, eh? I llavors teníem mestres cubans a l'escola, llavors va sortir l'oportunitat d'anar a fer un curs en allà. Llavors jo tenia una professora molt bona que es diu Caremia Moreno, que em va dir, usted tiene que venir, bueno, total, que els pares, bueno, vaig anar cap allà. I la veritat que van ser 2-3 setmanes molt intenses, perquè era un festival internacional que feien a nivell mundial de dansa, i llavors alguns alumnes que anàvem, que ens havíem apuntat a aquest curs, teníem el privilegi de poder fer classes amb els primers ballarins cubans, no? I entre elles una era va ser Alicia Alonso.
1: De fet, abans, quan parlàvem una mica de si aquesta és una disciplina prou reconeguda, no? Doncs et demanava a nivell en general, no sé si aquí a Badalona, on realment hi ha força,
2: escola,
1: no?
2: Sí.
1: Escola de dansa i a més de moltes modalitats, creus que hi ha un bon estat de salut de la dansa? La gent com a mínim hi té molt d'interès.
2: La veritat és que sí, que hi ha molt d'alumnat de dansa. Jo crec que és una ciutat molt artística, la veritat. Sí, ho penso.
1: També cada vegada més nois s'interessen per la dansa.
2: Sí, i ara a l'escola en tinc 2. Però, bueno, encara costa una mica, costa. Però, bueno, sí que s'està traient una mica l'estigma de que els nois puguin ballar. Només faltaria.
1: Els teus alumnes, què els hi dius quan hi arriben?
2: Home, doncs ara en tinc, la veritat, uns quants que ja han ballat professionalment, i ara justament també tinc un altre alumne que està a l'Albert Hernández, que era ballarí del Ballet Nacional Espanyol, i ara està nominat pels Premis Max com a millor ballarí, millor coreògraf i tal. I aquest noi va començar que tenia molt bon flamenc, era petit, però de clàssic no tenia, o sigui, absolutament res. Ni un plié, ni un andeor. I llavors, bueno, vam estar un any treballant-lo molt perquè el poguessin accedir a les proves de l'Institut del Teatre, i la veritat és que és una meravella. Llavors, quan els veig, no els dic res, però sento molt orgull i sento molta satisfacció. De vegades, quan els veig, m'emociono. Ara no fa gaire va venir a ballar aquí a Badalona amb la Venidera, i bueno, és algo com que hi ha un bocinet meu, no?, de la meva feina en allà.
1: I solen arribar de molt, molt jovenets, tu dius, jo vaig començar amb 4 anys.
2: Sí, en general sí. El que passa que cada vegada més hi ha gent més gran que li interessa la dansa, que comença més de gran.
1: També com a, potser no amb aquesta visió, no?, més professionalitzadora.
2: No, sinó com algo més terapèutic, més personal.
1: Això t'anava a dir, no? Estem tan avasats a un món tan trepidant, no?, amb tant d'estrès, que saps potser que la dansa ens dona aquest
2: espai de reflexió.
1: Sí, jo crec que és algo que
2: és molt teu, no? És un espai on et pots com connectar amb tu mateix, aprendre't a conèixer-te, no?, també, i és... I crec que necessitem també tenir més espais d'aquests perquè el món està complicat.
1: Recentment t'han guardonat, abans
2: sí.
1: deia, amb aquesta guineueta, eh?
2: Sí.
1: Com has rebut aquest premi?
2: Bueno, doncs molta il·lusió pel reconeixement, la veritat, perquè al final porto 42 anys aquí d'escola, he format moltes persones, que crec que encara que no hagin sigut totes ballarines, ni molt menys, no?, evidentment, han deixat una empremta de la dansa. O sigui, totes quan parlo ara que les veig o així, sempre penso, és que la dansa ens ha ajudat molt a seguir en moltes coses a la vida. I penso que és una escola de molt aprenentatge.
1: Per tant, allò que un aprèn fent dansa ho pot aplicar després en moltes facetes de la seva vida?
2: Jo mateixa. Jo sóc la meva pròpia jefa, vull dir que, saps? O sigui, que si no sóc exigent a mi mateixa i sóc, bueno, dono aquest impuls, no?, aquesta emoció als meus alumnes, doncs tampoc no podria viure la meva feina.
1: Quin diries que ha estat el teu lema, no?, en l'àmbit professional, també? Un lema de vida?
2: Bueno, el lema de vida que jo tinc és estar en pau amb mi mateixa. Això per mi és molt important, tenir la meva consciència tranquil·la, de saber que el que estic fent és el correcte, és el millor, i crec que avui en dia aquestes paraules tenen més força, no?, perquè la pau al món també penso
1: que és molt
2: individual i a nivell mundial. Sí.
1: Com estàs és com balles, també?
2: Sí. Jo crec que tu veus un ballarí ballant i evidentment els passos són els que són amb una coreografia, però pots percebre la humanitat o l'essència d'aquella persona. Perquè el mateix moviment fet per un ballarí o per un altre canvia.
1: Maite, ha estat un plaer. Acabem aquesta entrevista tal i com l'hem començat, amb música.
2: Moltes gràcies.
1: Que si vols la presentes tu mateixa, recordes el tema
2: la Traviata.
1: Que ens proposaves, la Traviata de Verdi.
2: És que també la vaig ballar al Liceu, i bueno, és una música que també m'arriba com molt...
1: Doncs amb aquest preludi de la Traviata de Verdi, nosaltres seguim amb el Badalona Matí. Fins ara.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: A tu.

0: I avui, amb música, acabarem el Badalona Matí i amb una veu que és molt coneguda per tots vosaltres, la Valemma Teixidor. Què tal? Com estàs?
1: Molt bon dia.
0: Tan coneguda?
1: Pensava que parlaves del Michael Jackson.
0: No, com a mínim per nosaltres, com la de Michael Jackson, eh? I tant que sí. I és que el biòpic de Michael Jackson, Michael, que és com s'anomena, sí, eh? Que ja s'ha començat a estrenar en alguns països de la Unió Europea, aquí a casa nostra encara no, em penso, no? Arribarà ben aviat. Ens ha inspirat, també ha inspirat, sí, Emma Teixidor, per aquesta secció que ja sabeu dediquem a les versions que es fan de cançons. Avui, d'aquesta cançó en concret.
1: Es tracta de Billie Jean. És una cançó de 1983 publicada a l'àlbum Thriller d'aquest cantant, ballarí i compositor dels Estats Units, considerat una de les figures més influents de la història de la música pop. Sovint també, com tots sabem, doncs és conegut com el rei del pop. El seu nou complet és Michael Jackson, Joseph Jackson, nascut el 29 d'agost de 1958 a Gary, a Indiana, i va morir el 25 de juny de 2009 a Los Angeles. La seva mort va ser causada per una intoxicació aguda amb el medicament anestèsic propofol, combinat amb altres sedants. El seu metge personal, Conrad Murray, va ser jutjat i condemnat el 2011 per homicidi involuntari perquè li va administrar el medicament de manera inadequada. En tot cas, si vols, ens centrem en aquesta cançó, en Billie Jean. És una producció feta entre Michael Jackson i Quincy Jones, i en els temps que corren, ara es tracta d'una cançó llarguíssima, perquè ara són cançons molt curtetes, es veu.
0: A més, és que hi feia vídeo.
1: Ho feia tot, sí, brutal. Eren pel·lícules gairebé, sí.
0: L'altre dia,
1: I aquesta cançó dura gairebé, doncs, uns 5 minuts. És una cançó, una de les més famoses de l'àlbum Thriller, que és aquest àlbum més venut de la història. La cançó destaca per una línia de baix icònica, el riff del baix repetitiu, és un dels més famosos del pop i que marca tota la base rítmica de la cançó. El ritme també és minimalista, amb aquesta bateria molt seca i precisa, amb pocs instruments, però molt ben col·locats. Pel que fa a la cançó parla d'una dona anomenada Billie Jean, que afirma que el narrador és el pare del seu fill. El protagonista diu que ella menteix i recorda la famosa frase aquesta de Kid is not my son. I el Michael Jackson explica que va decidir escriure aquesta història inspirada en molts fans que li deien, doncs, que li enviaven cartes i que li proposaven coses vàries, i algunes fins i tot deien que els seus fills eren fills de Michael Jackson, no?
0: I de polèmiques no en va quedar exempt,
1: no,
0: tampoc en la seva vida privada.
1: I aquesta és la cançó que proposem avui, i aquestes són les versions. La primera és de Chris Cornell. People.

0: Doncs mira, aquesta és potser una de les més impressionants. T'he de dir que m'he trobat amb aquesta cançó en versions brutals i superdiferents.
1: És que aquesta no sembla per res.
0: No sembla per res, però és brutal, sí. És una versió de 2007, publicada dins del disc Carry On, és d'estil acústic i grunge, és molt lenta, fosca, gairebé sembla una altra cançó, com deies, i una de les interpretacions més respectades. Canta Chris Cornell, nascut el 1964 i va morir el 2017, va ser un cantant, compositor i guitarrista nord-americà, considerat una de les veus més importants del rock dels 90. Va ser una figura clau dins del moviment grunge. En aquest cas era conegut per aquesta veu potent i expressiva, amb un rang vocal molt ampli. Molts crítics el consideren, Chris Cornell, com una de les millors veus masculines del rock modern, al costat d'artistes com Kurt Cobain o Eddie Vedder. Si vols, ens anem ara a una altra versió, en aquest cas de rock alternatiu. She was more like a beauty queen from a movie scene.
1: Aquesta sí que es reconeix més, eh? L'altra semblava una balada, sí. Pràcticament.
0: Sí. En veurem d'altres, versions bastant peculiars, també. Aquesta versió és del grup Wizard, és, com dèiem, de rock alternatiu, manté aquest ritme original, però amb guitarres molt potents. Wizard és una banda de rock alternatiu nord-americana formada el 1992 i són coneguts per melodies molt enganxoses, guitarres potents i lletres sovint iròniques o també molt personals. El grup es va fundar el 1992, a Los Angeles, a Califòrnia, i el seu estil principal és el rock alternatiu i el power pop. El líder del grup és el cantant i guitarrista River Cuomo, que també escriu la majoria de les cançons. La banda, doncs, va gravar aquesta versió de Michael Jackson, demostrant com aquesta cançó es pot adaptar a estils molt diferents. Wizard també és conegut per tenir una base de fans molt fidel i per fer versions aquestes curioses, com per exemple aquesta. I si vols, ens anem a una altra d'estil folk i acústic. She was more like a beauty queen from a movie
1: scene. I said, don't mind me, but do you mean? Com mola aquesta.
0: Sí, m'agrada, molt bé. És el grup que la interpreta és The Civil Wars, és una versió de 2012 que es publica a Between the Bars. És, com dèiem, un estil folk acústic amb harmonies vocals molt minimalistes. Es tracta d'un duo conegut per aquesta versió minimalista de Billie Jean, cantada gairebé només amb guitarra i dues veus. La seva versió és molt diferent a l'original, com se sent, doncs és molt lenta, té com una atmosfera així com ben estranya, amb harmonies molt expressives. The Civil Wars va ser un duo nord-americà de musical conegut per les seves cançons acústiques emotives i amb harmonies vocals molt intenses. El grup estava format per Joy Williams a la veu i John Paul White, veu i guitarra. La seva música es caracteritza per dues veus molt ben combinades amb instruments acústics, sobretot aquesta guitarra i aquest piano. Els estils, la seva música és íntima i, com deia, minimalista. Van guanyar diversos Grammys el 2012 i, tot i això, doncs, el 2014 es van dissoldre per les tensions personals i professionals entre els dos membres. I si vols, ara ens anem al jazz.
1: Aquesta, si coneguéssim algun dels passos del swing, la podríem ballar.
0: La podríem ballar, i tant. És una versió de Richard Cheese de 2012, inclosa dins de Black In, Black Tie. És com sentíem una versió jazz i swing, però també és irònica i divertida. Es permet el luxe de fer bromes enmig de la cançó. Transforma, doncs, el Richard Cheese transforma cançons dures en versions elegants i divertides, combina música i humor, té un estil molt reconeixible dins de les versions alternatives. Ell és cantant i humorista, músic nord-americà, conegut per fer aquestes versions, i es dedica, doncs, una mica a la comèdia musical, i ha fet, doncs, aquesta versió en piano i tal, que se'ls escolta riure, convida el públic. Si vols, escoltem a veure si ara hi ha un moment en què participa el públic i tot, fins i tot.

0: I els va motivar,
1: sí, els motiva perquè participin, sí,
0: l'actuació. Vinga, anem ara a una versió punk.
1: Vinga. She was more like a beauty queen from a movie scene. Doncs aquesta versió és del 95, de 1995, són de The Bates, inclòs dins de l'àlbum Pleasure and Pain. És punk, rock ràpid, amb un ritme molt accelerat i també guitarrero. The Bates són una banda de punk rock a Alemanya, molt activa, sobretot als anys 90, coneguda per fer cançons molt ràpides, energètiques i sovint versions punk de temes famosos com aquest. I si vols ens anem a una altra versió, en aquest cas a capella.
0: Vocal, no? Amb recursos també, ara no em surt aquesta gent que fa servir només...
1: Sí, la capella, sí, és a capella, sí. És una versió del 92, de 1992, inclosa dins de The Warnings, que és el disc de The Flying Pickets. Com dèiem, és una versió a capella, és a dir, tota la música està feta només amb veus, per tant, tot
0: també
1: el que sentim,
0: melodia,
1: sí, tota la melodia és això, amb la seva veu. És un grup vocal britànic de música a capella, molt popular als 80, conegut per fer aquestes versions famoses utilitzant només la veu. En aquest cas és una versió que escoltem la línia de baix, es fa amb aquestes veus greus, el ritme simula amb percussió vocal, la melodia es manté fidel a l'original i és un bon exemple de com una cançó pop es pot transformar completament sense instruments.
0: Anem a una versió, vinga, Dark Country, a veure com sona això.
1: A veure com sona. She told me her name was Billie Jean. She caused a scene. And every head turned with us, dreamed of being the one who will dance on the floor and around. Doncs vinga, aquesta és una versió de... això,
0: Vice,
1: sí.
0: Vice Studios?
1: Dark Studios, sí. És un dark country. No és que sigui un artista únic, sinó que és com una producció que s'ha fet especialment per portar les xarxes i per fer-ho servir per pel·lícules o en un ambient cinematogràfic. I en tot cas, si vols, ens anem a la darrera de totes, que en aquest cas et sorprendrà. Va, a veure si et sorprèn. Vinga, escoltem-la. Semblava reina en un món llunyà sota els neons. Per la cara que fas no te l'esperaves.
0: No.
1: Doncs és una versió de 2014, és un cover de la banda Filferro, és un grup de músic català, originàriament un duet, però que es va transformar en un trio. En aquest cas són coneguts per adaptar grans clàssics del pop rock universal al català en format acústic, són populars a YouTube i actuen en directe també.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
3: Estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa tres setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
4: Bon dia.
3: Com estàs?
4: Doncs molt bé.
3: Com ha estat l'acollida de la botega a Barcelona?
4: Doncs, bon, portem tres setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos aquí a prop.
3: Oh, i tant. Com us coneixeu, en Davide i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
4: ens
3: us trobeu?
4: Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys, i ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botega que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa. I res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Ja et dic, 12 anys junts.
3: Quants restaurants teniu al Brasil?
4: A Brasil estem amb 10 operacions.
3: 10 operacions. No tots són botega.
4: No tots són botega.
3: N'hi ha un que és japonès.
4: Tenim dos japonesos.
3: Dos japonesos.
4: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. I després tenim dos...
3: Amb estrella.
4: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte vernaca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
3: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, què és la botega vernaca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
4: No hi ha pizzas.
3: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
4: No, no hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. Uh-huh. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
3: La pasta xuta.
4: La pasta xuta. I la pasta seca de petits productors, uh-huh, o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, o... Uh-huh. Però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella.
3: Des de la cassola, sí.
4: Des de la cassola, perquè no hi ha cuina. És una barreta, o sigui, és una barreta amb quatre fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
3: Però aquí ho feu igual, a Barcelona.
4: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem en cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parque, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
3: Ja, yeah. No ho fèieu per quedar bé.
4: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho, uh-huh, perquè no es pensin que és, és show.
3: Sí, sí,
4: val?
3: Sí.
4: No, no és això.
3: Hi trobarem la mateixa carta que els restaurants al Brasil, o hi has introduït també producte català?
4: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis, una de les meves il·lusions com el cuiner, uh-huh, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
3: Pèsols del Maresme?
4: Sí. amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
3: Aquests que no es poden tocar, no?
4: Aquests que no es poden tocar...
3: Quins són?
4: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara, i tampoc crec que no es pot tocar mai és una salsa amb de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano, mm-hmm, italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I, entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, mm-hmm, podem dir que sem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
3: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
4: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
3: Sí que és bo.
4: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botega, perquè, evidentment, hi ha molta gent que fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un, perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Mm. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir, que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent. Tu també? Perfecte,
3: sí.
4: Vull dir que estem igual.
3: Sí,
4: aleshores,
3: sí.
4: És aquesta gràcia. I ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà.
3: Ah,
4: i es menja, hi ha un postre que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada. I aquí el que farem és fer això, doncs, amb un formatge català.
3: Ah, molt bé. Amb quin? Ja ho has decidit?
4: Aquest mes començarem amb el Golany, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que... Perquè ja diuen al barri, no, és un ítalo-brasileño, no.
3: Mm.
4: No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és fer un guinya d'on venim, però res més, no?
3: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bonavista 10? Com l'heu decorat?
4: El David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no?, al marbre i altres.
3: Clar.
4: I l'hem decorat amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
3: De diferents colors? O
4: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà, la barra és de marbre, vull dir, tenim molt de marbre, i l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de... de bar de vins, amb molt, la paret plena de vins, i aquí ens hem anat, ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant amb mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, totes les nostres quadres...
3: Amb fotografies,
4: fotografies nostres. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco. Ha quedat molt maco, la veritat.
3: Parlaves de vins. La carta de vins també l'has elaborat tu?
4: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això. I, bueno, i la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara, una mica de la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia. Crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, m'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixes intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
3: Quins són aquests clàssics italians?
4: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunellos de
3: Montalcino. Quan vingui demanaré aigua, doncs.
4: Brunellos de Montalcino, els super toscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, ja vull molt bo. Però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí a Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda, també, no?
3: Per cert, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
4: ostres,
3: heu vist ja per on tira el barri o no?
4: El barri estem al baix de Gràcia, no?
3: Sí, perquè estem
4: gairebé
3: sobre de Còrsega,
4: estem,
3: no?
4: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres.

0: Aquí Badalona.
1: Aquí Badalona. Aquí les ciutats. Un batec de vida. Per cada moment. Per cada moment.
2: Tornen les festes de maig.
3: I te les portem a casa.
2: Diumenge 10, la nit de Sant Anastasi. Des del Vall a Plaça fins a la cremada del dimoni.
3: A partir de les 7 de la tarda, en directe a Televisió de Badalona.
2: Aquest mes de maig.
3: Et portem la festa a casa.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
6: El partit del Badalona.
7: A partir d'ara, seguiu les incidències del nostre equip, el Club de Futbol Badalona.
6: El partit del Badalona és una retransmissió de Ràdio Ciutat.
7: Connectem amb els nostres companys, Ramon Duran i Jon García, desplaçats en aquest partit.
8: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
9: Què tal? Molt bon dia des de l'estadi municipal Hipòlit Planàs, aquí a Vic, on d'aquí aproximadament uns 14 minuts començarà el darrer partit de la Lliga 25-26, almenys pel que fa a la fase regular, entre la Unió Esportiva de Vic i el Club Futbol Badalona. Un partit on tots els compromisos de la jornada, a excepció de dos o tres, que no s'estaven jugant pel que fa a la classificació absolutament res, més que un o tres punts més, el que sí que està clar és que avui serà una jornada bastant apassionant, perquè la jornada és unificada, on hi ha moltes coses en joc, on el Badalona, per exemple, juga al segon lloc i el Vic juga no descendir de categoria, però ho anirem explicant sobre la marxa, perquè són una sèrie de combinacions que les viurem in situ, en directe, aquí al 94.4, en aquesta jornada de diumenge, amb la cremada del dimoni. Esperem, doncs, que no es cremin més coses, perquè el que està clar és que avui, dins del que és una jornada frenètica, Jon García, molt bon dia, tampoc podem dir que nosaltres ens estiguem jugant la vida, però sí el segon lloc, que és molt important, no?
10: Què tal, Ramon? Bon dia. Doncs és el que dius, jugada a jornada unificada, per tant, jornada frenètica a la tercera federació, sobretot perquè s'està jugant com acaba definit el play-off i també qui al final s'acaba salvant o no. En aquest sentit, en aquest partit tenim dos actors implicats, el Badalona per la part de dalt, el Vic per la part de baix. Anem a fer una mica de matemàtiques, perquè primer hem de parlar-vos de la situació del Badalona. Ara mateix s'està jugant la segona posició amb el Cornellà. El Cornellà seria l'únic equip que podria passar al Badalona. El Cornellà, recordem que avui juga un autèntic partidàs a la mateixa hora, a partir de dos quarts d'una, amb l'Hospitalet. Què passaria si el Cornellà no guanya? El Badalona s'assegura la segona posició perquè té l'haver guanyat el Cornellà. Ara bé, si el Cornellà guanyés, obligaria el Badalona també a guanyar aquest partit contra el Vic per quedar segon, perquè només estan a un punt de distància a la classificació. Això pel que fa a la part de dalt, més enllà de que l'Hospitalet també s'està jugant a acabar d'entrar al play-off o no, perquè hi ha dos equips que l'estan seguint de prop, com són, en aquest cas, la Grama i també Vilanova, que podria sobrepassar-lo. Això pel que fa a la part de dalt. Pel que fa a la part de baix, el Vic s'ho està jugant tot. De fet, ara mateix està a posicions de descens, com a 16è classificat, però està tan sols un punt del canvi de led que juga amb el Cerdanyola, que és el penúltim classificat. Per tant, amb el Lleida ja ha descendit. Ara mateix hi ha tres equips que són candidats a descendir, que són canvi de led, Vic i Cerdanyola. Només descendiran dos d'aquests tres. El Vic, si vol tenir alguna possibilitat de salvar-se, hauria de guanyar aquest partit. Si no guanya, seria impossible. I a partir d'aquí hauríem de seguir un altre dels partidassos d'aquesta jornada, que és el canvi de led Cerdanyola, on també s'hi decidiran moltes coses. Per tant, molt en joc per dalt, molt en joc per baix. No es juga el Badalona a la vida, però sí es juga la segona posició, que és important per dues coses. La primera, que t'assegura més enllà del rival.

0: El fet de que tu juguis el partit de tornada a casa, que sabem que és una cosa que sempre ajuda, però encara més important, que és que recordem que en aquestes eliminatòries no hi ha penals. Per tant, en cas d'empat global a l'eliminatòria, passaria al Badalona directament perquè hauria quedat per davant a la classificació. Per tant, no es juga la vida com en 3 anys, però sí es juga coses importants, Ramon.
1: Doncs, clar, a partir d'aquí, amb tot aquest... una mica, amb tota aquesta... doncs, diguem, sèrie de combinacions que ha anat explicant el John, és veritat, doncs, que hi ha algun matís conforme vagin passant els minuts, l'anirem afegint, perquè és cert que d'alguna manera el Vic només li val guanyar i esperar que en aquest cas el Can Vidalet sí, no guanyi cert. En el Cerdanyola, però per altra banda el Cerdanyola també està pensant el mateix, si guanya sí, sí. el camp del Can Vidalet i el Badalona no perd el camp del Vic, doncs el Cerdanyola es salva. Vull dir que aquí tothom té interessos en joc, no? El que és cert, i això ho parlàvem abans d'acabar la Lliga. John, aquí ningú fa cap favor.
0: No.
1: És veritat que el Badalona, depenent de com vagin les coses, a vegades, si tu tens la tranquil·litat de que el camp de l'Hospitalet està guanyant de manera tranquil·la l'Hospitalet del Cornellà, exemple, que no sembla probable, d'entrada, però pot passar, doncs el Badalona sí que podria especular. El que és cert és que avui Mikel Azparren, ja tenint en compte una mica de reull, ha pensat en els play-offs. Jugadors en 4 amonestacions no estan jugant. Guzmán ni convocat, Josu Rodríguez de moment a la banqueta amb 4 targes. Perquè recordem, si veus la cinquena, compleixes sanció en el play-off. Si no veus la cinquena, entres de 0 en el play-off. I pel que fa al tema dels penals o no penals, sí que hi hauria penals a la tercera eliminatòria, que aquesta sí que era caixa o faixa i és una eliminatòria pura i dura, i recordem que Catalunya s'enfrontarà amb el representant de Galícia.
0: Jo haig d'admetre una cosa, Ramon, que és que crec que el sistema pot ser més just o menys, ho hem parlat moltes vegades, però sí que dona valor al fet de quedar per sobre la Lliga amb una cosa com aquesta que diem dels penals, a mi sí que em sembla just i crec que també té tot el sentit en una eliminatòria com aquesta, la que al final s'ha de premiar d'alguna manera, més enllà de si jugues la tornada a casa o no, el paper que tu hagis tingut durant la temporada i els punts que hagis fet i com has quedat a la classificació. Però deixant això també de banda, m'explicaves el factor de les targetes, que segurament és important a l'hora de saber la convocatòria i també l'11 que ha escollit Mikel Azparren, que després el repassarem, però per mi hi ha un altre factor. Mikel Azparren avui ha fet canvis importants. A l'11 que per mi van en la línia de provar coses de cara al playoff. Sobretot hi ha un nom, el jugador que juga com a mig centre, que després el repassarem, que jo crec que és clau a l'hora d'entendre això. Jo crec que a Mikel Azparren està tocant tecles a veure quina és la que més li funciona amb aquesta preparació que ha hagut de fer a correcuita per als playoffs que li estan a punt d'arribar a l'equip.
1: Bé, d'entrada hem de dir que el camp no està ni molt menys ple, que sí que a la tribuna hi ha bastanta gent, bona entrada, però que vull dir, pel que s'està jugant al Vic, no hi hauria tampoc un caliu com el que hi va haver Manresa, que sí que estava esperant guanyar la Lliga, no?
0: Totalment d'acord. Avui vull dir que la gent... no sé si és que els hi ha costat una mica més llevar-se o què, però sí que és cert que avui de moment no estem veient una gran entrada. I si dèiem que el Badalona, tot i que sigui un partit important, no s'hi juga tant, el Vic és que literalment s'està jugant la vida en el sentit que podria descendir de categoria. Per tant, veurem al final quin acaba sent l'ambient aquí a Vic. El que és segur, i ara deies que aquí ningú et fa regals, el que segur que no et farà regals avui és el Vic, perquè els jugadors s'ho estan jugant tot i, per tant, el Badalona, si vol sumar avui els 3 punts, més enllà d'experiments, més enllà de preparar-se per aquest play-off que el tens ja a l'horitzó, doncs necessita fer un bon partit i necessita de la màxima concentració, no cal ni dir-ho.
1: Ara mateix s'estan anunciant els protagonistes, s'estan anunciant els jugadors que disputaran el partit com a titulars. Per part del Badalona veiem a Morales i Peris, que estan lesionats, que no arriben a temps per aquest partit. En principi haurien d'estar ja disponibles la setmana que ve. I sobretot, John, tot i que ara mateix hi ha molts números, que hi hagi una eliminatòria Badalona-Vilanova, sí, això no és definitiu, perquè també hi ha bufetades pel cinquè lloc i, per tant, doncs, molt pendents que això també serà important. El Lleida rep el Vilanova, el Vilanova espera guanyar per assegurar el cinquè lloc, però estan a l'expectativa equips com la Grama, per exemple, i l'Hospitalet, de no deixar-se un punt o dos que li costi entrar entre els cinc primers.
0: És que fent la radiografia, vull dir, hi ha 3 equips que van per davant, que ho han estat durant aquesta part final de la Lliga, que és el Manresa com allà guanyador, i el Badalona i el Cornellà, que s'estan disputant el segon lloc. Però és que, si mires més a baix, tenim Hospitalet 54 punts, Vilanova 53 i Grama 51. Per tant, aquí a la Grama podria acabar entrant en aquestes posicions de play-off en cas d'aconseguir una victòria. Si guanyés la Grama i perdés l'Hospitalet, ara hauria de repassar també quines averes perquè empatarien. Però és que aquí hi ha bufetades per tots llocs i és el que té aquestes jornades unificades, que són molt, molt emocionants. La veurem avui en directe, aquesta última jornada de la tercera Federació Grup 5 a Ràdio Ciutat. Ramon, quan surten ja els jugadors al terreny de joc?
1: Apareixen els protagonistes. Anem a repassar quins seran els 11 que presentaran avui tots dos equips en aquesta jornada final de la tercera Federació abans de començar el play-off pel Club de Futbol Badalona. Per part del Club Futbol Badalona, aquest serà l'11 que presentarà avui Miquel Azparren.
0: 11 ultraofensiu de Miquel Azparren, Amazon a la porteria amb De Marco com a lateral esquerra, Marco i Ayala com a parella de centrals, amb Yaya Silibé per la dreta, amb Manrique com a mitjentre i compta acompanyant-lo a la mitja punta Albert Ruiz i Toni La Rosa, avui com a mitja punta, amb Juanjo per l'esquerra, Diaguara per la dreta i Òscar Gómez com a davanter.
1: Una banqueta formada per Víctor com a porter suplent, la completen Robert Simón, Pime, Jaume Pinyol, Bermu, Reche, Pol Júnior, Josu Rodríguez i Dani Rocafull. Per part del Vic, el conjunt local.
0: Un conjunt que formarà a Míquer Macià la porteria amb defensa de 3 per un vell conegut Albert Estallés, també Gil Beltrana i Adrià Pla de Vall. Com a carriler dret, Marc Colomer per l'esquerra, Alberto Salamanca al mig del camp, doble pivot, amb Juli Berenguer i Nil Garrido, amb Ivan Amoedo a la mitja punta i doble punta amb Xema Moreno i Manel Martínez.
1: Una banqueta de suplents formada per Jordi Portet com a segon porter, Oriol Coromines, Edgar Banús, Martín Riera, Pius Kerr, Jou València, John Lobo, Ernest Girbau i Manel Valdivia. Tot això a les ordres del col·legiat Gené Mora, auxiliat de les bandes per Jimeno Solans i per Esteban Bote. Tot a punt aquí al municipal Hipòlit Planàs de Vic per viure aquest partit entre la Unió Esportiva de Vic i el Club Futbol Badalona.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit. El partit del Badalona.
1: Esperant l'hora en punt per començar aquest enfrontament. El Badalona que posarà la pilota en joc. Segurament, John, haurem d'esperar un parell de minuts i destaquen sí. A les files del Vic dos exescapulats com són Xema Moreno i Albert Estallés, aquest més recent.
0: I Ivan Amoedo, també.
1: Ivan Amoedo, correcte, sí, sí.
0: Doncs aquest partit, esperant serà que es doni l'inici. Han volgut sortir els jugadors abans també per ser puntuals. Ja va ser així la setmana anterior. Ara mateix queden 2 minuts perquè siguin 2:15. Per tant, el moment en el que està previst que comenci aquest partit, recordem que en aquesta jornada ja s'han disputat 2 partits. El Manresa-Sant Cristòbal amb victòria pel Manresa, que celebra així el seu triomf de Lliga amb un partit en el que els dos equips ja no jugaven res. També el Tona, que es va imposar 2-0 contra l'Escala. Avui ha començat des de fa 26 minuts. Començava el partit a les 12, el Parralada de Muntanyesa de moment amb victòria pel Parralada 1-0, però a partir de 2:15 és quan comença l'emoció, Ramon, perquè són els partits en els que sí hi ha moltes coses en joc. Repassem ràpidament els partits, el Camp Vidalet-Cerdanyola, partit vital per la salvació, Europa B Mollerussa, la Grama contra el Vilassar de Mar, l'Hospitalet contra el Cornellà, també partit clau i del que haurà d'estar molt atent el Badalona pel que faci el Cornellà. A partir de 2:15 també Lleida-Vilanova i aquest Vic Badalona que seguirem en directe a Ràdio Ciutat.
1: Petards aquí als exteriors de l'estadi Hipòlit Planàs. Recordem que en aquest estadi, John, fa 3 temporades i va jugar després de la no fusió al Badalona Futur, un any aquí. Per tant, doncs, un camp doncs, que en els últims anys ha estat protagonista també per partits de la segona federació. Però en tot cas, com dèiem, avui el Vic el que es juga és això, intentar certificar la permanència, i no passa només per guanyar en el Badalona, sinó que a més ha d'esperar que el Camp Vidalet guanyi, en aquest cas, no guanyi, volem dir, el Camp Vidalet al Cerdanyola. Per tant, doncs el que està clar és que el partit ara sí que és a punt de començar, que poden passar moltes coses, que pot haver-hi múltiples combinacions un cop comenci el partit i que les anirem explicant aquí als 94.4 en aquest 10 de maig, cremada del dimoni, previ a la Diada de Sant Anastasi, I, com dèiem, doncs, festiu a Badalona, la pilota ja està en moviment. Aquí a l'Hipòlit Planàs l'ha posat en joc el Club Futbol Badalona.
3: Et caduca el carnet de conduir?
4: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
3: Carrer Francesc Macià, 6.
4: Al costat de Pompeu Fabra.
1: Doncs ja tenim una mica aquests dubtes i de moment veig el Badalona també amb una línia de 3, no? I aquesta sí que és nova perquè, vaja, jo veig per banda esquerra molt ofensiu a Juaco i veig per banda dreta molt ofensiu a Diawara, que no sé si actuaran com a carrilers.
5: Són els dos jugadors que obriran les bandes, però jo crec que en aquest sentit el que voldrà Sparren és que els seus laterals estiguin una mica més tancats. Jo no crec que sigui una línia de 3, sinó que crec que és més aviat que en sortida de pilota surt amb tres jugadors i que es posa una mica més per dins de Marco per ajudar en sortida de pilota. Però jo crec que en defensa sí que serà una línia de 4, però és cert que de moment en sortida de pilota Yaya Sidibé està acompanyant tant a Ayala com de Marco. Per cert, Yaya Sidibé també necessària la sortida de pilota en el sentit que hi hagi un jugador dretà, perquè si no, recordem que els dos centrals que avui són titulars al Badalona són esquerrans. Ara repassem també més coses de l'alineació.
1: Ha rebut Tom Diawara a banda dreta, li dona suport a Albert Ruiz. És Manrique, avui jugant de pivot al mig del camp, la polivalència de Xavi Manrique. Ha rebut Juaco banda esquerra, de moment té la possessió el Badalona sense fer mal. Minut 1 de la primera part, aquí li pone plana 0-0, pilota llarga buscant a Òscar Gómez, massa llarga directament a les mans del porter local.
5: Clar, avui l'equip juga amb Manrique com a pivot, jo crec que també és una figura que a nivell defensiu compensarà el fet de tenir dos jugadors tan ofensius com són Albert Ruiz i com és Toni La Rosa. Estem parlant de dos futbolistes que són dos mitges puntes i Toni La Rosa, de fet, normalment juga com a davanter en aquest equip. I avui també moltes mirades sobre Tom Diawara després del partidàs que va fer contra l'Hospitalet, una autèntica exhibició. Avui torna a ser titular un jugador que, si segueix amb aquest estat de confiança, pot ser clau de cara als play-off.
1: A mi m'agrada molt aquesta combinació que quan ataques, John, veig a De Marco agafant la posició d'interior,
5: sí, sí, sí,
1: i deixant totalment lliure la banda perquè Juaco pugui fer una mica la seva, no? I pugui venir a buscar el mig del camp. I això també pugui provocar, doncs, algun desconcert, no? A l'hora de defensar el rival, no?
5: De fet, ara mateix, De Marco estava venint a rebre com a mig centre. Això és una cosa que recordo molt, que, per exemple, es va parlar molt del Manchester City a Guardiola en el moment en el que ho fèiem jugadors com Cancelo, per exemple. És a dir, que això hi ha molts entrenadors que els últims anys ho han anat fent, de jugar amb els laterals també en sortida de pilota, que vagin més per dins. I esperem que, després del partit de la setmana passada, que segurament va ser una mica més continuista, crec que avui sí que està intentant tocar algunes tecles per veure què pot canviar de cara al play-off i que el seu equip arribi amb les màximes garanties.
1: Tu creus que Tom Diawara pot ser un reforç de luxe de cara al play-off?
5: Home, si té el nivell de la passada, de luxe no. No sé què hi ha més enllà del luxe.
1: No, però t'ho dic perquè és veritat que va dur a terme una gran actuació, sí. Veurem avui com juga o com li van les coses, evidentment no podem demanar-li cada partit que faci dos gols, però sí que és veritat, doncs, que aquesta inspiració la pugui anar demostrant, encara que sigui en forma d'intermitència, perquè no és normal tampoc un jugador pugui estar explosiu a cada moment, no? Però és cert que Tom Diawara necessitava aquesta confiança. Corre el Badalona, mig del camp, Juaco, retall pel mig del camp, l'envolten dos adversaris, falta ben provocada per part de Juaco, una mica, doncs, aquests moviments que busca, sí. Esparren en el mig.
5: Sí, sí, de fet, justament és el que ha passat. Ha anat a rebre ara De Marco, ha deixat la posició lliure de Juaco, que és qui venia a rebre, se li ha dibuixat la passada. De moment, m'està agradant molt com l'equip està intentant buscar coses diferents, també en sortida de pilota, perquè sempre hi ha un jugador lliure que es pugui moure i això es fa a través, doncs, de...
1: Tres.
5: Ui, compte aquesta,
1: ara. L'entrada sobre Juaco, doncs, no, la pilota res. Penjada per Manel. Talla la defensa del Badalona, la toca. Havia rebut una puntada de peu Juaco, l'àrbitre no ha considerat oportú, xiu la falta. Minut 4 de la primera part, 0-0. Aquí a Vic, entre el conjunt local i el Badalona, la mouen Marco. Avui tornen a la defensa amb dos esquerrans, l'eix central, amb Ayala, sí. I amb Marco Martínez.
5: I, de fet, també és curiós, però l'equip sense pilota sí que juga amb aquest 4-4-2, és el que dèiem. Fa defensa de 4 sense pilota, amb pilotes de Marco, que per dins, ostres, falta ara també Albert Ruiz, ha sortit el Vic Ramon amb
1: ganes
5: de repartir.
1: Sí, amb ganes de mossegar. Nil Garrido, al mig del camp, ha agafat literalment Albert Ruiz.
5: No és per menys, vull dir, està jugant la vida. És que això és així.
1: Ha rebut De Marco, la pilota que ens ho pega amb Marc Colomé, i se'n va directament... Finalment, Vic, podem dir que juga amb tres centrals, sí, no?
5: Sí, el Vic ha sortit amb tres centrals. El que passa és que sense pilota, sí que segur que està amb tres centrals, com estàvem dient, amb pilota és que, sincerament, encara no hem vist cap possessió amb una mica de continuïtat del Vic. Quan la tingui, doncs també podrem explicar-ho. Per ser Ramon, a més enllà d'aquest parada muntanyesa que juga des de les 12, un partit intranscendent pel que fa a la classificació. Han començat ja tots els partits en aquesta jornada unificada. Canvi de led 0, Cerdanyola 0, el minut 6, mateix minut, Europa B 0, Mollerussa 0, Grama 0, Vilassar de Mar 0, Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 0, Vilanova 0 i aquest Vic-Badalona 0-0 també que us estem explicant.
1: Vaja, que per tant no hi ha gols de moment,
5: no.
1: Eh?
5: No, no, de moment no.
1: Minut 5 i mig de la primera part. El Badalona és qui té la possessió. El Vic comença a pressionar a partir del mig del camp. Vol, sobretot, apostant per aquestes pilotes llargues per Manel i per Xema Moreno, eh?
5: En aquesta jornada, Ramon, hi haurà menys gols, no? Perquè la passada, te'n recordes, que va ser una bogeria. Anàvem actualitzant marcadors.
1: Bastant, bastant.
5: I era un no parar, allò.
1: Gerard De Marco, el rebot per Juaco, molt actiu, se'n va cap al mig, penetra, molt marcat, deixa per Albert Ruiz, bona obertura a la banda esquerra per Toni La Rosa. Que és curiós, Toni La Rosa també jugant com d'interior esquerre, sí. També, no? En una posició que li sigui més còmoda, no?
5: Sí, és cert que aquesta posició d'interior li permet rebre per dins, però alhora poder perfilar-se bé per fer aquesta diagonal que a ell li agrada fer quan comença des de la banda esquerra, no? El que passa que normalment quan juga a l'esquerra rep fora i va cap a dins, avui directament rebrà dins.
1: La Rosa, La Rosa vol encara el lateral, la vol posar pel mig per De Marco, que s'havia incorporat, al final serà Juaco, Juaco jugant curt per Albert Ruiz, Albert Ruiz està movent bé el Badalona a la banda esquerra,
5: sí, sí, sí,
1: és
5: sí.
1: La Rosa, enganxat a la línia de banda, vol fer la paret amb Juaco, aquesta connexió podria ser letal, ha rebut ara Marco, De Marco, Juaco, evita que la pilota surti per línia de banda, dos retalls, la vol posar, continua retallant, deixa per De Marco la posa a l'interior de l'àrea i arriba Òscar Gómez, també Diaguara refusa la defensa i sortirà en bimba controlada el Vic.
5: I ara l'equip ha d'estar també molt atent amb aquestes pilotes en llarg perquè de moment pot ser un dels recursos que pot utilitzar ara mateix el Vic davant d'un Badalona que està monopolitzant absolutament la possessió. Jo crec que en aquest sentit a l'equip li ajuda el fet d'estar ja classificat, el fet de tenir certa tranquil·litat de cara a aquest partit, jo crec que els jugadors fa que estiguin relaxats en el bon sentit, eh? En el sentit d'atrevir-se, en el sentit de jugar amb més cervell que cor, potser.
1: És Yaya Sidibé, que la condueix. Mig del camp, zona ampla. Juga allà, ara a banda esquerra, tocant i tocant el Badalona. Allà la fa com una mena de diagonal pel mig, posant-la per la Rosa, refusa la defensa. Arriba Nil Garrido, banda esquerra, el refús massa llarg directament a la porteria de Carlos Azón i definitivament qui té la possessió és el Badalona, John.
5: I Azparren, que no para de donar indicacions, ara li feia unes correccions a Yaya Sidibé, que volia retocar una mica la seva posició al terreny de joc.
1: La juga Marco Martínez, la puja molt a prop del mig del camp. Toca a la dreta, cap a Yaya Sidibé. Ha rebut ara Diaguara, enganxat a la línia de banda. Diaguara combina amb Manrique. Ara la posa per Diaguara. Aquesta era bona, eh? La intenció era bona, perquè el que passa que el Vic, evidentment, ja sap una mica de sí. Les intencions de Diaguara i un dels centrals, el que juga tirant a l'esquerra, ha anat a tapar la possible pujada de Diaguara, no?
5: Sí.
1: Que buscava la paret.
5: De moment, Diaguara, de fet, és la primera pilota que toca en el partit i portem ja 8 minuts perquè sempre té un jugador a sobre i també estan pendents els jugadors del Vic de les cobertures per si hi ha una desmarcada de Yaya Sidibé de Tom Diawara que marxa a l'esquena i que no la poden cobrir.
1: I ara Marco Martínez, que ha estat lleugerament empantat, no el suficient perquè es xiulés falta i volia protegir la pilota i el que ha fet és forçar un corna. No doncs ha pogut fer res més. Marco Martínez l'únic que podia fer és refusar cap a la banda, però ja la perdia, no? Quan ha rebut l'empanteta. Corna favorable a l'equip local.
5: Doncs sí, serà el primer del partit. De fet, Ramon l'ha servit ja en curt, el Vic.
1: La centrada molt tancada, la rematada de Xema Moreno. La rematada, no ha estat de Xema Moreno, sinó de Manel. Al final, la pilota per damunt del travesser de la porteria de Carlos Azón. Podríem dir que ha estat la primera ocasió, tot i que no massa clara, però sí que amb una rematada intentant trobar els tres pals. Condueix el Badalona. Jo, on crec que va patir més el Badalona en el partit de la setmana passada contra l'Hospi, sobretot és a pilota aturada.
5: Sí, totalment d'acord, totalment d'acord. L'Hospitalet també és cert que és l'Hospitalet, eh? I que és un equip que en aquest sentit sempre destaquem que és perillós, però és que va rematar totes les jugades d'estratègia, compte.
1: Ha robat el Vic, la incursió per banda dreta, intentant posar-la a l'interior de l'àrea, i arriba allà Sidibé, refusa bé la pilota. Hi havia hagut una pèrdua en una zona complicada, molt a però en terreny defensiu de Toni La Rosa i ha propiciat aquest contracop del Vic que ha pogut trobar el passadís per la dreta i fer la centrada que al final ha pogut resoldre la defensa del Badalona.
5: Tot i així, seguirà sent possessió pel Vic, ara atacarà des de la banda dreta tot el Badalona a defensa, a excepció d'Òscar Gómez, que es queda a l'atac amb dos defensors.
1: 10 del primer temps. La pilota a l'interior de l'àrea, Manel, el refús de Marco Martínez i torna al Vic, que ara sembla que troba una mica més l'atac. L'esfèric torna a sortir línia de banda, al darrer en tocar està Colomé i és servei de banda favorable al Badalona quan som al 10, ja del primer període, amb empat a 0 aquí al camp del Vic. Recordem que amb un empat el Badalona s'assegura el segon lloc. Servirà Gerard De Marco. La passada buscant a Juaco.
5: No, no, amb un empat no se l'assegura, Ramon. Si hi ha empat del Badalona i victòria del Cornellà, queda segon
1: correcte,
5: al Cornellà.
1: Correcte, perdó, perdó, sí, sí. Correctíssim.
5: Sí que és cert que si hi hagués un empat a l'altre camp, aquí sí que se l'asseguraria.
1: Correcte, sí, sí. Una victòria al Cornellà és el que apuntaves.
5: Una victòria al Cornellà
1: t'obligava a
5: guanyar
1: el Badalona. Atenció, el porter del Vic, que es complica una mica la vida. No hi ha porter, la Rosa no ha pogut fer el control. El refús, i és que dir, i hem de dir que Iker Macià, Macià és el porter que han fitxat aquesta setmana perquè tenen els dos porters lesionats. I han hagut de fitxar un porter que no havia jugat en tota la temporada, Iker Macià.
5: Solució d'urgència, ha hagut de sortir també d'aquesta manera la jugada. Al final, a la passada i el refús no ha estat bo. Llàstima que no controla Toni Larrosa, perquè si no és que tenia la porteria buida. Sí que estava molt lluny, però bé, un jugador com Toni Larrosa podia fer el gol.
1: És Manrique, que ha fet una passada llarga buscant a Diawara, que estava molt lluny de la seva posició. Ha recuperat Iker Macià, el porter del Vic, que, insisteixo, ha dubtat en l'acció anterior. Al minut gairebé 12 de la primera part del partit, estem aquí a Osona, en aquest duel de la 34a jornada. Serà el tercer play-off consecutiu que jugarà el Badalona. Els dos anteriors, recordem, va poder superar la primera eliminatòria i va caure a la segona.
5: Tenim
1: esperem,
5: un gol
1: doncs, arribar més lluny,
5: que no és massa transcendent, però és un dels partits que s'estan jugant en aquesta jornada unificada. El minut 12 de partit marca el Mollerussa, Europa B 0, Mollerussa 1.
1: Doncs dos equips que han optat per jugar a aquesta hora, no? Però que tampoc s'estan jugant res, diguem-ne.
5: Sí, però es dona l'opció, no? Quan tu no et jugues res...
1: Correcte, sí, sí, clar.
5: Et dona l'opció de fer-ho en un altre horari. Però sí, sí. Si t'hi jugues alguna cosa no hi ha opció.
1: Correcte.
5: Has de jugar a dos quarts d'una i no té més.
1: Mollerussa, recordem, doncs, salvat.
5: I l'Europa B, que ha fet una ratxa, doncs, sí, una ratxa final a la segona volta.
1: Home,
5: impressionant, eh?
1: Segurament entre els dos o tres millors equips de la segona volta.
5: Sí, sí, sí, sí.
1: Obertura d'Albert Ruiz, banda esquerra, buscant a Juaco. Feia estona que no intervenia. Hi va Juaco. Obre pel mig cap a la Rosa, no troben la connexió, vol sortir el contracop al Vic. Xema Moreno d'esquenes a porteria, li posarà el peu a Ayala, recobre la pilota per part de l'equip escapulat i ja veiem que el col·legiat deixa jugar, eh? Xema Moreno no se'n sap a venir, que no hagi xiulat falta a l'àrbitre.
5: Doncs sí, era bastant justeta, no ens enganyarem. Però bé, pilota pel Badalona, jugant-la a la zona defensiva. I de moment ara tenia la pilota Diawara, no ha acabat de trobar de moment accions a les que pugui demostrar aquesta qualitat a la que ens té acostumats i també aquesta velocitat. L'estan marcant de molt a prop, eh?
1: La traveta sobre Albert Ruiz, una traveta clara de Juli Berenguer. A la dreta del cercle central, quan som al 13 i mig de la primera part del partit, estem als 94.4, Ràdio Ciutat de Badalona, vivint l'emoció del futbol. Encara queda el millor, que és el play-off d'ascens. Rebrà al mig del camp Manrique, volia obrir a la banda dreta per Diawara, ha arribat a tocar a Salamanca, Albert Salamanca, i serà out a la zona 3 quarts, banda dreta, a l'atac del Badalona. La posarà en joc Yaya Sidibé. I va Yaya, rep el suport de la Rosa, pilota una mica tancada, bon control de la Rosa, la deixa per Yaya Sidibé. Cortet a l'esquerra per Albert Ruiz, pel mig per Manrique, el Badalona que ara bascula cap a la banda esquerra amb Gerard De Marco, obrint cap a Juaco. Massa, ha estat una pedrada, aquesta
5: sí,
1: passada
5: sí,
1: de Marco sobre Juaco.
5: Pedrada absoluta de Juaco, que no ha pogut fer el control, a més estava molt a prop de la línia lateral i per tant la pilota ha acabat sortint. De moment estem veient a Toni Larrosa molt actiu, apareixent per molts llocs del terreny d'això, que és el que té aquesta posició d'interior, no? Que li permet també molta llibertat de moviments.
1: Yaya Sidibé, que s'ha quedat intel·ligentment esperant la pèrdua de Manel. S'ha fet mal, sembla que
5: sí.
1: Un cop al cap.
5: De fet, jo crec que si el Badalona hagués perdut la possessió, l'àrbitre hagués xiulat falta, no?
1: Sí, jo crec que sí, però vaja. A punt d'arribar-hi Òscar Gómez. Al final, qui la recupera per part del Vic és Nil Garrido. Refusa Nil Garrido. Talla per part del Badalona Marco. insisteix Toni La Rosa, posa el cap Diawara, un altre cop el refús des del mig del camp de Salamanca, la recupera Yala, ara Manel, teva meva sense control, la perd el Vic, recupera el Badalona, lateral dret de la defensa servirà Yaya Sidibé.
5: A la resta de jornada, més enllà d'aquest Europa B Mollerussa, que de moment s'està imposant l'equip visitant per 1-0, sobretot els partits que més ens interessen, aquest canvi de l'Ed Cerdanyola i també a l'Hospitalet Cornellà, de moment els dos partits, minut 16-0-0.
1: Ja sí, bé, mig del camp. S'anticipa la defensa. Gil Bertran, Albert Ruiz, la perd i falta d'Albert Ruiz, l'àrbitre que aplica la llei de l'avantatge. Banda esquerra, Nil Garrido, Sidibé, interior de l'àrea, lateral, la centrada, el punt de penal ben refusada per part de Manrique. I va Albert Estallés. Estallés que fa una diagonal cap a la frontal de l'àrea, Ayala. És Chema Moreno, que és Gabbell. Aconsegueix prolongar la pilota cap a la banda dreta per l'entrada de Nil Colomé. Nil Colomé el tapa Juaco. Deixa cap a la posició de Pla de Vall, Pla de Vall, pilota mossegada a l'interior de l'àrea, el refús de Yala al mig del camp, i arriba Òscar Gómez. El terreny de joc també està una mica deficient.
5: Sí,
1: eh?
5: I el bot ara no ha beneficiat Òscar Gómez, que no ha pogut fer la prolongació, per cert, amb rei abans, perquè li han fet una... Ell considerava que era una falta a Moedo. Ha caigut al terra fent uns gestos de dolor i uns crits impressionants.
1: Sí.
5: I quan ha vist que no l'ha xiulat, s'ha aixecat, però com si fos... No ho sé, com si tingués molles. Ja, ha estat increïble.
1: Això a vegades sol passar, eh?
5: Sí. Però de dir, escolta, almenys, aixeca't a poc, no? Una mica de... No, s'ha aixecat com un llamp.
1: Gerard de Marco, ha d'anar cap a Carlos Azón. Minut 17 de la primera part, 0-0, aquí al Municipal de Vic. De moment, amb aquests marcadors que hi ha ara mateix, el Badalona seria segon. I va Manrique. Es regira, deixa la banda dreta cap a Albert Ruiz. Feia el moviment per marxar Tom Diawara, de primeres, La Rosa, Diawara, se li ha escapat el control a Toni La Rosa quan havia marxat també cap a l'interior. Tom Diawara no s'ha trobat la possible connexió. Servirà el Vic de línia de banda, a l'esquerra de defensa.
5: Moment del Badalona, la que potser no està tenint una possessió tan còmoda, tan fluida com si ho ha tingut a l'inici del maig. Potser ara està tot plegat una mica més igualat i, de moment, el que estem veient en aquests 17 minuts, camí del 18 de partit, és que no estem veient gaires ocasions molt clares. De moment, els dos equips sense cometre masses errors i tampoc estan sabent en atac trobar aquella genialitat que, tot i que el rival no cometi un error, doncs et faci tenir una ocasió.
1: I va Chema Moreno, però se n'aprofita Yaya Sidibé per cedir cap a Carlos Azón. 18 del primer període. La puja Yala per part de l'equip escapulat. El Vic vesteix de vermell amb ratlles blanques. I el Badalona, la seva indumentària habitual. Ara Albert Ruiz la posa per Diawara, aquesta pot ser bona. La pilota bota. Surt el tall a Estallés. Albert Ruiz, que volia fer una frivolitat a l'hora de fer el control, l'ha tocat d'esperó i s'ha anat fora de banda, al mig del camp a l'esquerra.
5: Si li surt aquest control a Albert Ruiz, jo parlaria amb la federació perquè li comptés el Badalona com a gol, eh? Ha estat una barbaritat. Ha aixecat l'exterior del peu per fer un control acrobàtic que no li ha acabat de sortir, però és que... Déu-n'hi-do, quina qualitat que té aquest jugador i quina llàstima que no l'ha acabat de demostrar del tot.
1: Però bé, partits també com el d'avui han de servir perquè guanyi, no?
5: Sí,
1: confiança.
5: Totalment. És que la qualitat li sobra i es veu a cada jugada, però aquesta qualitat també l'has de saber demostrar en rendiment i això és molt difícil a vegades.
1: La lluita frenètica entre Manel i Manrique. També salta Marco. Xavi Manrique té una qualitat que és que el tema de l'alçada, que no és molt alt, diguem-ne, el supleix, o sigui, per ser central, dic.
5: Sí.
1: El supleix perfectament, doncs, amb bons moviments i també molta rapidesa i molta agilitat, eh?
5: Sí, salta molt bé, va molt bé de cap i també sap com jugar amb el cos per poder acabar-se imposant en els duels.
1: Ha rebut Salamanca, punta esquerra. Ha fet un intent de fer la centrada, la posa. Si no ho impedeix Azón, serà corna. No. Azón, però...
5: Sí.
1: Sembla ser... Diu Azón que no.
5: Clar, el que ha passat
1: Azón
5: és que...
1: Azón és el que estava marcant la línia i li diu al jutge de línia que no ha sortit la pilota. És curiós perquè si ha sortit, ha sortit de fora cap a dins, no?
5: Clar, ha passat una cosa que és que el bot de la pilota ha fet un efecte molt estrany i en comptes de marxar cap a la línia de fons, el bot el que ha fet és que la pilota tornés a entrar cap a dins. Per cert... a Ramon, es mou el marcador en un dels partits que estem pendents també d'aquesta jornada, és que hi ha hagut gol del canvi de led. Al minut 20 de partit acaba de fer gol el canvi de led, per tant, això és una...
1: molt mala notícia pel Vic.
5: Molt mala notícia pel Vic, exactament. Que aquí què es fa? Això es diu els jugadors o no? No, no? És millor que no ho sàpiga,
1: potser,
5: no? A veure,
1: és que qui més qui menys jo crec que ho pregunta. Potser, yeah. potser no ho sabran fins a la mitja part, però vaja.
5: Clar, suposo que ho miraran tots, però ostres, no sé si és millor o pitjor saber què està fent.
1: De totes maneres, en les últimes jornades estem veient uns partits del Cerdanyola molt moguts. Atenció, perquè ataca el Vic. La centrada a l'interior de l'àrea. Arriba Salamanca. L'arriba i la toca, però l'avantatge serà per Albert Ruiz, que ha perdut la possibilitat, i ara Albert Ruiz, que força el servei davant de favorable al padrón lateral dret de la defensa, que dic que el Cerdanyola està provocant partits molt moguts últimament, no?
5: Sí, i aquí pot
1: recordo
5: passar...
1: Recordo que hi 4-4 amb l'Hospitalet,
5: sí,
1: no?
5: Sí, sí, per això, que pot passar, evidentment, de tot, però sí que és cert que si, clar, les coses tal com estan ara, si guanya el canvi de led, no té cap opció el Vic, per tant...
1: Ara recupera la pilota a la banda esquerra per part del Vic, Juli Berenguer, l'àrbitre continua deixant jugar... Un altre cop el Vic, ara tanca l'interior de l'àrea i va Chema Moreno, la vol tocar amb el cap a Ayala, Marco, el refús queda curt, la rematada, un altre cop per Ayala, està apretant el Vic en aquests darrers instants i el Badrona pot sortir al contracop amb la Rosa, que la toca amb el cap per Òscar Gómez, la deixa a la banda esquerra per Juaco, pot ser bona. Si Juaco se'n va, pot ser boníssima. Continua Juaco, en l'1 contra 1, arriba a línia a fons, fa la centrada, talla a Moedo, a l'interior de l'àrea. Al final torna a recuperar el Badalona, l'àrbitre continua deixant jugar, Manrique se'n va de dos rebots, obre la banda dreta per Diaguara, ara qui ataca és el Badalona, 22 de la primera part, i va Diaguara entre tres adversaris, obre la frontal d'àrea per Manrique, pot xutar des d'aquí Manrique, torna a obrir a la dreta per Diaguara, Diaguara que es prepara per fer la centrada, busca l'1 contra 1 en el lateral, la posa a banda esquerra, centrada, el segon pal no hi arriba per ben poc, Òscar Gómez, que no crec que esperés l'error del porter,
5: sí, sí.
1: Que l'ha despistat.
5: Ocasió claríssima, jo crec que Òscar Gómez donava per fet que acabaria atrapant la pilota al porter local Iker Maceo, finalment no ha estat així, la pilota que surt per línia de fons, per cert, tenim un altre gol també a la jornada, ha marcat el Lleida, Lleida 1, Vilanova 0. Lleida 1, Vilanova 0,
1: atenció a aquest gol,
5: Lleida 1, Vilanova 0. Això el que podria fer és que en cas de que perdés el seu partit al Vilanova, no grama. Es classifiqués la Vilanova i es classifiqués la Grama. A la Grama el que ha passat és que hi ha hagut un gol que finalment ha estat anul·lat i no ha pujat al marcador. Per tant, al minut 23 de moment segueix 0-0 el seu partit contra el Vilassar de Mar, però ha estat a punt de marcar la Grama. Per tant, si la Grama marqués i es confirma que Lleida
1: li acaba guanyant
5: el Vilassar... El que hem
1: de mirar és que si amb aquest empat de la Grama... que té l'avaraix guanyat contra el Vilanova, John, es quedaria fora el Vilanova de moment amb aquesta derrota i l'empat
5: de
1: la Grama.
5: Sí, es quedaria fora.
1: De moment,
5: no, amb l'empat no, amb l'empat no. No, perquè hi ha dos punts de diferència. El que hauria de passar, l'única opció, Ramon, és que guanyés la Grama i que perdés el Vilanova. Per tant, hauria de mantenir-se aquest resultat.
1: Aquest gol del Lleida és benzina per la Grama. És benzina total.
5: Sí. Però, i clar, el Lleida, posem-nos en context, un equip que fa setmanes que està descendit. I ha estat el pitjor equip, amb diferència de la temporada, i està guanyant a un equip com el Vilanova, que s'ho està jugant tot, que s'està jugant a entrar al play-off i tenir alguna opció de poder ascendir. És que, realment, el futbol té unes coses a vegades que són inexplicables.
1: Tu t'imagines un play-off Badrona-Grama? Déu-n'hi-do, I en aquest cas estem parlant d'un equip que durant tres parts de les quatre dels dos partits ja ha passat per sobre el Badalona.
5: Mira, jo entre Grama o Vilanova no diré qui animo, però tothom s'ho pot imaginar.
1: Centrada lateral del Vic, que hi ha hagut una falta. A la frontal no s'han de fer faltes, posa el peu Juaco, un altre cop la insistència del Vic, la pilota a l'interior de l'àrea, ben defensada l'acció per part de Marco Martínez. Estem en uns minuts on apreta més el Vic.
5: El Vic apreta, també s'està jugant moltes coses i ara és el seu moment del partit, ho està provant amb diferents entrades. Tornarà a ser corna favorable al Vic, serà el tercer en aquesta primera part per l'equip local.
1: Vic, ara corna el Vic, que de moment estaria descendit a la punta dreta de l'atac. Serà, en aquest cas, Pla de Vall qui la posi. La pilota la defensaran tots els jugadors del Badalona molt tancat. El primer pal, la rematada ha estat de Chema Moreno. La rematada de Chema Moreno, no sé si ha arribat a impactar el travesser o no, o ha passat per damunt del travesser.
5: De fet, a mi, Ramon, m'ha fet l'efecte òptic que la pilota anava cap a dins, al final ha acabat marxant, rossant el travesser, ha marxat per sobre de la porteria de Carlos Azón, però ocasió claríssima en un Vic que ha tornat a connectar una centrada lateral. És una de les assignatures pendents del Badalona en defensar millor l'estratègia, perquè de dos corners ja van tres que el Vic ha connectat una rematada a porteria. Aquesta ha estat molt perillosa.
1: I va Albert Ruiz deixar per allà, sí, bé. Aquest cap a Marco Martínez. Està apretant molt a sobre el Vic. Sí. I ara mateix, doncs, el Badalona li està costant sortir. Azón de primeres cap allà, la pressió dels jugadors del Vic, el refús cap al mig del camp, i si el Badalona aconsegueix en sortir-se'n, ara Juaco, que ho ha provat, però servei de banda favorable al Vic, demanava una falta a Yala, a l'esquerra de defensa.
5: Sí, a sortida de pilota, ha fet la passada molt forçada, també perquè hi havia un jugador molt a sobre, i jo no tinc clar que això hagi estat...
1: Apreta-li, Poli Planas.
5: Sí, sí, sí. La gent aquí que anima, també, Ramon, conscients de tot el que s'està jugant al seu equip. Un equip que recordem...
1: Ui. No ha passat res, res absolutament. Vol sortir al contracop al Badalona. I va Albert Ruiz, la toca Manrique, pentina la Rosa, i va Juaco, Juaco que retalla, Juaco veu a la Rosa, la passada no és bona, falta i tarja. Falta sobre Juaco d'Ivan Amoedo, no?
5: Doncs sí, serà Amoedo qui vegi aquesta primera amonestació del partit. El jugador del Vic ara retira de la jugada, conscient de que era targeta clara. Serà falta favorable al Badalona, escurada a la banda esquerra del terreny de joc.
1: Joc interromput, 26 i mig de la primera part aquí al Municipal Hipòlit Planàs, amb 0-0 en el marcador en aquesta 34a jornada de Lliga, on s'estan succeint els esdeveniments amb tots els partits, amb equips implicats en aquesta última jornada, amb moltes coses en joc. Ara ha esperat Albert Ruiz, gesticula Juaco, se'n va Nil Garrido, la deixa cap a la posició de Juli Berenguer, puja des de l'esquerra Salamanca, la passada ara no és dolenta, la connexió amb Nil Garrido no és bona, volem dir, pilota al mig del camp, ha tocat Estallés enrere cap al seu porter. Hem passat d'una fase de domini al Badalona a una fase de domini al Vic, que ha tingut aquesta oportunitat a pilota aturada Chema Moreno. El Badalona ha tingut una a les botes d'Òscar Gómez després d'una centrada en rosqueta de Diawara.
5: I ara el Badalona que es planta amb aquesta línia de 4, una altra línia de 4 al mig del camp, una mica més despatxats Òscar Gómez i Toni La Rosa per pressionar els centrals rivals.
1: Berenguer, que la posa al segon pal a Zon, se li escapa la pilota, se li escapa la pilota a Zon, i xiulava l'àrbitre, xiula falta de fet, i la protesten des de la graderia.
5: Doncs sí, la graderia i també la banqueta, que ha sortit en tromba, Ramon, a protestar aquesta acció que acaba de xiular l'àrbitre. Hi ha una cosa que és certa, que és que quan hi ha una jugada dubtosa a l'interior de l'àrea que implica un porter, sempre s'acaba xiulant falta en atac. Vull dir, això és una especial llei no escrita, però és molt difícil que en una acció així acabi xiulant penal. Ha de ser molt, molt, molt clara.
1: Ja, ja sé, bé, toca per Marco Martínez, aquest per Ayala. Sí que és veritat que el Badalona dins el que és competir, sí que és cert que ara mateix sí que porta més minuts d'especulació, no? Vull dir que
5: sí,
1: l'interessa, no sé si és que el Vic apreti o és que el Vic per pròpia naturalesa està apretant, no? No sé si seran conscients ara mateix del gol del canvi de led, però vaja, en tot cas...
5: Però és que el gol del canvi de led, deixa'm... Jo crec que a tu no t'ha de canviar el partit.
1: En està clar.
5: El que passi, tu has de guanyar. Si tu no guanyes, no tens cap possibilitat. Per tant, ui, ara Diawara.
1: Diawara marca de la casa. Diawara marca de la casa. Deixa per Albert Ruiz. Albert Ruiz, que manté la pilota, deixa per Manrique. Agafada des del darrere.
5: Falta i
1: targeta.
5: Falta i targeta.
1: No, la targeta no la treu.
5: Home. Ostres. Ostres, Ramon.
1: L'esfèrica a la banda dreta del mig del camp.
5: Com està la jornada?
1: Sí, clar, imagina't tu.
5: Com està la jornada? Havíem explicat que havia fet gol al camp Vidalet. Acaba d'empatar el Cerdanyola. I, de fet, estem veient una celebració del públic que és per això. Que és perquè acaben de saber que acaba de fer gol el Cerdanyola al minut 30 de partit. Camp Vidalet 1, Cerdanyola 1. Això dona esperança als jugadors. Jo crec que veient la celebració poden imaginar-se també què és el que està passant a l'altre camp. Per tant, amb aquest resultat, el Vic, que està a un punt del camp Vidalet, si guanyés aquest partit, passaria per sobre.
1: I va la Rosa, empenta sobre la Rosa, l'empenteta sobre la Rosa, que no ha pogut fer la rematada, i bé, doncs, aquest tipus d'accions a l'interior de l'àrea que moltes vegades s'ha de discutir si és suficient contacte o no. En fi, la Rosa, que està clar que ha estat desequilibrat, sí, no ha pogut fer la rematada, però vaja, tampoc ha estat allò exigerada.
5: Sí, ha estat una empanteta que la Rosa ha aprofitat també per anar al terra i buscar si hi havia possibilitat de penal. No l'ha xulat l'àrbitre, no se solen xular aquest tipus d'accions. Doncs aquest gol del Cerdanyola canvia molt el partit, perquè un gol del Vic el salvaria.
1: No, i el Badalona està clar que no pot jugar amb foc, perquè ara mateix Hospitalet 0, Cornellà 0, un gol del Cornellà posa contra les cordes el Badalona.
5: Sí, sí.
1: Pel segon lloc, eh? Interessant tot el que està passant, interessant tot el que viurem. Una altra cosa seria que tornés a marcar el canvi d'alet i que a la segona part al Vic se li acabessin les forces perquè veiés que no hi ha possibilitats, però vaja. I va la Rosa, contracop del Badalona, Diaguara sol, amb la moto, no li ha pogut fer la passada, perquè aquesta sí que era boníssima, i Miquel Azparren, sí, que s'està queixant a l'àrbitre, sí, per aquesta entrada i per aquesta, sobretot per aquest placatge a Toni,
5: sí,
1: la Rosa.
5: Sí, deia que podia haver-hi obstrucció sobre Toni la Rosa, ha xocat amb el jugador del Vic, que ara mateix ha quedat estès sobre el terreny de joc, que és Toni la Rosa també, qui s'interessa pel seu estat físic, es preparen les assistències mèdiques per si han d'entrar al terreny de joc, no he pogut veure qui és el futbolista del Vic que ha quedat estès, intentarem ara confirmar-ho, però de moment el partit aturat, Ramon, moment que aprofiten els jugadors o per rebre alguna indicació o sobretot també per refrescar-se. Ara mateix Azparren parlant, per exemple, amb Marco, que marxa cap a la banqueta, també amb Ayala, en general sobretot amb la defensa.
1: Doncs marxava amb una autopista lliure Tom Diawara, eh?
5: El jugador que havia caigut era...
1: Per mig segon, Toni la Rosa no havia pogut fer la passada, perquè s'anava tot sol, eh?
5: Era Albert Estallés, em sembla. Que ara ja s'ha pogut recuperar.
1: Són d'aquestes les que li agraden a Diawara, eh? Pilota sí, en profunditat sí, sí, sí. Sol, eh? Encara
5: sí,
1: el porter,
5: és,
1: eh?
5: Sobretot és important aquesta primera que ha fet de cara a la confiança, perquè és un jugador que per encarar necessita aquesta confiança.
1: Mira, diríem que ha aparegut dos o tres cops, però amb moltes possibilitats, eh? I aquest retall aquí a la autopassada curteta de 2 metres. L'àrbitre, doncs, que ha interromput el joc, li tornarà la pilota al Badalona, aquí és que l'estava controlant. Hem passat la mitja hora de la primera part, 32 del primer període, 0-0.
5: El Lleida, minut 28, i segueix guanyant el Lleida contra el Vilanova. És que és una... Aquest resultat ara mateix em té sorprès.
1: Necessita un gol la Grama per ficar-se cinquè, no?
5: Sí.
1: Manrique. I ara l'àrbitre, doncs, que li xiula falta a Manrique, que s'havia entretingut, 32 i mig, primera part. Hipòlit Planàs aquí a Vic, de moment 0-0.
2: Coneix el Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower.
6: Menú de migdia de dilluns a divendres.
1: Picarà falta al Vic. És una falta llunyana, a la dreta al cercle central, però que pot ocasionar perill perquè el Vic té homes bastant alts, eh? Manel, Chema Moreno, Albert Estallés...
5: I el Badalona que defensa també aquesta acció en bloc, tots els futbolistes a la defensa.
1: Molt tancada, a punt de penal, sí, ja hi anava, eh? S'estava allà,
5: fora de joc. És fora de joc, Chema Moreno estava fora de joc.
1: Sí, s'estava llapant els dits, eh? Ja Chema Moreno, el que passa que la jugada està invalidada per fora de joc.
5: Ho ha fet bé aquí la defensa, que ha vist que podia quedar fora, un dels jugadors més perillosos del Vic a l'hora de rematar, l'han deixat fora i ha estat l'àrbitre assistent que des de que s'ha servit la falta ja havia aixecat la bandera.
1: Mentrestant, la mou el Badalona. Tom Diawara, molt marcat. Marco Martínez es complica una mica la vida, però se'n surt perfectament de 3. I ara agafa confiança, la posa per Diawara, era boníssima, perquè tornava a tenir tot el carril per la dreta. És a dir, se'n va de 2. Era prou complicat i amb el tercer ja amb confiança de pròpia inèrcia. També me l'emporto per davant.
5: Sí, Marco, que és un jugador que ens ha ensenyat ja aquesta temporada que té molta capacitat per trencar línies en conducció, molta potència, i avui ho ha tornat a demostrar salvant una sortida de pilota complicada també amb la pressió del Vic.
1: Diawara, d'Esperó, la Rosa, punta dreta, la Rosa penetra, línia de fons, el tapen bé. L'ha tapat perfectament Albert Estallés. Però el Badalona, que aquí sembla que comença a ensenyar les urpes i, per tant, doncs aquí el partit molt obert, amb un Vic que intenta portar la iniciativa, que intenta arribar en perill a la porteria de Zon, però això també ho pot aprofitar el Badalona, que té jugadors de gran qualitat i jugadors rapidíssims en el camp per mirar d'aprofitar-ho.
5: I Albert Estallés, que coneix perfectament a Toni i la Rosa, estan tenint un duel maco, també, en aquests primers 35 minuts de partit.
1: Pilota al mig del camp. La baixa amb el pit Diawara. El refús no és bo i se l'emporta Juaco. Juaco té a Diawara per davant. Té a Diawara per davant. S'estima més fer un retall cap a l'interior. Per mi no ha estat bona la decisió ara de Juaco. Ho intenta el Vic. Atenció perquè surt a Zon amb avantatge i amb l'esquerra la posa al mig del camp però fora del terreny de joc.
0: Doncs sí, a Zon ha estat atent també seguint aquesta jugada. Estan connectats per poder-la enviar finalment a fora. Segueix atacant el Vic. Que si som sincers, més enllà d'aquella ocasió que ha tingut Òscar Gómez amb la centrada, que no ha acabat de sortir, que no hacía amb totes les garanties, per mi ha generat una mica més de perill, tot i que ha tingut menys domini.
1: Pilota a l'interior de l'àrea, la baixa Chema Moreno, surt a Zon. Surt a Zon, bloca i deixa per allà. Ja s'hi ve i se'n va per la dreta a Diawara. A veure què passa. Diawara rep al mig del camp. Està en potència. Continua Diawara. L'han de parar, l'han de parar, l'han de parar. Se'n va Diawara, se'n va Diawara, a punt de marxar d'un tercer i s'hagués quedat sol. Aquest jugador és extremadament explosiu.
0: Sí, sí. I és que necessita això, necessita confiança, creure-s'ho. Que bé li va anar aquest partit Hospitalet i esperem que pugui mantenir aquest estat de confiança perquè és cap al play-off. És que pot marcar la diferència entre passar o no una eliminatòria.
1: Guaco, banda esquerra. Es prepara, vol fer la centrada, xut directe, la pilota bota i atrapa el porter Iker Macià.
0: Jo
1: el
0: crec
1: xut
0: que
1: de Juaco, centrada, xut.
0: Sí, pot condicionar, diu ara, ja no només per al que genera, sinó sobretot per la sensació que crees a la defensa. Perquè, clar, tu amb quina convicció vas a pressionar, per exemple, sabent que hi ha un jugador que té aquesta capacitat d'apunyalar-te a la mínima que li deixis uns metres a la teva esquena. Doncs segurament vagis amb més por. Segurament necessites de posar-li jugadors a sobre que facin que s'alliberin espais per altres jugadors també amb molta capacitat per fer mal, com podria ser Toni La Rosa per dins. Tom Diawara, si està realment amb aquest estat de confiança, jo crec que pot condicionar partits.
1: I torna a rebre, de primera escapa, i allà sí, bé, toca el padrón al mig del camp. 37. Sembla que ha disminuït una mica aquell domini o aquella pressió, o aquella tensió que havia generat el Vic en alguns moments. Combina el padrón a De Marco demanant unes mans que l'àrbitre concedeix. Tot això passa a la zona ampla del terreny de joc. Serveix ràpidament al Badalona, la té Juaco. Juaco fa un canvi de joc a la dreta, al mig del camp, buscant allà, ja sí, bé.
0: I Azparren, que li diu Albert Ruiz, que pugi també una mica més la seva posició, per també que la defensa vagi una mica més enrere i genera espais.
1: Trenca pel mig, Juaco! Que ben defensada la pilota per part de Gil Bertrana. Obertura a la banda dreta per Diawara. Moments de domini del Badalona. I va Diawara entre dos. Busca l'opció de fer la centrada. Deixa pel mig per Manrique. Manrique que fa la centrada, però intercepta en un adversari. Vol buscar la possibilitat de combinar amb Diawara i la deixa sortir fora de banda. És out a favor de l'equip de Miquel Azparren. Servirà ja sí, bé, 38 gairebé de la primera part. El vèrtex de l'àrea rep Òscar Gómez. Òscar Gómez que combina amb Diawara, torna a servir davant del Badalona, una mica més endavant que l'anterior. Són a tres quarts. És ja sí, bé, qui la penjarà? Buscant aquí a Toni La Rosa, Diawara, Òscar Gómez, candidats. Estan agafant a Diawara totalment.
0: Sí, sí, sí, sí. De moment no es xiula res.
1: D'allà s'hi diu bé. Manrique la vol posar en una zona on no hi ha ningú. La intenció no era del tot dolenta, però tant La Rosa com Diawara estaven més cap a l'interior i no han pogut arribar aquesta pilota que ha sortit per línia de porteria.
0: Serà servei pel Vic, que de nou servirà des de la porteria i com ha estat una constant en aquesta primera part, servirà en llarg.
1: Per tant, John, ara mateix, eh?
0: Sí.
1: Com estan les coses, 38 i mig de la primera part, en la majoria de partits, més o menys, si fa o no fa el mateix minutatge, estarien descendits. El Lleida estaria descendit. Atenció, perquè recupera la pilota el Vic, era Manel, s'entreté, se li fa de nit, i Marco, que s'anticipa, vol servir falta ràpidament al Badalona, ens anem de porteria, Albert Ruiz deixa per La Rosa, se'n va Diawara, banda dreta, està participant molt més per l'interior, no li fa la passada, combina amb Albert Ruiz torna a deixar la pilota, Albert Ruiz, que ara sí que fa una jugada de qualitat, Albert Ruiz l'agafen per darrere, arriba a la mitja punta, obre la banda esquerra per Gerard De Marco, no hi arriba De Marco, però sí que ho farà Juaco, bona acció, demostrant aquesta qualitat d'Albert Ruiz, John.
0: Doncs sí, que recupera la pilota pel seu equip. Em preguntaves abans, amb aquests resultats, sí, com queda la cosa, els descendits serien Vic, Cerdanyola i Lleida, el play-off seria el Badalona com a segon classificat, Cornellà i Hospitalet també
1: tercer
0: com a classificats, i amb aquests resultats
1: Vilanova
0: cinquè, no? Seria el cinquè, però un gol de la grama faria que passés per davant del Vilanova. també és cert que, per exemple, un gol del Cornellà faria que passés per sobre del Badalona. Vull dir que aquí, clar, resultats...
1: Un
0: gol a qualsevol dels partits on es juguen coses fa canviar tot el taulell. Però ara mateix, amb aquests resultats, la Lliga acabaria igual que com estaven les coses a la jornada anterior, perquè ens entenem.
1: Ara som al 40. I arriba Òscar Gómez, la posa per Juaco, banda esquerra. Estaríem d'acord que el Badalona ha tornat a retrobar-se amb el domini, no? Ha tornat a recuperar el domini, eh? Territorial, almenys, eh?
0: És que jo crec que no està assumint ara tampoc molts riscos. En general no ho ha fet durant la primera part i això el que et provoca moltes vegades és que tampoc acabis de generar molt de perill. I jo crec que és el que li està passant una mica a l'equip, que sí que té el domini, que sí que està més o menys còmode, excepte en aquestes centrals laterals, on ja hem dit que és un equip perillós el Vic i que, a més, el Badalona està patint a les últimes jornades. Però bé, en general jo crec que el Badalona està fent una mica el partit que havia de fer.
1: Sí, sí, estaríem d'acord. I va Diawara. Diawara, que parteix al mig del camp. Bona passada per Albert Ruiz. Albert Ruiz la toca pel mig per la Rosa, posició correcta. A punt de fer el control, la Rosa, que ha deixat en el peu. Ha deixat en el peu.
0: Sí.
1: I s'han portat per davant el defensor del Vic.
0: Era Gil Bertrana,
1: que passava per allà. Passava per allà, però la Rosa el que ha volgut és fer el control de la pilota. No l'ha aconseguit. Però bé, un altre cop la connexió era boníssima.
0: Sí.
1: El que passa que no s'ha acabat de precisar al final, no?
0: Clar, la pilota quedava una mica en zona de ningú i quan et ve un jugador tan ràpid, crec que el que ha volgut fer Toni és tocar-la lleugerament, no?, perquè pogués quedar-se allà amb la pilota i que el central passés del llarg. S'ha fet mal Gil Bertrana, que s'ha aixecat ja ràpidament.
1: S'han produït, John, 4 o 5 situacions que ha fallat l'última passada o l'últim control on el Badalona s'hagués quedat pràcticament sol o amb superioritat evident.
0: Ramon ha fet gol... A veure si adivines
1: qui. El Cerdanyola?
0: No.
1: El Can Vidalet?
0: No.
1: El Lleida?
0: No.
1: El Vilanova?
0: Gol de la Grama al minut 42.
1: Carai, doncs la Grama,
0: Grama
1: cinquena
0: 1,
1: ara mateix.
0: Vilassar de Mar 0. Uf. Ara mateix, amb aquests resultats, segueix guanyant el Lleida contra el Vilanova.
1: Uf.
0: Qui es classificaria com a cinquè és la Grama, quedaria fora. La notícia ara mateix és que quedaria fora el Vilanova del playoff perdent el camp d'un equip ja descendit des de fa setmanes. És una bogeria, això.
1: Aquí ataca... L'empenta sobre Albert Ruiz i arriba Diawara, banda dreta. Se'n va a línia de fons, vol fer la centrada, el tapen perfectament.
0: Uf,
1: surt la defensa del Vic i és servei de banda i el jutge de línia diu que el darrer en tocar ha estat Diawara.
0: Sí, de fet, Diawara ha sortit volant perquè li han fet cos i no estava, suposo, a molt atent a que li venia un jugador i ha sortit volant realment, demanava la falta, no la concedeix.
1: Doncs ara mateix la Grama cinquena i això vol dir que... home, doncs ara sí que s'estan movent les coses de com estaven al principi del partit. Aquí, mentrestant, el Badalona busca el primer. I va Juaco, banda esquerra. La passada Juaco cap a la Rosa. Juaco està marxant sensacional a l'1 contra 1. Està fent els retalls. La darrera passada no l'està acompanyant.
0: Jo diria que, en general, no li està sortint l'última passada a l'equip, perquè el Badalona avui no està tenint ocasions, però està tenint molts... quasi, allò, una quasi ocasió, un quasi regat, un quasi xut, però no acaba de concretar-se en res.
1: Doncs bé, estarem expectants, eh? Estarem expectants perquè ja sabem... A mi em preguntaven quin rival t'estimes més en el playoff i vaig dir, m'és igual. Per què, John? Perquè els dos rivals que has d'intentar eliminar per anar a l'última eliminatòria són dos ossos, sigui qui sigui, eh?
0: Sí.
1: Si és l'Hospitalet, si és el Cornellà, si és el Vilanova, si és la Grama...
0: Però Grama,
1: seran ossos.
0: Grama i Vilanova, per exemple, que ara mateix serien els dos més factibles en cas que el Badalona s'acabi classificant com a segon, és que, vull dir, ja t'han demostrat el que són a la segona volta. És que només has de mirar com van ser aquells partits. Sí que és cert que ho canvia tot el fet de ser un partit de Lliga o ser un play-off, eh? Però, clar, ja t'han demostrat del que són capaços.
1: Aquí, de moment, 44 de la primera part, 0-0 al Municipal de Vic. Aquí a l'Hipòdip Planàs, en aquesta 34a jornada de Lliga. Avui jornada especial, amb aquesta programació especial de Televisió de Badalona, com cada any, cobrint tota la diada de la cremada del dimoni. Combina el Badalona a la Rosa, a la mitja punta. Quin moviment, però està atenta a la defensa del Vic i avorta la possibilitat que la Rosa connecti.
0: Sí, el control de la Rosa ha estat espectacular, com ha fintat per generar-se l'espai, l'ha controlat d'Esperó, encara baixar directament portaria per fer el xut, però l'ha tornat a treure la defensa, és el que diem.
5: una quasi ocasió de nou del Badalona.
1: Estarem a punt d'arribar al 45, John. No sé si hi haurà un minutet. Centrada molt, molt curteta d'Òscar Gómez cap a l'interior de l'àrea. I ha pogut blocar Iker Macía, el porter.

0: 34ena jornada, John.
1: Doncs sí, Ramon, acaba aquesta primera part, una primera part sobretot igualada, a la que no hem vist un equip que estigui molt per sobre del seu rival. Si hem vist un Badalona que tenia més la pilota, tenia més el control, i un Vic que ha estat capaç, a través de la pressió, posant algun ensurt a l'equip visitant, i també, sobretot, en aquestes centrades laterals, l'equip ha estat a punt de generar perill, sobretot amb una rematada de Chema Moreno, que ha anat molt, molt, molt a prop de convertir-se en el primer gol del partit. Això és una de les coses que estan passant a la jornada. L'altra és el que passa a la resta de partits en aquesta jornada unificada. Sobretot el que passa amb el camp Vidalet, que ara mateix està empatant 1-1 amb aquest resultat. Ara mateix el Vic descendiria, però un gol del Vic faria que se salvés amb aquest empat que s'està donant després del gol del Cerdanyola, sobreposant-se al gol inicial del camp Vidalet. Això pel que fa un dels partits. L'altre, l'Hospitalet Cornellà, està a punt d'acabar la primera part. Estem amb els 2 minuts d'afegit. De moment segueix el resultat de 0-0. Amb aquest resultat seria segon el Badalona, però si el Badalona empata, un gol del Cornellà faria que l'equip del Baix Llobregat fos segon a la classificació. Per tant, haurem d'estar també molt pendents d'aquest partit. I l'altre, segurament la gran notícia, és dos resultats que s'estan donant de forma simultània. Per una banda, i el més sorprenent, Lleida 1, Vilanova 0, a punt d'acabar-se la primera part de moment, al minut 43, i també el que està passant a l'altre partit, al 48, a punt d'acabar la primera part, Grama 1, Vilassar 0. Això el que fa és que, de moment, el cinquè a la classificació seria la Grama, per tant, el Vilanova es quedaria fora dels play-offs d'aquesta temporada.
0: Doncs ara mateix estan així les coses, evidentment, poden canviar en els segons 45 minuts, però ara per ara estem aquí a Vic explicant tot el que està passant en aquesta jornada final, en aquesta emocionant matinal de diumenge, en aquesta diada de la cremada del dimoni. I per tant, doncs ara ens prenem un petit respir des de Vic. John, ens retrobem d'aquí uns minuts. I ara us deixem amb el Martí Villegas, amb el company dels serveis informatius de Ràdio Ciutat de Badalona. Des de l'Hipòlit Planàs, temps de descans, Vic 0, Badalona 0.
2: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit. El partit del Badalona.
3: Notícies Badalona.
4: Bon cap de setmana. Aprofitem aquest moment per fer-vos un breu repàs de les notícies més destacades de la nostra ciutat. Us parla Martí Villegas. L'actual jugador de la penya, Ricky Rubio, ha donat el tret de sortida al cap de setmana més multitudinari de les festes de maig amb el pregó des del balcó de l'Ajuntament. L'esportista ha pronunciat unes paraules emotives per a la ciutat que l'ha vist créixer de forma personal i professional. Davant una plaça de la vila plena de gom a gom, Rubio ha recordat com va arribar a Badalona amb 13 anys i alguns moments de la seva joventut. De fet, ha reconegut que, tot i no ser badaloní de naixement, és badaloní de decisió. També ha reivindicat Badalona com la ciutat europea del bàsquet i ha mostrat la seva estima per tots els clubs existents de la ciutat. Així mateix, ha defensat la necessitat de tenir cura dels espais esportius perquè les noves generacions puguin gaudir d'unes bones instal·lacions tan cobertes com a l'aire lliure. L'escoltem.
5: A tots els nens i nenes que cada tarda van a jugar i il·luminen la ciutat. I aquí també demanaria a la ciutat unes instal·lacions dignes per tots els equips que hi ha de bàsquet, i també pistes al carrer. Jo he jugat a la Plana, he jugat a Sant Pep, he jugat a l'Olímpic, però també recordo molt haver jugat al carrer, haver jugat a Padres, haver jugat a Canyador.
4: Durant el pregó, el verdinegre no ha oblidat el vessant social i ha valorat la tasca de l'Hospital Germans Trias i Pujol, especialment en la investigació i la cura del càncer.
5: I volia agrair a tots els infermers, infermeres, doctors, doctores, tothom que treballa a Can Ruti. Crec que la salut és el més important i ells ens cuiden cada dia. I el càncer és una paraula que a mi m'ha tocat molt, i aquí volia nombrar a algú molt especial, que és la meva mare, la mama Tona. Mama, jo crec que estem aconseguint la promesa, estem ajudant a molta gent.
4: També ha posat el focus en la salut mental, remarcant la importància de cuidar-se un mateix. Finalment, Rubio ha reivindicat l'esperit familiar que es viu durant aquestes festes, fent referència a totes les activitats populars que hi ha previstes. L'acte ha conclòs amb un missatge d'estima i orgull badaloní.
5: Per mi, Badalona no és només un lloc, Badalona és una manera de sentir. És aquesta sensació que ens coneixem, ens saludem, ens cuidem, i això no passa tot arreu. I no ho podem perdre, perquè depèn de nosaltres, de seguir cuidant-nos, de seguir sent això que som, perquè si ho fem, Badalona seguirà sent casa. Visca la penya i visca Badalona!

0: La Guàrdia Urbana de Badalona ha detingut infraganti i identificat a 6 membres de Jovent Republicà com a autors d'unes pintades a mobiliari urbà del Passeig Marítim. Els fets van passar la nit de dijous quan s'haurien pintat missatges, alguns d'ells contra Xavier García Albiol. Així ho ha denunciat l'alcalde en un post a X, on assenyala un dels retinguts com a portaveu de Jovent Republicà. Per la seva banda, el president del grup municipal d'Esquerra, Àlex Montornès, ha lamentat els fets també en un missatge a la mateixa xarxa social, on es fa responsable de les pintades que hauria fet la formació. Tot i això, critica que Xavier García Albiol imputi totes les pintades del passeig als membres de Jovent Republicà i assegura que el to del seu missatge és poc conciliador. Des de Jovent d'Esquerra Republicana també han fet públic un comunicat en què expliquen que no reconeixen la totalitat dels fets dels quals se'ls acusa i denuncien la criminalització del jovent organitzat per part del govern local i les falses acusacions que se'ls atribueixen, assegurant que dijous van sortir a fer activisme i accions d'agitació previs a les festes de maig. Expliquen que la Guàrdia Urbana els va retenir i registrar el vehicle del quan n'haurien requisat material, diuen, per incriminar-los en seu judicial. Una retenció que es va allargar, asseguren, incomunicats i durant prop d'una hora i mitja per després traslladar-los a comissaria on se'ls va informar que serien denunciats. Els Mossos d'Esquadra detenen a 3 homes a Badalona per robar un mòbil amb violència. La víctima estava esperant l'autobús quan els homes li van arrabassar de les mans el dispositiu electrònic. Els agents, gràcies al geolocalitzador del telèfon, van localitzar el pis on trobaven els autors del robatori i els van detenir aquest dimecres 6 de maig. En l'escorcoll de l'habitatge van trobar 2 dispositius electrònics més. Els detinguts sumen un total de 71 antecedents. La detenció es va produir en marc del dispositiu Campai, en què també es van intervenir 4 patinets sense documentació i es van tramitar 2 denúncies administratives per pertinença de drogues. El taller Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball, amb seu a Badalona, per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva autonomia, la seva comunicació de grup i la seva integració. La jornada d'aquest divendres ha servit com a experiència prelaboral, en la qual s'han fet petits encàrrecs per comandes i s'han marcat dintre del Clean Up Day de l'Agència de Residus de Catalunya. Els membres de Formació i Treball han assegurat que es tracta d'una activitat diferent. Un d'ells, el Mohamed Haritz, ens ha parlat de la seva experiència en la jornada.
1: Sí, la activitat és que limpiamos a la frontera del río y para mí es una experiencia muy chula y me agrada mucho, especialmente en el lado de integración en la comunidad también.
0: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. L'orientadora de la Fundació, Maria Mayor, ha assenyalat que els aporta molts beneficis. L'escoltem.
2: Bueno, aquesta activitat per als nois és molt important perquè, bueno, sempre intentem fer activitats que els relacionin amb la comunitat, amb l'entorn, que coneguin el territori on viuen, els recursos que tenen, no? Perquè fem altres activitats que els apropen, pues, a la nostra cultura, a conèixer, pues, quins recursos poden accedir i que, sobretot, que això els ajuda a la seva inclusió i integració, conèixer també altres persones que viuen aquí.
0: Mayor ha explicat que en aquestes tasques també es treballen competències lingüístiques i a com treballar en equip. Aquesta és una de les diferents activitats que realitza la Fundació, així com visites a museus, tallers artístics com pintar i dibuixar i activitats esportives com jugar a futbol. L'Escola de Música Moderna de Badalona ha rebut el Premi al Projecte Educatiu 2026. Ho ha fet en el marc de la 33a edició dels Guardons de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya, que ha reconegut així la llarga trajectòria de l'entitat badalonina en una gala a la Sala Aclam de Barcelona. El premi posa en valor els més de 40 anys d'història de l'Escola Badalonina. Fundada als anys 80, l'EMMB s'ha consolidat com un centre pioner i de referència en l'ensenyament de la música moderna, sent avui dia l'única escola municipal de Catalunya especialitzada exclusivament en aquest àmbit. Per Ramon Montoliu, director de l'Escola Badalonina, aquest reconeixement és un orgull que dona energia per seguir tirant endavant el projecte.
3: El que reconeix és la feina de tants anys i el que a mi personalment m'agrada molt i veig que està compartit per altres professors és la sensació d'orgull compartit. Des de 41 anys, això és una meravella per continuar fent la feina que fem.
0: El jurat ha destacat especialment el seu projecte pedagògic basat en la creativitat, la improvisació i el treball col·lectiu, així com la seva contribució a la formació de nombrosos músics de renom.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Temperatura a Badalona.
6: 19 graus. Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb una boira ben espessa, sobretot a valls i fondalades de la Catalunya central, però també aquesta boira s'ha deixat veure a punts de les Terres de l'Ebre, de la plana empordanesa o també de la plana vallesana. Però una vegada sortit el sol, aquesta boira s'ha anat dissipant i el matí en conjunt ha estat molt assolellat. Algun núvol de caire decoratiu al Pirineu, però ben poqueta cosa. Però aquestes hores del migdia tornen a créixer les nuvolades, sobretot al Pirineu i Prepirineu, a l'espera de les immediates hores de l'arribada de ruixats per la franja de Ponent que aniran escombrant el territori català, arribant a la Catalunya central, i aquí s'aniran desfent. També el Pirineu també arribaran aquestes precipitacions que ho podran fer amb intensitat. En canvi, la tarda es presenta molt més tranquil·la a les comarques de Girona i també de Barcelona, amb unes hores centrals on les temperatures en conjunt són una miqueta més alta respecte a les d'ahir dissabte. Ho anirem seguint aquí a la xarxa. Que tingueu bona tarda.
7: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
8: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
7: Més clar, més ràpid, més Badalona.
8: bdncom.cat.
7: Badalona passa aquí.
9: Aquí Badalona.
10: Aquí Badalona. Aquí rebi ciutat. Un batec de vida per cada moment, per cada moment.
11: Tornen les festes de maig.
12: I te les portem a casa.
11: Diumenge 10, la nit de Sant Anastasi. Des del Vall a Plaça fins a la cremada del dimoni.
12: A partir de les 7 de la tarda, en directe a Televisió de Badalona.
11: Aquest mes de maig,
12: et portem la festa a casa.
13: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
14: Et caduca el carnet de conduir?
15: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
14: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
15: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
14: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
15: Al costat de Pompeu Fabra.
16: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
17: El partit del Badalona.
18: Estem en directe aquí a l'estadi Hipòlit Planàs de Vic. Temps de descans, temps de respir en aquesta jornada que, evidentment, per molts equips està sent emocionant, per altres una jornada amb molta incertesa, en definitiva, que hi ha molts equips amb molts interessos implicats i veurem què passa al final, perquè aquí és com llançar una moneda a l'aire i igual surt cara tres cops i després surt, creu, quatre vegades i al final del partit no té res a veure amb el que està passant 10 minuts abans. Per tant, el Badalona de moment complint les expectatives, el Badalona de moment assegurant el segon lloc, que és el que toca Joan ara mateix i pel que ha vingut aquí a Vic, clar.
19: Què tal, Ramon? Complint les expectatives, però perquè no les està complint el Cornellà, en el sentit de que un gol ho canviaria tot el Badalona si realment es vol assegurar la segona posició. El que necessita és guanyar i, per tant, el que necessita seria posar-se per davant en aquest partit que està disputant contra el Vic, en una jornada que tenim ara mateix encesa, sobretot per una qüestió, que és que ara mateix el Vilanova està fora i qui entraria en el top 5 i qui entraria al playoff seria la Grama. Repassem ràpidament els resultats en un partit interessant que començava a les 12 minuts 72 per a la de 4, Muntanyers a 0, Déu-n'hi-do també la que li està caient, però els partits que començaven a dos quarts d'una, de moment tenim un canvi de leds, un Cerdanyola, un. Això el que fa és que de moment el Vic sigui descendit, però un gol del Vic, si es posés per endavant, faria que se salvés, en aquest cas, l'equip que quedaria fora i, per tant, descendiria de categoria, seria el Lleida, el Cerdanyola i també el Camp Vidalet, amb aquest resultat que s'estaria donant en cas que hi hagués un gol del Vic. L'Europa B, que està perdent 0-1 contra el Mollerussa, en un partit en el que tampoc s'ha jugat res, i aquí és on ve, Ramon, el que et comentava, la Grava està guanyant 1-0 el Vilassar de Mar, mentrestant, El Vilanova està perdent 1-0 al camp del Lleida, un equip descendit de fa setmanes, i això es deixen de moment fora del play-off. Més enllà d'això, també un altre partit interessantíssim i en el que el Badrona hi ha de mirar molt i posar-hi molta atenció. De moment, al final de la primera part, Hospitalet 0, Cornellà 0. Recordem, un gol del Cornellà faria que amb aquests resultats, si el Badrona acabés empatant, el segon fos el Cornellà i que, per tant, l'equip de Miquel Azparren quedés tercer a la classificació.
18: Bé, doncs, al final veurem què passa. És cert, doncs, que estan ara mateix pendent d'un fil pel segon i pel tercer lloc el Badrona i el Cornellà, però és evident que jo crec que sí que si hi hagués qualsevol moviment es faria saber, John, perquè desaprofitar l'oportunitat de poder ser segon, a banda que la victòria, atenció, de la grama deixaria a l'Hospitalet en el cinquè lloc. Vull dir que, si no m'equivoco, grama, Hospitalet, a Baraix.
19: Clar, això és el que hauríem de mirar. Ara mateix repassaré quines haveres d'aquests dos equips, perquè quedarien empatats a la classificació en cas de que perdés Hospitalet amb un gol del Cornellà i que guanyés la grama, que de moment és el que està fent. Vaig a repassar-ho ràpidament. La grama, quan va jugar contra l'Hospitalet, el partit d'anada va guanyar 1-3, i el partit de tornada de la grama contra, en aquest cas també l'Hospitalet, va ser un empat a 2. Per tant, Ramon, estàs en el cert. És a dir, que la grama té millor veres que l'Hospitalet. Per tant, en cas de victòria de la grama, que és el que s'està donant, i derrota de l'Hospitalet, quedaria quarta la grama i cinquè l'Hospitalet. Això el que faria és que l'Hospitalet, després de perdre, s'enfrontaria, en cas de victòria al Badalona, contra el Badalona, si no, en cas de victòria, en cas de que no guanyés el Badalona i que hi hagués victòria del Cornellà, que seria imprescindible perquè perdés l'Hospitalet, que s'enfrontés contra, de nou, el Cornellà. Per tant, ja veieu que aquí la situació és una mica complexa i que, clar, un gol, doncs, ho canvia tot.
18: Doncs totalment. Un gol que ho canviaria absolutament tot i que és cert que segurament depararia potser unes semifinals de play-off imprevistes, no?, sí, entre el Badalona i l'Hospitalet. Però bé, insisteixo, pel que fa al rival, cadascú té les seves característiques, cadascú té les seves armes, cada equip té una tipologia de joc, però és cert que, sigui qui sigui, serà difícil, serà complicat, sí. I el més positiu de tot és que assegurar-te aquest segon lloc, insistim, ho hem dit al principi del partit, el Badalona no tan sols li garantiria jugar els partits de tornada a casa en les tres eliminatòries, perquè la tercera hem de recordar que el representant de Catalunya també jugarà la tornada a casa. Vull dir que això és molt important, John.
19: Sí, és importantíssim. No asseguraria en totes les eliminatòries fer-ho així si no quedes segon, però sí que també hem de dir una cosa, que és que si finalment quedes tercer, que és, o sigui, el pitjor escenari pel Badalona, tal com estan les coses, és quedar tercer. Per tant, que el Badalona no guanyi i que si ho faci el Cornellà. En aquest cas, hem de dir que igualment aquest factor, com a mínim a la primera eliminatòria, de tenir la tornada a casa i de que si hi hagués penals passés directament al Badalona, també ho tindria, perquè recordem que el segon s'enfronta contra el cinquè, amb aquest avantatge que comentem, i el tercer s'enfrontaria, per tant, al Badalona, contra el que quedés quart. I també tindria aquest avantatge. Per tant, tampoc volem generar alarmisme en el sentit que a la primera eliminatòria això seria així. Ara bé, a la segona eliminatòria, contra també el rival de la teva mateixa categoria, si no quedes segon, aquest avantatge no existiria. Per tant, òbviament és millor quedar segon que quedar tercer, però si quedes tercer, a la primera eliminatòria també tindries aquest benefici, diguem-ne.
18: Molt bé, mentrestant, comencen a sortir protagonistes, encara no ho han fet els jugadors que han sortit titulars. Veiem alguns components de la banqueta del Badalona. A mesura que han anat passant els minuts aquí a Vic, s'ha anat ambientant el partit, ha anat fent més acte de presència afició. Hem vist, sobretot, molts xavals que estaven fent esport per aquí, pels voltants, atletisme, camps de futbol de gesp artificial que hi ha per aquí, pel voltant de l'Hipòlit Planàs. I el que sí que podem dir és que un senyor tros de zona esportiva, John,
19: Sí, Déu-n'hi-do, Ramon. De fet, només cal mirar la quantitat de cotxes que hi ha aparcats a tots llocs. És una bogeria la de gent que hi ha en un matí de diumenge com el d'avui en aquesta zona. Per cert, també, com a curiositat, el 1978, gol del Peralada 5, Muntanyesa 0. Déu-n'hi-do la que l'està caient també a la Muntanyesa en un partit en el que ja els dos equips no juguen res, però Déu-n'hi-do també el resultat que s'estan portant. Per cert, ha començat també la segona part del partit entre l'Europa B i el Mollerussa, de moment guanyant 0-1 al Mollerussa en un partit en el que tampoc s'estan jugant res. La resta de partits han de començar a l'hora, les segones parts i de forma coordinada. Per tant, per això aquest partit ha començat una mica abans que la resta, perquè no ha d'anar 100% coordinat com si ho han de fer en els partits en el que es juguen alguna cosa.
18: Molt bé. Doncs ja sabem que al final sempre per un tema de calatge, de que en alguns partits s'afegeixen més minuts, altres que acaben abans, en definitiva, que al final sempre hi ha algú que ha d'acabar agafant el, com es deia anteriorment, el transistor, ara amb el
19: sí.
18: mòbil, no? Ara és el mòbil, no?
19: És cert, però a la primera i a la segona part sí que va com un rellotge, eh? El que passa que, clar, després cada partit dura el que dura. Hi ha partits que potser duren 50 minuts, altres que dura 40... 50 minuts a la segona part, em refereixo. Altres segones parts que duren 46, vull dir que aquí depèn de la circumstància de cada partit. Per ser Ramon, surten ja els jugadors del Badalona al terreny de joc. De moment, el Talvic encara no ho han fet. Sí, han sortit els jugadors que formaran la banqueta. Pel que fa al Badalona, estan tots els protagonistes sobre el terreny de joc. De moment, no esperem canvis. Veurem per part del Vic. Tampoc n'esperem, però bé, podríem emportar-nos també la sorpresa. Ara parlaves del fet del mòbil i no el transistor. Doncs aquí el públic en té, perquè el gol del Cerdanyola no cal dir que s'ha celebrat moltíssim. Però bé, mentre no faci un gol al Vic, doncs ja pot passar el que sigui a l'altre partit, que no tindrà cap importància.
18: El que sí que sabem de moment és que el Badalona jugarà aquesta segona part amb els mateixos protagonistes que han començat el partit, que segurament tampoc hi haurà canvis en el Vic, i que de moment els entrenadors esperaran en el segon període per dur a terme les substitucions. Senyal que més o menys doncs, els hi ha agradat el que hem vist a la primera part, i que més o menys el guió, tant per un equip com per l'altre, doncs és el que estava previst, no?
19: Sí, jo crec que, de fet, el pla de partit més o menys els ha sortit bé els dos. Per tant, vull dir, crec que és un 0-0 just. Veurem què passa a la segona part. El Vic necessita el gol de forma obligatòria. El Badalona segurament també, perquè evidentment es vol assegurar la segona posició, però tampoc té tanta pressió. Per tant, potser juga a especular una mica més per generar l'error en el rival, que li deixi l'oportunitat al Badalona d'emportar-se el partit i que, per tant, la pressió i la responsabilitat sigui pel Vic. Veurem què és el que acaba passant. De moment, el Vic ja se situa a l'esquerra, el Badalona a la dreta, tot prepara perquè comenci la segona part, però haurà de ser de forma coordinada, recordem, amb la resta de partits.
18: Doncs l'àrbitre, que encara no ha sortit en el terreny de joc, o de fet sí que ho ha fet, però està esperant que els seus auxiliars l'estiguin... li donin les indicacions oportunes per començar la segona part. Pilota en moviment aquí al Municipal de Vic. Comença la segona part amb 0-0.
14: Et caduca el carnet de conduir?
15: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
14: Carrer Francesc Macià 6,
15: al costat de Pompeu Fabra.
18: Doncs, John, el Badalona que ataca cap a la banda esquerra a la nostra posició, hi ha una falta favorable a l'equip escapulat, una falta favorable, no, favorable al Vic, diu l'àrbitre, o és servei de banda. No sé si s'ha arribat a xiular la falta, però en tot cas sí que és pilota pel Vic.
19: Sí, falta. S'ha acabat xiulant la falta. De fet, serà Moedo qui la posi en joc, just en el moment en el que veig que hi ha alguns jugadors que... no, pensava que Jaume Pinyol anava a fer exercici d'escalfament. Crec que ha marxat a buscar alguna cosa. Ara ho confirmarem, però en qualsevol cas també una segona part que serà important per donar minuts a altres futbolistes que també necessiten recuperar la confiança. No és el cas de Pinyol, que és un jugador que ha jugat molt aquesta temporada, però veurem quin serà el paper de jugadors com Bermo, per exemple, si té minuts de cara a aquest play-off, si s'aposta per Pime, si s'aposta per Robert Simón, ho veurem.
18: Pilota en zona defensiva del Vic, encara en territori del Badalona, salta amb Enrique, diu que no hi ha falta, l'àrbitre refús, pilota mossegada que va directament a les mans de Carlos Azón, el porter del Badalona, minut i mig a la segona part.
19: El que no crec que surti ni a escalfar és a Josu, que recordem té 4 targetes, i seria una temeritat treure-la avui en aquest partit.
18: Què ha passat? Què ha passat?
19: Ui, hi ha hagut... Ostres, no sé què és el que ha passat, perquè a la banqueta...
18: A la banqueta del Vic, no?
19: Al Vic...
18: Doncs
19: ara mateix es demana la presència d'un tècnic sanitari.
18: Que hi ha un problema a la banqueta del Vic. Sembla que hi ha un problema a la banqueta del Vic. No veig des d'aquí si es tracta d'un jugador, John, o si es tracta d'un membre de l'estaf del Vic.
19: Ara mateix anem a descobrir-ho. Ara ho expliquem.
18: Doncs el joc interromput. A més, s'ha demanat per la megafonia la presència d'un sanitari més enllà doncs, dels que hi pogués haver a la banqueta. I en tot cas, doncs, esperem que sigui una situació temporal que duri poc perquè no hagi passat res i que potser tot hagi quedat en un ensurt. Però, en definitiva, ara mateix doncs, el joc continua aturat. Sembla doncs, que estan veient la situació, els jugadors des del terreny de joc. No sé si el Jon Garcia, que ha anat a agafar joc des de el terreny de joc, no. Ens pots dir alguna cosa, Jon, potser?
9: Doncs el que veiem és un membre de l'estaf que ha quedat estès sobre el terreny de joc. Sí. Està fent molts gestos de dolor, està com retorçant-se. De fet, s'ha demanat ràpidament l'assistència mèdica perquè entrés al terreny de joc, ja, algun tècnic, i és el que està passant ara mateix. De fet, ha estat molt impactant perquè s'ha aixecat tot el públic de cop.
18: Sí.
9: Veurem com ha evolucionat tot plegat, però...
18: És una situació d'aquestes que no són gens còmodes i que, evidentment, doncs ara està generant l'expectació al minut 3 i això farà que, evidentment, doncs el partit s'endarrerirà. Tot el que s'hagi d'endarrerir és el menys important, el tema esportiu, i, evidentment, doncs, el protocol és claríssim en aquests casos, ja quan és a la graderia també passa, sí, sí, Jon, i, a més, ara mateix es tracta del terreny de joc, mentrestant els jugadors que... Alguns d'ells continuen fent com exercicis d'escalfament, però ara per ara doncs sembla que encara no es podrà reprendre el partit, insisteixo. És una situació d'emergència, una situació del tot...
9: De fet, ara mateix el que estan fent, si no m'equivoco, és tapar-lo perquè li han posat alguna cosa a sobre. Ara mateix la imatge és molt impactant. Aquí a Vic tot el públic està dempeus, pendents de quina és la situació d'aquest membre de l'estaf del Vic que està sortint de la banqueta. Evidentment, doncs, preocupació, perquè no sabem què és el que ha passat. L'únic que sabem, segons hem pogut preguntar a gent que ha vist aquesta jugada molt de prop, és que s'ha aixecat i de sobte ha anat directament al terra i ha començat a retorçar-se. No sabem si de dolor, no sabem exactament què és el que ha passat. S'ha demanat ràpidament aquesta assistència i bé, ara mateix el partit doncs segueix interromput. I, evidentment, doncs, tots amb la mal cor esperant que això no sigui res i que pugui resoldre's tot de la millor manera possible, però ara mateix hi ha un estat de molta preocupació aquí ara mateix a Vic.
18: Doncs continua aturat el joc. Mentrestant, Jon, el que farem, si et sembla, és anar repassant marcadors mentre esperem que aquí pugui tornar el partit en el terreny de joc. De moment, minut 50 de la segona part. Continuen mirant-s'ho i és probable doncs, que potser, depenent de la situació, doncs, hagi de venir fins i tot una ambulància, o no ho sé, ara vull dir, són sí, especulacions,
9: sí,
18: no?
9: Veurem què és el que acaba passant. De moment sí que tenim notícia perquè hi ha hagut gol del Cerdanyola. El minut 51 marca el Cerdanyola, canvi de letu, Cerdanyola 2, tot i així necessitaria el Vic un altre gol per acabar salvant-se de categoria. Per tant, déu-n'hi-do també com es posa la salvació a la resta de marcadors. Europa B, 0, Mollerussa, 1, Grama, 1, Vilassar de Mar, 0, Hospitalet, 0, Cornellà, 0, Lleida, 1, Vilanova, 0, i aquest 0-0 entre el Vic i el Badalona, que us estem explicant en directe. Per tant, ara mateix, tal com estarien les coses, passaria la Grama, es quedaria fora el Vilanova, i els tres equips que descendirien serien Vic, Cerdanyola i Lleida, però un gol ho canviaria... Espera, amb aquesta victòria el Cerdanyola... Es posaria per sobre del canvi de led. Per tant, aquest gol el que fa és que descendeixin canvi de led de forma provisional Vic i Lleida.
18: Clar, és que el Vic necessita un gol, sí, sí. Sí, sí, el Vic necessita un gol. Si guanya Cerdanyola, el Vic necessita la victòria davant el Badalona per salvar-se. Sí, sí. Clar, és que ara mateix el Cerdanyola era el tercer per la cua.
9: Espera, deixa'm mirar una cosa.
18: No, és que amb la victòria del Cerdanyola, no es pot salvar el Vic.
9: Però el Vic té l'avaraix contra el canvi de led. Quedarien...
18: Bé, ara mateix, com està? Amb aquest gol actualitzem la classificació, que és automàtica totalment, i la classificació ens ho indicaria ara mateix, no?
9: Clar, el que passa és que amb aquest gol... El que passaria és que el Cerdanyola se situaria amb 34 punts, el Vic amb 33, el canvi de led amb 33. Hi hauria un empat entre canvi de led i Vic, com els dos equips que quedarien just per sobre del Lleida. El tema és que el Vic té l'averaix guanyat al canvi de led. Per
18: sí,
9: tant,
18: però...
9: sí que se salvaria. Quedaria...
18: Sí, no, però estaria el Cerdanyola per sobre. Clar,
9: quedaria
18: sí,
9: per sobre, però no se salvaria. Clar, cert. Tot
18: aquí ara mateix la pregunta és, si el Vic fa un gol... Si el Vic fa un gol, queda per davant del Cerdanyola o no?
9: Sí, perquè el Vic parteix la jornada amb un punt més que el Cerdanyola. Per tant, si els dos guanyessin, el Vic tindria 35, Cerdanyola 34. Per tant, aquest gol del Cerdanyola el que fa realment és no canvia res. És a dir, que et genera el mateix escenari en el sentit que ha de fer el gol el Vic en cas de classificar-se. Sí que canvia una cosa, que és que recordem que si el canvi de led guanya, no té cap opció el Vic de poder salvar-se. Per tant, aquest gol del Cerdanyola el que fa és generar més distància al marcador i que, per tant, sigui més difícil, perquè està a dos gols de distància, que el canvi de led pugui guanyar. Però bé, mentrestant, recordem que el partit està interromput per aquesta situació que estem vivint aquí a Vic, on un membre de l'estaf de la banqueta justament s'ha aixecat i ha anat directament al terra, ha començat a fer gestos de retorçar-se sobre el terra, s'ha demanat directament la presència mèdica, que han entrat ràpidament per atendre'l. De moment, segueix aquest membre de l'estaf estès sobre la gespa. Tot el públic ara mateix està dempeus. Aquí a Vic, mentre el partit està aturat, hi ha una pinya de jugadors del Vic, una pinya de jugadors del Badalona, esperant que tot això torni a començar, però de moment estàvem repassant els resultats i també fixant-nos en què pot passar o què no pot passar, però, per exemple, aquest gol del Cerdanyola, que posa més distància de cara al canvi de l'Epo i guanyar, per tant, és una bona notícia pel Vic, perquè ens fem una idea, no s'ha ni celebrat. És a dir, que ara mateix la preocupació aquí a Vic és el que està passant amb aquest membre de l'estaf, que ara mateix segueix al terra mentre estan atenent les assistències mèdiques.
18: Mentrestant, ara mateix estaríem al minut 9 ja de la segona part del partit. Recordem, doncs, que és l'última jornada d'aquest grup 5è de la tercera federació, que Vic i Badalona empaten a 0, que continuen atenent el membre de l'estaix, de l'estaf, volem dir, del Vic, i que no s'inicia el partit o no continua el partit fins que no passi absolutament res. Estan enviant pilotes perquè els jugadors no es refredin i sembla, doncs, que la situació podria anar una mica més per llarg, però de moment tampoc hem vist la presència de cap ambulància, no? Vull dir que...
9: Bé, no, però sí que hi ha assistència mèdica dins del camp. Clar, el tema és que l'ambulància és impossible que entri aquí al terreny de joc. Ara revisaré si fora hi ha ambulància o no. Però sí que és cert que en cas que hi hagués ambulància hauria d'esperar a la porta i haurien de ser les assistències mèdiques qui s'emportessin aquest membre de l'estaf directament a l'ambulància. Ara confirmem si hi és, però recordem que per aquest tipus de partits ha d'haver-hi per protocol. Per tant, l'ambulància segurament, doncs, estarà esperant fora.
18: Bé, situació incòmoda, com dic, aquí al municipal Hipòlit Planàs, i que esperem, doncs, que es pugui resoldre de la manera més favorable possible, de la millor forma possible, de la forma més positiva, perquè realment, doncs, és... home, la veritat és que et xoca, no?, que de cop i volta s'aturi el partit. A més, ho han fet anunciant des de la megafonia ràpidament la presència de si podia ser d'un metge. Ha estat tot de manera fulminant, vull dir que s'ha aturat, però vaja, que semblava una competició de Fórmula 1.
9: De fet, Ramon, deixa'm dir-te, pel tema que comentàvem de l'ambulància, hi ha una ambulància fora que està ja preparada en cas de que s'hagin d'emportar aquest membre de l'estaf. L'ambulància, evidentment, hi ha un límit, és a dir, no pot entrar molt, molt a prop del terreny de joc perquè hi ha unes valles, però està el més a prop possible del camp i ara mateix, doncs, està allà esperant una ambulància que, recordem, ha de ser-hi per protocol. Si no hi ha ambulància, el partit
18: una cosa,
9: pot començar, però
18: sí, normalment els camps haurien de tenir un accés per permetre l'entrada de l'ambulància. De fet, el municipal la té. Vull dir que ara mateix no sé si s'estan obrint les portes des de l'esquerra del corna on ens trobem nosaltres, i és possible, perquè a més veig que treuen el banderó, per tant és molt possible, molt factible que entri aquesta ambulància. Doncs... és molt factible que entri aquesta ambulància aquí en el terreny de joc.
9: Sí que serà el que dius, Ramon, que clar, no hi havia caigut, evidentment, sí. Hi ha un accés, estan obrint les portes, i ara mateix l'ambulància, el que podem confirmar és que... a veure si podem veure-ho des d'aquí, perquè tenim una posició també privilegiada per poder veure-ho. Està venint directament, l'ambulància ara està acostant-se en aquesta sortida i hi ha aplaudiments al camp perquè s'ha aixecat aquest membre de l'estaf, s'ha aixecat del terra, l'ambulància s'acosta cap a aquesta entrada que s'ha habilitat ara mateix i ho farà per emportar-se'l directament amb un membre de l'estaf, Ramon, que finalment pot sortir pel seu propi peu. Per tant, gran notícia, que el podem veure de peu. Ha respirat alleugerit també doncs aquest estadi, aplaudiments.
18: Això és el més important, que ha pogut sortir pel seu propi peu. Doncs esperem doncs, que li puguin fer les proves oportunes en un centre mèdic i que segurament doncs, l'atenció dels professionals que hi havia aquí en el camp doncs, també ha pogut resoldre una situació compromesa, una situació difícil i, evidentment, un moment, com dic, d'incertesa aquí al municipal Hipòlit Planes. Gairebé 13 de la segona part, però s'hauran d'afegir pràcticament aquests 11 minuts del segon període, perquè pràcticament estàvem al minut 2.
9: No s'ha jugat res. De fet, això també demostra com d'important, Ramon, són els protocols, perquè tothom ha tingut claríssim el que havia de fer quan hi havia aquesta emergència. Han anat ràpidament les assistències, l'ambulància ha quedat fora mentre no se l'ha demanat i, per tant, s'ha habilitat també la seva entrada. L'ambulància no ha entrat al terreny de joc, no és tan necessari perquè com el membre de l'estaf ha pogut aixecar-se pel seu propi peu, ha pogut marxar directament mentre l'ajudava amb les assistències i l'ambulància s'ha quedat a la sortida del terreny de joc. Però
18: el joc ja continua aquí, l'Hipòlit Planàs. S'ha reprès el partit ara mateix pel que diu el cronòmetre, 14 de la segona part aquí a Vic. De moment continua el 0-0.
14: Et caduca el carnet de conduir?
15: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
14: Carrer Francesc Macià, 6.
15: Al costat de Pompeu Fabra.
18: Juga el Badalona en zona defensiva. Enganyós el temps totalment, 14 de la segona part, però se n'hauran d'afegir, si no, 15 almenys 10 o 12. I juga la Rosa. La Rosa la posa a la banda esquerra. Ostres, però... Vaja, explica l'acció, John, perquè ha estat curiosíssima el central del Vic que ha fet Antoni La Rosa. S'ha desentès totalment de la jugada.
9: Ha marxat a que La Rosa no pugui arribar a la pilota, però és que ha estat de forma molt descarat. Normalment, quan es fa això, doncs, es tapen una mica, en fi. La Rosa tampoc s'ha queixat, hem de dir,
18: No, és que l'ha agafat sutilment, però vaja...
9: És que ha deixat de córrer cap a la pilota.
18: Me n'asseguro de que no arribis a la pilota.
9: Sí. Allò de la pilota o el jugador, doncs ha dit, el jugador no passa.
18: I això ha passat quan pràcticament la Rosa ja tenia la pilota perduda.
9: La demana Juaco de forma insistent.
18: Diaguara, banda dreta a l'atac. Deixa cap a Albert Ruiz. Gairebé 15. Atents al que passi a Hospitalet. De moment 0-0. I és que un gol del Cornellà també deixaria fora pràcticament l'Hospitalet, no?
9: De moment,
18: perdent el Vilanova, no.
9: Clar, ara mateix, amb aquests resultats, l'Hospitalet no quedaria fora, però sí que podria complicar-se la seva situació. De moment, al minut 61, l'Hospitalet 0, Cornellà 0.
18: El que sí que aleshores quedaria cinquè Hospitalet i quart la Grama.
9: Sí, perquè la Grama quedaria amb els mateixos punts, però la Grama quedaria amb una baraix superior. En aquest sentit, quedaria per sobre de l'Hospitalet. Un Hospitalet que quedaria amb 54 punts. En cas de que guanyés el Vilanova, se situaria amb 56.
18: El xut d'Albert Ruiz fora, fregant el pal de la porteria d'Iker Macià. El xut d'Albert Ruiz al minut 60 de partit. Digues, John.
9: Sí, el que estàvem explicant és que el que hauria de passar perquè l'Hospitalet es quedés fora d'aquest play-off és que guanyés el Vilanova i que guanyés la Grama. De moment només s'està complint una d'aquestes dues coses i que perdi l'Hospitalet.
18: Sí, que perdés Vilanova i que...
9: No, Vilanova, perquè quedés fora l'Hospitalet hauria de guanyar Vilanova, guanyar Grama i que perdi Hospitalet. És l'única opció.
18: Correcte. Cop de cap de Marco Martínez. És Ayala qui defensa la jugada a la banda esquerra de l'atac del Vic. Bona acció de Chema Moreno, la centrada. Havia marxat segurament pel carril del 8 Chema Moreno en una acció que no diríem que sigui la més destacada de les seves característiques. S'havia desfet de dos jugadors del Badalona. Veurem com ha afectat doncs, aquesta aturada de tots dos equips, però sembla que de moment mantenen un cert ritme.
9: Sí, jo crec, Ramon, que com ha estat tan enganxat amb l'inici de la segona part, pràcticament...
18: Diaguara, atenció, se'n pot anar a interior de l'àrea, la vol posar pel mig per la Rosa, el xut de Diaguara fora, i demanaven unes possibles mans.
9: Sí,
18: Diaguara està demanant unes possibles mans quan ha fet la primera centrada.
9: És que hi ha hagut mans, o a mi almenys m'ho ha semblat. El que passa és que el que suposo que ha considerat l'àrbitre és que venien de rebot i que, per tant, doncs, no seria penal. En qualsevol cas, traurà el Vic des de la seva porteria. Per cert, em sembla que ha estat Em sembla que ha estat Gil Bertrana, que s'han portat un cabreig monumental amb els seus futbolistes. Per ser Ramon es preparen canvis. Ara ho confirmem a les files del Vic. Entrarà amb el del dorsal 10, Pius Kerr, que serà el proper...
18: L'armada Ignasi Kerr, el jugador de l'Hospi.
9: Sí, sí.
18: Més o menys, si fa o no fa, doncs de característiques similars, però això sí, amb menys qualitat, diríem, eh? Però bé, doncs també de la família, eh? De la família Kerr, jugador també amb empenta i que vol revolucionar una mica l'atac del Vic.
9: Bueno, això es porta a la sang, no? Vull dir, aquest nivell de...
18: Sí,
9: de gladiador.
18: M'imagino que hi ha una mica de tot, però sí, sí, sí. Mm.
9: Per cert, surten també escalfar jugadors al Badalona. No ho havien fet fins ara. Ara mateix estan sortint Pimentel i Pol Júnior, que serien ara mateix doncs, les opcions de cara a ser els primers canvis.
18: Uf, quin servei de banda, no? El servei sí. de banda ha anat directament a les mans de Carlos Azón, el porter del Badalona, 18 i mig, segona part, i Poli Planas de Vic, 0-0 en el marcador. De moment el Badalona manté el segon lloc. Ara Manrique la vol posar a la banda esquerra per la pujada de Juaco, massa llarga, es perd la pilota per línia lateral, out a favor de l'equip local.
9: I ara Azparren, que primer es desesperava, però després aplaudia també els seus futbolistes, ara segueix aplaudint, donant ànims als seus, ara li deia a Tom Diawara que tanqui una mica més la seva posició. Ostres, doncs ara està celebrant la graderia, Ramon, i és perquè m'imagino que hi haurà algun gol que els beneficia. Hi ha aplaudiments.
18: Se'n va, moment... Amoedo entra Kerr.
9: Doncs sí, és el primer canvi que confirmem. Estic esperant a veure si l'aplicació que nosaltres normalment utilitzem ens confirmen que hi ha hagut algun gol, perquè aquesta celebració a mi em sona que segurament, doncs, no sé si és que han vist el gol ara, que havíem explicat abans del Cerdanyola, o és que n'ha fet un altre. En fi, ara ho explicarem.
18: S'ha produït aquest canvi a les files del Vic, que ho intenta ara per banda dreta. La centrada arribarà una mica tancada, però la pilota que es manté dins del terreny de joc, un altre cop al primer pal, el segon pal ara, Manrique l'acaba traient per part del Badalona, surt a Zon i atrapa. Insisteixo, el Badalona manté el segon lloc, però sempre i quan el Cornellà no marqui al camp de l'Hospi.
9: De moment, minut 65, Hospitalet 0, Cornellà 0. Per tant, seria segon el Badalona.
18: I va Yaya Sidibé, que la deixa per Òscar Gómez. L'ha deixat curta, Estallés, amb molt de risc.
9: Sí, sí.
18: El que passa que la Rosa no ha pogut arribar-hi. I ara estem en una fase on ataquen tots dos equips. Chema Moreno fa la centrada, buscant el segon pal. La treu Marco Martínez. Atenció, perquè l'ha deixat solta, el xut fora. La millor oportunitat del Vic. L'error. L'error a l'hora de treure la pilota. Crec que ha estat d'Ayala i Colomé ha xutat bastant sol, el xut desviat a la dreta de la porteria de Carlos Azón.
9: No ha estat contundent Ayala, tampoc ha estat encertat Marc Colomé a l'hora d'enviar aquesta pilota cap a la porteria. La pilota marxa fregant el pal, era una ocasió claríssima, s'havia quedat en una molt bona situació de cara a buscar aquesta rematada aquí a Vic, la gent que s'anima al seu equip després de veure que és possible generar perill, sobretot gràcies a... Uf.
18: Déu-n'hi-do,
9: eh? Ara,
18: sí, sí.
9: La primera per un jugador del Vic, l'ha vist amb el dorsal 8, Juli Berenguer. No, la segona,
18: l'havia
9: vist...
18: Part,
9: sí, sí, l'havia vist Amoedo, disculpeu, és la segona per un jugador de,
18: del Amoedo, Vic. Correcte, sí. Amoedo i Juli Berenguer. Sí, sí, el segon. Clar, és una empenta amb el colze sense pilota, pràcticament.
9: Ramon, tenim notícies al partit a l'Hospitalet, no perquè hi ha sigut un gol, sinó perquè hi ha hagut una expulsió al Cornellà. El Cornellà, al minut 66 de partit, es queda amb un jugador menys. Es queda amb 10 de cara a enfrontar el que queda de partit. Aproximadament 23 minuts més refegit. Arribarem al final del partit entre l'Hospitalet i el Cornellà. L'equip visitant amb un jugador menys. Per tant, això beneficiaria, no cal dir-ho, al Badalona, perquè amb un jugador menys representa que és més difícil que pugui acabar fent el gol.
18: I va Carlos Azón, puntada llarga, més enllà del mig del camp. Òscar Gómez la posa per Diawara, la pilota que surt per línia lateral. Ara mateix el Vic amb un gol es salvaria.
9: Sí, sí.
18: Ara mateix es salvaria. El Badalona mantindria el segon lloc amb aquest empat. La gent aquí que s'ho creu, després del xut de Nil Colomé...
9: I, per cert, si l'Hospitalet és capaç d'aguantar l'empat, s'assegura amb l'empat acabar dintre del top 5.
18: I a més, el que està clar és que també aquí està frisant ara mateix el Cerdanyola perquè es mantingui com a mínim l'empat aquí.
9: Sí, sí.
18: O perquè el Badalona faci un gol.
9: Per ser Ramon, tenim també novetats al partit del Cerdanyola. Minut 68, ha estat el mateix minut que el Cornellà li expulsen un jugador al Cerdanyola. És a dir, el Cerdanyola està guanyant 1-2 i s'ha quedat amb un jugador menys. Com està la jornada, tu? Mare de Déu. És a dir, ara mateix, perquè el Vic es quedi sense opcions de poder quedar-se, el que hauria de passar és que el canvi de let fes 2 gols. Clar, ho té lluny, és evident, ara mateix li queden 20 minuts al partit més afegit, però amb un jugador menys del Cerdanyola això està potser una mica més a prop. Veurem com, què és el que acaba passant.
18: Pilota llarga, buscant a Diawara. Força un servei davant de la punta dreta de l'atac. Emoció, 23 de la segona part, però insisteixo, no són reals, perquè hi ha hagut una aturada d'uns 12 minuts per atendre un membre de l'staff del Vic que ha estat traslladat segurament a un centre hospitalari.
9: Sí. Recordant aquest sentit que ha pogut aixecar-se pel seu propi peu, cosa que evidentment doncs, ens deixa molt més tranquils i que esperem doncs, que tot acabi només en un ensurt.
18: Pilota per Juaco, a l'interior de l'àrea. La deixa per Yaya Sidibé. Yaya Sidibé a la punta dreta. Volia fer un retall per mirar de buscar la centrada. El Vic que la roba, però qui la recupera és Yaya Sidibé, que la deixa per De Marco, que pot xutar des de lluny. Xuta De Marco! El travessé! El xut de Gerard De Marco, la pilota solta la frontal.
9: L'atura Ticker, no?
18: Albert Ruiz, ha estat Gerard De Marco. Gerard De Marco ha impactat la pilota al travesser de la porteria del Vic. Quin xut de Gerard De Marco.
9: Buf.
18: Entra pressió, Juaco, banda esquerra. Pressió del Badalona. I va Juaco, i va Juaco. Se la prepara com més li agrada. La deixa per la Rosa, no és correcta. Juaco a l'interior de l'àrea. Ha pogut resoldre el Vic amb una pilota compromesa pel porter que l'envia al mig del camp. I el Badalona que avisa amb aquest xut al travesser.
9: Doncs sí, el Badalona que ha tingut també la seva ocasió més clara del partit, aquest xut des d'una posició llunyana que a poc ha anat complicant-se. Finalment acaba impactant en el travesser, se salva el Vic de rebre el primer gol del partit, segueix atacant el Badalona.
18: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Gerard De Marco. I a més, la sensació, John, és que el xut anava agafant velocitat. Puf. Juaco. Rep entre línies, vol combinar amb De Marco, al final la pilota es perd per línia de banda. Molt a sobre els jugadors del Vic.
9: Per cert, Ramon, segueix donant-se aquesta combinació que no esperàvem. Grama 1, Vilassar de Mar 0, Lleida 1, Vilanova 0. Per tant, ara mateix segueix sí, sí. El Vilanova quedant-se fora i passaria la Grama al play-off.
18: A l'interior de l'àrea, el Vic ho intenta, atenció a la jugada, Manel, el refús de la defensa. L'ai a les graderies, el xut a Azón. El xut de Juli Baranguer atura el porter del Badalona, Carlos Azón. Conforme passen els minuts aquí a Vic, creix l'emoció.
9: Doncs sí, comença a generar-se més espectacle, comencen a generar-se més espais, ara opcions pels dos equips de cara a generar perill. I de fet, ara, Juaco reclamava una falta, s'acaba xiulant perquè era claríssima, s'ha desentès de la jugada Marc Colomer per fer-li aquesta falta. Serà targeta groga per Marc Colomer, la tercera que veu a la Unió Esportiva Vic en aquest partit. L'havien vist a Ivana Moedo i fa pocs minuts també Juli Baranguer.
18: I Nil Colomer que ha assumit perfectament aquesta tarja perquè sí, Juaco li marxava per banda esquerra.
9: Per cert, a Moedo ja no el contem, diguéssim, perquè no està sobre el camp.
18: I torna el Badalona, banda esquerra, De Marco. Vol combinar amb la Rosa. La Rosa amb Juaco. Juaco amb De Marco. L'àrbitre diu que hi ha mans de Gerard De Marco. És una falta que servirà al Vic. El 26 de la segona part.
9: Anima l'estadi, eh?
18: La centrada molt tancada, la treu la Rosa, perdó, ha estat Ayala.
9: Per cert, per part del Badalona és estrany perquè normalment sempre solen escalfar 5 jugadors, només ho estan fent Pol Júnior i Pimentel.
18: Atenció perquè se'n pot anar tot sol, Toni La Rosa ha pogut tallar Albert Estallés in extremis i cedir la pilota cap al porter. La falta sobre Manrique, l'àrbitre deixa continuar, ho prova el Vic, amb Kerr, Quer obre la banda dreta per Manel. Manel veu com li surt el tall. Gerard De Marco l'envia fora de banda. I a veure, els temes de salut com aquest i les emergències com aquesta en una jornada unificada provoquen, John, que, ho haig de dir, que en els últims 12 minuts tant Vic com Badalona sàpiguen què ha passat sí. absolutament a la resta de marcadors.
9: Sí, i aquí la decisió jo crec que és...
18: Atenció a la rematada que se'n va mossegar de les mans de Zon.
9: Clar, era el que dèiem, què fas? Els hi dius als teus jugadors o no? Clar, el que passa aquí és, si per exemple el canvi de led fes dos gols, que de moment no els està fent, segueix perdent 1-2 contra el Cerdanyola, que des de fons minuts està amb un jugador menys. Si el canvi de led fes dos gols, per exemple, doncs el Vic, en els minuts que li quedessin de partit, no es jugaria res. Però ara mateix, tal i com estan les coses i tal i com s'està donant la jornada, es dona la situació de que si el Vic fa un gol, se salva. Vull dir, així és el futbol, eh?
18: Minut 28 de la segona part. Clar, quan és jornada unificada és perquè més o menys tots acabin a la mateixa hora.
9: Sí.
18: Amb diferència, si no hi ha cap incidència més a cap partit, clar, però aquest acabarà molt més tard que tots.
9: Sí, però el que tampoc pots fer, Ramon, és perquè aquí hi hagi hagut una incidència.
18: No, és evident, és evident. És evident, és que és un problema de salut, però insisteixo, tant Vic com Badalona sabran què ha passat. 100%. A la resta de marcador.
9: Per exemple, si no marca el Cornellà, el Badalona sap que pot encaixar 5 gols i cada segon, per exemple.
18: Sí, sí, vull dir, s'ha d'explicar tot, eh?
9: Sí, sí, és que és així, és així.
18: S'ha d'explicar.
9: És així.
18: I va Gerard De Marco, que picarà la falta des de la zona del 10, interior del terreny de joc. De Marco amb l'esquerra es prepara Juaco. S'ha de dir que aquí qualsevol dels dos ha pogut marcar. Les coses com siguin.
9: Sí, sí, Juaco, hi ha hagut ocasions.
18: I Gerard De Marco. De Marco que la posa a la mitja punta. Uf. De Marco que veu com la defensa refusa. La posa per allà, Sidibé, que obre la banda esquerra. I arriba Juaco. El control de Juaco. El control de Juaco, lateral. El control de Juaco, busca l'opció de xut. Al final la posa per Manrique. Ha caigut un jugador del Vic. Continua Manrique. Ja s'aixecarà segur, eh? Manrique, que fa la centrada. Mossegada, Toni Larrosa, la frontal. Demanava amb mans. No hi ha falta, diu l'àrbitre. Jo, per mi, potser hi ha mans primer i després falta.
9: Sí, mans de Larrosa, no?
18: El que passa que després, clar, si no xiulo les mans, la falta. Sí, sí. Albert Ruiz obre la banda esquerra per la pujada de Gerard De Marco. Arribarem a la mitja hora de la segona part. Irreal total, eh? Perquè és com si estiguéssim al minut 20, aproximadament. Òscar Gómez canvia la pilota cap enrere, ara ja la supera Chema Moreno. I Ayala que deixa per... Yaya Sidibé la posa, la deixa per Toni Larrosa. Toni Larrosa a l'extrem dret. Toni Larrosa la vol posar a l'interior de l'àrea. Corria Òscar Gómez, talla un defensor, l'envia fora de banda. Bona opció d'atacant del Badalona.
9: Doncs sí, el Badalona que segueix intentant-ho, segueix buscant el gol. I per cert, Ramon, hi haurà canvi a les files del Vic amb el dorsal a 16. Entrarà al terreny de soc Ernest Girbau i veurem qui és el que marxa.
18: Clar, suposo que el fet que ara diguem, ostres, és que no ha fet cap canvi a Miquel Esparren, però clar, és que és el minut 20 encara.
9: Sí, sí, sí. Que clar, potser... hem de posar-nos en situació, no estem al 75. Que tu creus que seran 12, Ramon? D'afegit? De base, més el que es pugui afegir de les altres pèrdues que hi hagi hagut. 11-12 de base, no?
18: 12 segur. 12. Jo crec que estàvem al minut 2 quan ha passat això, eh? I hem tornat al 14.
9: Sí, sí, doncs.
18: Allà, jo crec que seran 12 sí. de base.
9: 12
18: com
9: més
18: que dius tu.
9: A l'extra sí, sí. que s'afegeixi, clar.
18: Correcte. No sé aquesta falta, si està xiulada una mica per inèrcia. Sí. Manel, que ha forçat la falta de Marco Martínez. És una falta lateral perillosa, favorable al Vic. Que està, evidentment... informat del tot del que està passant.
9: Per cert, hi ha un altre futbolista que també entrarà, és Manel Valdivia, que serà el doble canvi juntament amb Ernest Girbau.
18: Es picarà la falta des de la banda dreta. Farà dos canvis al Vic, de moment cap al Badalona. Tot l'equip escapulat defensant aquesta jugada.
9: Ara sí que hi ha més futbolistes escalfant. Per exemple, Robert Simón també ha sortit a fer exercicis. I Rocafull.
18: Ha estat una centrada força tancada. ha reforçat la defensa del Badalona, la deixarà sortir Chema Moreno a l'esquerra de l'atac del Vic, que ho tornarà a provar. Segurament amb un llançament de banda de Colomé, Daniel Colomé, que és qui ha tingut l'oportunitat més clara de l'equip osonenc en el que portem de partit. La penja a l'interior de l'àrea, amb molta potència. Pantina Manrique, la treu Marco Martínez, el refús.
9: I ara hi haurà els canvis.
18: I l'intent de rematar des de la corona de l'àrea molt desviat.
9: Sí, es demana ara mateix des de la banqueta del Vic que realitzin els canvis. L'àrbitre que de fet xiula autoritza que hi hagi aquest doble canvi. Entrarà en Ernest Girbau i entrarà també Manel Valdivia. Veurem qui són els jugadors que marxen. Es retira entre aplaudiments el primer jugador substituït. Estem a punt de que ens ensenyin qui és el jugador que s'està retirant justament ara mateix. Doncs és Chema Moreno, per una banda. No, era, disculpeu, Adrià Pla de Vall. I l'altre jugador que marxa...
18: Adrià Pla de Vall i Alberto Salamanca.
9: D'acord, doncs Salamanca sí. Que marxa, entra en Girbau i Valdivia.
18: Doncs els dos canvis a les files del Vic, que ja n'ha fet un total de 3, mirant de mantenir segurament doncs, la intensitat des del punt de vista que el Badalona li pugui deixar, perquè el partit està molt obert, amb dos equips que intenten anar bastant a dalt i amb un Badalona també avui doncs, experimentant, amb Manrique al mig del camp, entre cometes, Diawara... Agafa la pilota a l'extrem, la toca per Albert Ruiz, Albert Ruiz deixa per Manrique, Manrique que ha rebut el suport a la banda dreta de Juaco, també, com sempre, canviant-se totalment de posició, Albert Ruiz a la mitja punta, la deixa per Manrique, Manrique que fa un retall cap a l'interior, busca la falta, aconsegueix fer el control, però no fer la passada, talla pel Badalona, i allà sí, Sidibé que torna a recuperar la bola amb un control tècnic, que no pot impedir, però, que la pilota se'n vagi fora de banda.
9: I el partit ara, Ramon, que està una mica més trencat, es genera més espais, potser és el moment de que el Badalona també faci canvis. Recordem ara fent exercicis Pol Júnior, Pimentel, Robert Simón i Rocafull.
18: La juga el Vic. Arribarem al minut 35 de la segona part. No podem dir ni molt menys recta final, eh? Ara el Vic que torna a penjar-la a l'interior de l'àrea, surt a Zon, bloca la pilota, demanaven una empenta, que evidentment ho demanaran absolutament tot. Ho demanaran absolutament tot i no ha passat absolutament res. Amb un Badalona que ha rebut a través d'Albert Ruiz al mig del camp, Albert Ruiz que no es vol complicar la vida, endarrereix sobre i allà Sidibé, al lateral del Badalona la juga cap a Ayala, l'ex de l'Hospitalet cap a la posició d'Albert Ruiz, s'equivoca Albert Ruiz en la passada, la centrada, pot fer la rematada, Estallés, que se n'ha anat al davanter centre, ha volgut donar una assistència, i ara Albert Estallés està ja de davanter centre. Eh?
9: Sí, sí, intentant buscar com sigui aquest gol. Ui, ha caigut...
18: L'entrada sobre Toni Larrosa, l'entrada de Gil Bertrana, l'àrbitre que diu que no hi ha tarja, i de moment... Azparren encara no crida ningú, John.
9: Sí, sí, és estrany que no faci canvis. Ha arribat a aquest punt del partit i veiem que l'equip necessita, o sembla que necessita, un impuls a nivell físic. Veurem com acaba tot plegat. Mentrestant, aquesta falta, es picarà escura una mica a la banda esquerra i ara Azparren mira cap a la banqueta i no sé què és el que està dient. Ha fet el gest amb el dit de, com de dir que no. No sé si és que no vol que es facin encara els canvis. Veurem.
18: Juga Toni Larrosa. Allà la deixa per la Rosa, aquest cap a la posició de Marco Martínez. La gent de Vic anima per intentar que el seu equip aconsegueixi un gol que li pugui donar la permanència. I va Manrique. Manrique la remena al mig del camp, la deixa per Toni la Rosa. La Rosa se'n surt de dos. Té a l'esquerra tot sol la de Marco, la falta i la targeta groga per Kerr.
9: Ramon, entrarà en el terreny de joc Pol Júnior i Pimentel i espera que no s'assumi algun jugador més. De moment no, perquè segueixen escalfant Robert Simón i Rocafull, però Azparren que vol retocar sobretot la zona ofensiva de l'equip. Jo crec que Òscar
18: quarta
9: Gómez...
18: targeta groga, John, d'un jugador del Vic, eh?
9: Ah, sí? Qui l'ha vist ara?
18: Kerr.
9: No he perdut això. Kerr. Per tant, sí, la quarta targeta. Tres jugadors sobre el terreny de joc amb targeta perquè ha marxat del camp Ivan Amoedo.
18: Diawara fa jugada per la banda dreta. Ho prova, se'n va d'un. Continua Diawara. Volia marxar d'un segon i força corna si no m'equivoco, el primer del Badalona al partit.
19: Doncs sí, Ramon, serà córner favorable a l'equip escapulat. No n'havia servit cap ni tan sols a la primera part. És el primer del partit, el servirà el Badalona. Ui, des de la banda dreta, i ara ha caigut Tom Diawara.
18: Ha relliscat, no?
19: Sí, ha relliscat i ha caigut sobre la bandera del córner. Tot ha quedat en una anècdota. Ara reia també Tom Diawara, ja s'ha aixecat i va directament a la rematada.
18: I anava en Gerard De Marco i Juaco, serà finalment Juaco, peu dret.
19: És de somriure fàcil, també Tom Diawara.
18: A punt d'arribar al 38 de la segona part. 0-0 al Municipal de Vic, la centrada, el reforç de Chema Moreno, Estallés fent de davanter centre.
19: Sí, sí.
18: Sortirà, ara és Toni La Rosa qui surt a defensar al revés, el món al revés, no?
19: Sí, sí.
18: Estallés que ha hagut de tallar diverses incursions de La Rosa i ara ha estat al revés.
19: Han tingut una gran lluita a la...

0: arribar-hi Òscar Gómez. Quina acció explosiva de Tom Diawara.
1: Doncs sí, ho intentava Tom Diawara per la banda dreta, arribant fins a línia de fons, feia la centrada, al final acabat en no res, però seguirà sent pilota pel Badalona si
0: que farà
1: no
0: dos
1: que
0: canvis.
1: Es fan abans els canvis. Doncs sí, sembla que seran ara. L'àrbitre que està mirant a la banqueta, no sé si per autoritzar-ho, de moment el partit aturat és Tom Diawara.
0: Jo no sé, Marco, Gerard De Marco diu, no t'he fet penal, Xema Moreno, sí. Li diu que sí. Clar, són els interessos d'un i d'altre.
1: No sé ara l'àrbitre a què està esperant. S'està tocant a la zona del braç dret i ara sí, que finalment es faran els canvis. Marxa Òscar Gómez, aquest ens el podíem imaginar. Veurem qui és l'altre futbolista que es retira. Ja ha entrat Pimentel. Ah, Toni La Rosa, que es retira lentament. La gent aquí a Vic, doncs, evidentment, s'emprenya amb el futbolista Badaloni per prendre-s'ho amb calma. Entrarà Pol Júnior, per tant, canvien els dos jugadors que estaven liderant l'equip a la zona ofensiva.
0: Els dos primers canvis a les files de l'equip escapulat serà Yaya CB qui la posi en joc al minut 85. Arribarem al 40, però segurament ens n'haurem d'anar al 60.
1: A la resta dels partits es mantenen resultats, per tant, ara mateix, i tal i com estan les coses, el que passaria seria que es mantindria tot com a la jornada anterior, exceptuant que quedaria fora Vilanova del playoff i entraria a la grama.
0: Doncs veurem, perquè el que està clar és que ara mateix un gol del Vilanova, John, un gol del Vilanova tornaria a posar el Vilanova al playoff o
1: sí.
0: Mantindria la grama?
1: Un gol del Vilanova tornaria a posar el Vilanova al playoff perquè el Vilanova tindria 54 punts,
0: sí.
1: I la grama en tindria també 54.
0: No, doncs llavors grama
1: llavors
0: es mantindria per a baix.
1: Tota la raó, Ramon, tota la
0: grama
1: raó.
0: Grama es mantindria per a baix, per tant el Vilanova necessita dos gols a Lleida.
1: Sí, sí, la victòria o necessita, sí. Això sí, que la grama empati. Si la grama empata, sí, sí. Llavors sí que... Avui disculpeu que a vegades...
0: Hi ha moltes dades i
1: perdem,
0: hi ha moltes possibilitats. 41 sí. De la segona part aquí al Municipal de Vic. De moment Vic 0, Badalona 0.
2: El Badiu, el restaurant de cuina mediterrània de l'hotel Badalona Tower, a l'Avinguda de Navarra 6, amb dues hores gratis al nostre pàrquing.
0: Segona part. Vic 0, Badalona 0. Al mig del camp, el Manrique, que força una falta, s'emporta la pilota i l'àrbitre... Que bé, doncs Manrique aquí diríem que s'ha rifat la targeta groga, no?
1: Sí, s'ha posat davant perquè no ha servit ràpid el Vic, l'han empuixat, ha fet veure que mentre l'empuixaven doncs que li rebotava la pilota... I ara Azparren ha tornat a mirar cap als jugadors que estaven escalfant. Segueixen sent Robert Simón i Rocafull. Veurem si és perquè algun d'ells entrin. Doncs sí, mira, Rocafull de moment sembla que no, però Robert Simón s'està posant ja l'equipació de partit.
0: La pilota penjada, surt a Zon, refusa amb els punys, s'emporta fins i tot un company per davant. És Nil Garrido. Garrido, falta. Falta sobre... Marco Martínez. 42 i mig. D'aquí a 2 minuts i mig sabrem quant temps ha afegit, que jo aposto per uns 15 minuts.
1: Sí, home, no pot ser menys de 15. Sí que és cert que durant el partit tampoc és que s'hagi perdut tant de temps en el partit com a tal.
0: 12
1: però
0: més
1: que...
0: 3, no?
1: Sí, sí, una cosa així. O 12 més 2, potser com
0: a... I el Badalona que prepara més substitucions.
1: Sí, Robert Simón.
0: I avui el partit és de debò, John, però la setmana que ve més, eh? Partit d'anada, del play-off. D'aquí uns minuts coneixerem el rival del Badalona, que picarà un altre corna.
1: Doncs sí, serà de nou corner favorable al Badalona. Picarà el segon del partit. No n'havia picat cap a la primera part, però abans de que s'efectui aquest corna, abans es farà el canvi. Entrarà Robert Simón, està revisant que tot estigui en ordre... I qui es retira del terreny de joc és Yaya Sidibé.
0: Sí.
1: Per tant, jugarà de lateral Robert Simón.
0: Es picarà...

0: torna, punta dreta a l'atac, a punt d'arribar al 90, 44 encara no, de la segona part. Picarà corna al Badalona. L'equip escapulat que la penjarà segurament molt tancada. Amb De Marco, segon pal, no hi arriba Pol Júnior, pilota que es perd per línia de porteria. Continuen apretant els seguidors del Vic.
1: Molt passada la pilota, no ha pogut rematar el Badalona. La resta de partits de la jornada, arribem al minut 90, ja per tant recta final en tots els partits. De moment encara no s'ha mogut el marcador respecte
0: clarament,
1: a l'última vegada.
0: Clarament els estan informant de tot el que passa, sí, a la banqueta. Sí. Hem vist el míster del... el segon entrenador del Vic, que estava demanant informació.
1: De fet, és ja pràcticament impossible que guanyi el canvi de led perquè està perdent 1-2 al minut 90.
0: No, home, no. Ara, si és que la pilota li ha tocat a la cuixa, demanava amb mans, però sí, bé, sí. No vull ni saber què passarà aquí en aquest darrer quart d'hora quan hagin acabat tots els partits, John.
1: Sí, sí, perquè si això acaba com sembla que acabarà, un gol del Vic el salvaria. Si no aconsegueix fer el gol, marxaria a la Lliga Elite. Quina pressió també pel Vic en aquest tram final de partit,
0: La pilota a la mitja punta, Chema Moreno en posició correcta. Chema Moreno vol fer la centrada i treu un servei de banda. Al minut ja 90, pendents del temps afegit.
1: I ara el tècnic del Vic està dient a Ramon Carrascal, als seus futbolistes, que vagin tots a la rematada, excepte un que es queda en Pimentel.
0: Pilota a l'interior de l'àrea, la rematada... I la pilota que engalta en Manrique, que evita que segurament fos gol.
1: Si no fos per Manrique, aquesta pilota hagués acabat entre els tres pals. El Vic està apretant i ara mateix demana més canvis. Ramon sortirà al terreny de joc. Oriol Corominas amb el dorsal 2 serà l'últim canvi que podrà fer l'equip biguetà perquè hauria esgotat ja totes les finestres. I aplaudeix aquí l'Hipòlit Planes, la gent anima, vol que el seu equip faci el gol que el serviria per salvar-se.
0: Insisteixo.
1: Ramon, 17 aquí... minuts d'afegit. 17 minuts.
0: A mi em sembla una mica exagerat, O sigui, passada el 16 em sembla exagerat, però bé, és igual, Si ha de marcar el Vic, marcarà igual,
2: Sí,
0: que... Siguin 5 o siguin 16.
1: 17 minuts i queden aquest partit. 17 minuts determinaran si el Vic es queda o no. I també si el Badalona confirma aquest segon lloc a la classificació.
0: Insisteixo.
1: Ramon, gol del Vilanova. Al minut 89 de partit.
0: Ostres.
1: Gol del Vilanova.
0: Aquest gol sí que posa emoció en el cinquè lloc,
1: Mare de Déu, com es posa això, tu? El Vilanova se situaria amb 54 punts, els mateixos que la Grama. Ui!
0: Azón, la rematada, el misto des de la frontal. No ho ha pogut... no l'ha pogut connectar bé Chema Moreno. Ara contraataca el Badalona. És Pol Júnior que la vol deixar per Juaco. La pilota surt fora de banda. Som al 47, però recordem que haurem d'arribar al 62. Aquí al Municipal de Vic. El 89 ha marcat el Vilanova Lleida,
1: Sí, però tot i així segueix,
0: seguiria
1: passant la Grama. Però un altre gol del Vilanova
0: li torna,
1: en el temps afegit sí que tornaria a classificar-se pel play-off, perquè recordem que la Grama té l'averaix guanyat amb el Vilanova.
0: Doncs imagina com estan les coses.
1: Per cert, ja sabem el temps afegit del partit entre l'Hospitalet i el Cornellà. Seran 3 minuts, de fet estem ja arribant ja al 93.
0: I de fet també sabem que fa una estona que el Cornellà juga en 10.
1: Sí, sí.
0: Pilota a la banda dreta. Tom Diaguara, el refús i arriba Robert Simón. Clar, insisteixo, Insisteixo. Aquí, d'aquí segurament 2-3 minuts sabran perfectament si el Badalona assegura el segon lloc.
1: Sí, de fet, amb aquests resultats, quan es xiuli al final del partit entre l'Hospitalet i el Cornellà, sembla que finalment serà amb un 0-0 el marcador, confirmarà la segona posició del Badalona, passi el que passi.
0: Jo només recordo que fa...
1: No m'ho puc creure.
0: Vilanova?
1: Gol del Vilanova.
0: ha marcat
1: el 90 més 1, gol del Vilanova, Lleida 1, Vilanova 2. Sí. Amb aquest resultat torna a quedar-se fora, la Grama es classifica el Vilanova. Remunta amb dos gols al temps afegit. Quina bogeria.
0: La pilota a la frontal, el xup fora. Se'n va desviat a l'esquerra de la porteria de Carlos Azón. I bé...
1: Per tant, aquest gol el aquest que significaria és que el rival del Badalona, confirmant-se el Badalona com a, en segona posició, si és que no hi ha gol inesperat a l'últim moment del Cornellà, seria la primera eliminatòria Badalona Vilanova, amb el primer partit al camp del Vilanova, la tornada a Badalona.
0: Doncs així estarien les coses. En aquesta eliminatòria hi ha hagut falta que ha xiulat el col·legiat. Aquí arribarem al 62, som al 49 ara mateix. Vic 0, Badalona 0. El Badalona a punt d'assegurar-se el segon lloc, passi el que passi aquí.
1: Minut 95 de partit entre l'Hospitalet i el Cornellà, segueix el 0-0, punt d'acabar amb aquest resultat, es confirmaria el segon lloc del Badalona.
0: Jo recordo una cosa, eh? Atenció, pilota llarga buscant a Pimentel, la rifa al Badalona, i és ara mateix el porter del Vic qui la posa més enllà del Manrique, Tom Diaguara, que déu-n'hi-do s'ha posat a prova ell mateix, i al final la pilota es perd per línia de banda. Explica'ns, John.
1: El que ara mateix ens diuen
0: cinquè,
1: que això és el que s'hauria de
0: no està confirmat.
1: O sigui, no està actualitzat en aquest sentit.
0: Però clar,
1: el que passaria seria, amb aquest resultat, que el que quedaria cinquè, clar, el Vilanova amb la victòria, clar, passaria també a l'Hospitalet. Per tant, quedaria cinquè l'Hospitalet, i ara canvia amb aquest gol del Vilanova el rival perquè l'Hospitalet seria cinquè i, per tant, el Badalona jugaria contra l'Hospitalet. És que això està canviant a cada segon. Sí, el rival seria l'Hospitalet.
0: Pilota a l'interior de l'àrea i va el Vic, centrada al segon pal per ningú. La pilota que se'n va per línia de fons.
1: Final, Ramon, el partit entre l'Hospitalet i el Cornellà. Hospitalet 0, Cornellà 0. Es confirma que el Badalona és segon classificat de la tercera federació grup 5. Per tant, aquí, en aquest partit, l'únic que s'hi juga coses ja és el Vic, eh?
0: Bé, ara mateix doncs tenim un Badalona-Hospitalet, perquè amb aquesta victòria el Vilanova es posaria per davant de l'Hospitalet. Déu-n'hi-do. I aquí ja veurem què passa, perquè, insisteixo, encara queda partit, eh? Som al 51, Pime, que vol defensar la jugada, ataca el Vic, centrada, la treu Robert Simón, contracop del Badalona, i va Pol Júnior, a l'esquerra té a Marco Martínez, li posa la pilota a Pime, refusarà Gerard De Marco, l'esfèrica al mig del camp, evidentment sí que hi ha un grau més d'intensitat per part dels jugadors del Vic, que són els que, evidentment, van a morir.
1: Tenim final del partit entre el Can Vidalet i el Cerdanyola. Can Vidalet 1, Cerdanyola 2. Per tant, es confirma, un gol del Vic significaria la permanència.
0: La rematada se'n va fora. Uf. La rematada de Manel Martínez. Se'n va fora per damunt del travesser. Frisen perquè arribi el gol aquí, que els pugui salvar.
1: Mentrestant... Ocasió claríssima... I ara l'afició també que anima...
0: Demanen el gol, sí. Demanen el gol, nervis a la banqueta del Vic. Jo recordo una cosa. Fa tres temporades, quan el Badalona va baixar, o quatre, quan va baixar a tercera, al camp del Terol, el Terol es jugava al quart o al cinquè lloc. Va acabar el partit, el Terol va assegurar-se al cinquè lloc, però no va deixar en cap moment que el Badalona guanyés. Vull dir, les coses com siguin, eh?
1: No, i aquí...
0: Aquí se'n va Tom Diaguara...
1: Marxa Diaguara, entra Rocafull, amb un Diaguara també cabrejat per aquests últims minuts que ha viscut en el partit. Crec que la gent ha vist el final del partit entre Can Vidalet i Cerdanyola i han celebrat doncs que finalment el Can Vidalet ha perdut. A l'altre partit on s'hi estan jugant coses, minut 96, segueix el resultat Lleida 1, Vilanova 2. Amb aquest segon gol del Vilanova, recordem que hi hauria un canvi en el sentit de que el cinquè classificat seria l'Hospitalet. Per tant, el rival del Badalona seria l'Hospitalet a la primera eliminatòria dels play-off, amb l'anada a Hospitalet i tornada a Badalona.
0: El refús és de Ayala, la pilota dividida al mig del camp, Pime. Pime, que no pot recuperar-la. Ataca el Vic, minut 53 i mig. Estallés, que ja fa una bona estona que juga de davanter centre. I bé, Juaco que fa retall, se'n va, la pilota que s'escapa per línia de banda, continuava Juaco, l'ha perdut, servei de banda favorable al Vic.
2: I l'àrbitre l'acaba xulant.
0: I acaba també segurament, no? Està a punt d'acabar el partit a Lleida, no?
2: De moment encara no ho ha fet, minut 97... Està a punt d'acabar aquest partit. De moment segueix confirmant-se la victòria del Vilanova.
0: I el Vic buscant aquest golet que el pugui salvar. En Xema Moreno, que vol fer la centrada. I serà corna. Empeny tot Osona, aquest corna.
2: Doncs
0: empeny
2: sí.
0: Tot Osona. I
2: Ramon,
0: va fins i tot el porter.
2: Puja el porter. No, li diuen ara que no. es quedi.
0: Escolta, no t'envalentonis, li diuen, no t'envalentonis perquè queden 7
2: partit.
0: Minuts encara.
2: Tota la resta de l'equip sí que intenta buscar el gol, eh?
0: Es picarà el corna, primer pal. L'intent de rematada, refusa la defensa del Badalona. Ho tornaran a provar. Garrido la torna a punxar, segon pal, la rematada, i ells mateixos se l'han desviat.
2: Ara és un moment de nervis, és un moment de màxima tensió.
0: Mira, Juaco diu, passa'm la pilota, sí. Que estic sol, que no hi ha ningú.
2: No hi ha fora de joc, no hi ha fora de joc, perquè estava al seu propi terreny de joc.
0: Recupera la pilota Coro per part del Vic. La tornen a penjar, pilota llarga, talla per part del Badalona Ayala. La vol treure i a punt de perdre la Rocafull. Al final recupera De Marco cap a Rocafull. Cames fresques i va Rocafull. Deixa per Robert Simón. La pujada per banda dreta de Pol Júnior. Pol Júnior encara. Deixa la pilota per Robert Simón. Se'n va Pol Júnior pel mig. Pol Júnior a les mans del porter. El xut de Pol Júnior. Gran acció de Pol Júnior.
2: Sí.
0: I la pilota centrada a les mans del porter del Vic.
2: En Pol Júnior, que també hem sortit amb ganes de reivindicar-se. Clar, un gol del Badalona no ho estem contemplant, però evidentment deixaria el Vic ja descendit. O almenys seria molt difícil perquè n'hauria de fer dos.
0: Ho prova el Badalona. Atenció, perquè defensivament el Vic està fos, també.
2: Sí.
0: I va Juaco, banda esquerra. Continua Juaco. Juaco deixa per Albert Ruiz. Albert Ruiz... a la mitja punta, vèrtex de l'àrea, retall cap a l'interior, la manté Albert Ruiz, torna a retallar, a veure què fa. Vol assegurar-la, la posa pel mig, boníssima per Juaco, Juaco busca l'1 contra 1, el xut, gol.
2: Quin golaç.
0: Gol de Juaco! Gol!
2: Buf.
0: De Juaco! Marca el Badalona al minut 56 de partit. Marca Juaco, acció d'1 contra 1 a l'interior de l'àrea. Es volen morir els jugadors del Vic, evidentment. Alguns estan bornits per terra. S'avança el Badalona aquí a Vic. Vic 0, Badalona 1, marca Juaco.
2: El gol ha estat espectacular. Ha estat un autèntic golaç, com Albert Ruiz s'ha regirat, ha pogut enviar una molt bona assistència perquè Juaco enganyés el porter i l'enviés al primer pal. Però aquí, a partir d'aquí, el més noticiable, Ramon, és les cares dels jugadors del Vic, jugadors per terra, altres que estan frustrats. I ara mateix està passant una cosa, que és que molta part del públic s'ha aixecat i abandonarà l'estadi, i en aquest sentit hi ha hagut jugadors com Kerr, per exemple, que s'han queixat i han mirat a la graderia dient: escolteu, no podeu marxar perquè encara queda partit, encara pot fer dos gols, tot i que sigui molt difícil el Vic per acabar-se salvant. I ara mateix, per exemple, hi ha futbolistes que li estan dient a Juaco, escolta, no l'haguessis hagut de fer. Ara, per exemple, Nil Garrido li estava dient a Juaco, recriminant-li que hagi fet el gol. Ara parlen també amb Azparren. Escolteu, això és futbol. I Juaco no ha celebrat el gol, sabent que no s'està jugant res al Badalona i que, per tant, serà un cop molt dur canviar la pilota cap a dins de la xarxa, però és que això és futbol.
0: La passada ara que intentava Pime sobre Pol Júnior, molt complicada. Arribarem al 62. Coses més estranyes hem vist, perquè clar, si imagina que marqués un gol al Vic, tornaria tot a pujar com l'espuma.
2: Sí, però aquí la sensació és de derrota absoluta. La gent està marxant de l'estadi. És que és una imatge molt gràfica. la gent ha fet el gol, Juaco, ha aixecat i ha marxat, no un ni dos. Per cert, ha acabat el partit també entre el Lleida i el Vilanova. Lleida 1, Vilanova 2. Per tant, confirmem ja els equips que formaran part del... Ui, compte aquesta.
0: La rematada que se'n va per damunt del travesser de Piusquer. Final del partit?
2: Final.
0: No, no, escolta. Doncs llavors són 13 els minuts d'afegit, eh? Acaba el partit a Vic. Vic 0, Badalona 1. I mira, mira, mira, mira, li estan dient... Absolutament de tot a Juaco.
2: Se l'estan emportant. Intentarem parlar amb protagonistes, sí. Però avui jo crec que no sí. Duraran massa el terreny de soc els jugadors sí. del Badalona. Mm.
0: Doncs acaba el partit aquí a Vic. No, no estan 17, seran 13. I hi ha un jugador del Vic que està estès i no sé ben bé què és el que passa. Està llest que està agredint a un jugador del Badalona. Estallés amb Albert Ruiz, expulsen Albert Estallés del camp... Expulsen Albert Estallés.
2: Doncs sí, que s'ha tornat boig des de la banqueta. Hi havia un... em sembla que era un aficionat que estava ara mateix al terreny de joc. També estava buscant alguns dels jugadors del Badalona. Per tant, Yaya Sidibé, que ràpidament els hi està dient als seus futbolistes que no vagin a celebrar amb l'afició. Yaya Sidibé els hi està dient a tots que marxin cap a la banqueta. Avui, cap a la banqueta no, directament cap als vestidors. Que no es quedin al camp perquè la situació ara mateix és molt dolorosa pel Vic. Hi havia un, em sembla que és un aficionat, que ha saltat al camp directament a buscar brega amb alguns dels futbolistes, a Juaco, no cal dir-ho. Se l'han emportat rapidíssim. Els jugadors que ara mateix estan anant cap a la seva afició per agrair-los també el desplaçament, per celebrar que finalment doncs, han pogut acabar entrant en aquest play-off. Però bé, és el que dèiem. Vull dir que aquí hi ha hagut... aquest petit picabaralla al final del partit, però sembla que tot s'ha calmat ara mateix una mica.
0: Doncs el Jon García, que se'n va cap al vell mig del terreny de joc, aquí a Vic, ha guanyat el Badalona. El Vic ha descendit de categoria. Vic 0, Badalona 1.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia, ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià, 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.
3: El partit del Badalona.
0: El municipal Hipòlit Planàs de Vic, els jugadors del Badalona que estan saludant a l'afició, un Badalona que ja sabem que s'enfrontarà a l'Hospitalet, ni més ni menys que en el play-off d'ascens. Déu-n'hi-do, quina eliminatòria. Si era el Vilanova, era igual. Si era la Grama, era igual. La dificultat és total, la dificultat és màxima. I aquí, doncs, evidentment, la impotència dels jugadors del Vic, que ho han intentat, que ho han posat tot al damunt del terreny de joc, ho han intentat, i el Badalona, doncs, que ha complert professionalment i ha marcat un gol. Evidentment, a Juaco no se li poden donar aquestes facilitats, però el Vic estava trencat perquè estava arriscant en excés. El Badalona, que s'ha imposat al Vic, no sé si el nostre company Jon García, que està molt a prop del terreny de joc, està esperant que puguin arribar els jugadors del Badalona... aplaudiments aquí a la graderia, però clar, vull dir, aquí el que s'ha de ser evidentment és intentar ser el màxim de professional, i d'aquí estaven també pendents altres clubs, no?, del que pogués passar aquí, no? Vull dir que en tot cas el Badalona s'ha comportat com havia de fer-ho, sense especular, i d'aquesta manera doncs l'equip escapulat, que s'ha assegurat el segon lloc per mèrits propis, i fins i tot, doncs, amb l'empat del Cornellà, li ha tret 3 punts de diferència, a més de la baraix, al Cornellà. Estan dialogant també, veig a Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, Nil Garrido, també per part del Vic. La qüestió és que, com dèiem, doncs, els jugadors del Vic que s'han quedat capcots al vell mig del terreny de joc, amb un Albert Estallés que ha estat expulsat al final, i els jugadors del Badalona que mica en mica van abandonant el camp. No sé si serà possible poder conversar amb algun d'aquests protagonistes. De fet, l'únic que queda ja en el camp és Toni Larrosa. També veiem a Jaume Pinyol, que avui no ha participat. i pendents també doncs, que el Jon Garcia pugui portar-nos algun protagonista aquí al Hipòlit Planàs, on ja silenci, es fa el silenci, Antoni La Rosa, que està, en aquest cas, saludant alguns jugadors del Vic. I res. Toni La Rosa, estan aplaudint ara els jugadors del Vic, que estan al vell mig del terreny de joc. El Vic, que competirà a Lliga Elit la temporada que ve, s'ha salvat el Cerdanyola, ha baixat també el Can Vidalet. El Vilanova ha quedat quart, a l'Hospitalet cinquè. Jon Garcia, als voltants del terreny de joc.
6: Doncs sí, Ramon, estem amb un dels protagonistes, amb Xavi Manrique. No sé com has viscut aquest partit.
7: Bueno, un partit difícil, perquè ells es jugaven molt. Al final, pues bueno, quan tu nosaltres juguem algo molt bonic i ells pues, intentant no baixar, pues, es nota molt la diferència entre un equip i l'altre. Però bueno, hem jugat el que teníem que jugar, treure els tres punts per estar el més alt possible de la classificació i ara afrontar el play-off el millor possible.
6: Per un home de futbol com tu és dolorosa aquesta imatge que estem veient aquí ara mateix?
7: Sí, ho he viscut jo també, em va tocar un any i és molt complicat. Al final estàs tot l'any lluitant per cadascú té els seus objectius, però bueno, baixar de categoria és molt complicat.
6: Xavi, es confirma amb els resultats que s'han donat la vostra segona posició. Us enfrontareu al play-off contra l'Hospitalet. Primer partit a Badalona, a l'Hospitalet, segon partit a Badalona. No sé com veus l'equip de cara a aquest play-off.
7: Bueno, crec que vam veure el partit que vam jugar l'últim de Lliga contra l'Hospi i hem de tornar a fer el mateix partit que vam fer. Retocant aquests errors que ens van marcar els gols i ja està.
6: Xavi, gràcies, una abraçada.
7: Ja, gràcies.
6: Doncs Ramon, escoltàvem el Xavi Manrique, el seu testimoni, que ens explicava doncs, que és una situació evidentment dolorosa. Ell també ho havia viscut en moments anteriors i aquí doncs, hi ha molt de dolor, evidentment, amb els jugadors que també s'estaven mirant amb la seva afició, acomiadant-se d'aquesta tercera federació, amb un equip que amb aquests resultats doncs, acabaran descendint.
0: Doncs, Jon, ens confirma si hi ha possibilitats de parlar amb algú més aquí a la zona de vestidors i, si no, ho deixaríem de banda. M'imagino que estàs molt a prop de la zona de vestidors. No sé si hi ha encara algun jugador del Badalona.
6: Doncs ara mateix, Ramon, els futbolistes que han entrat ja cap al vestidor estaran tots a dins. Amb aquesta situació que s'ha viscut després del partit, només quedava Xavi Manrique, que és el jugador amb el que hem pogut conversar. Per tant, en cas de que parléssim amb més protagonistes, hauria de ser més tard.
0: Doncs molt bé, doncs Jon Garcia, gràcies, company. Evidentment que al llarg de la setmana anirem parlant del que representa aquesta eliminatòria entre l'Hospitalet i el Badalona, que es començarà a jugar a partir del pròxim cap de setmana. Confirmarem els horaris en breu, evidentment, suposem que entre demà i dimarts ja es coneixerà l'horari del partit d'anada, i en tot cas, doncs, el Badalona, doncs, que ha guanyat aquí al camp del Vic, el Vic ha descendit de categoria. Vic 0, Badalona 1, així és l'esport. Avui, evidentment, l'alegria del Badalona de ser segon, entre cometes, una alegria no celebrada, vull dir, era assegurar el segon lloc, i evidentment el Vic, que avui és la creu de la moneda amb aquesta decepció profunda de baixada de categoria. Era una de les possibilitats que hi podia haver. Als estudis centrals, el nostre company Jordi Abril. Donem les gràcies al Jon Garcia, salutacions de Ramon Duran, que tingueu una bona diada de la cremada del dimoni, que tingueu una molt bona diada de Sant Anastasi demà dilluns i sobretot que gaudiu de les festes badalonines. El play-off del Badalona per intentar ascendir a segona federació començarà el pròxim cap de setmana al partit d'anada al camp de l'Hospitalet des de Vic. Adéu-siau, molt bona tarda.
3: Centre Mèdic La Vila patrocina aquest partit. El partit del Badalona.
4: Et caduca el carnet de conduir?
5: Centre Mèdic La Vila se n'encarrega de tot.
4: Només has de portar el DNI i el carnet de conduir. No cal cita prèvia ni que portis la teva foto.
5: També pots obtenir permisos nàutics, d'armes, de seguretat privada i d'oposicions.
4: Confia en el Centre Mèdic La Vila, carrer Francesc Macià 6.
5: Al costat de Pompeu Fabra.

0: les festes de maig.
1: I te les portem a casa.
0: Diumenge 10, la nit de Sant Anastasi. Des del Vall a Plaça fins a la cremada del dimoni.
1: A partir de les 7 de la tarda, en directe a Televisió de Badalona.
0: Aquest mes de maig,
1: et portem la festa a casa.
2: Veïns i veïnes de Badalona, comencen les festes de maig i amb el nostre pregoner, Ricky Rubio, un fort aplaudiment per ell. Ricky, el nostre pregoner, és una persona, és un home que ha nascut a Badalona, que sent Badalona com a seva, i que a la vida hi ha persones, hi ha esportistes que destaquen perquè saben fer molt bé la seva feina, perquè són uns grans esportistes. Hi ha d'altres que són sobre... anem a veure, tenen una gran dimensió per la feina ben feta que fan, però en el cas del Ricky es donen les dues circumstàncies. És un gran esportista, es dona una gran dimensió, però a sobre té els valors que representen a la ciutat de Badalona, cosa de la que tots els veïns i veïnes de Badalona ens en sentim molt orgullosos. Per aquest motiu, tinc el plaer de cedir la paraula en el pregoner de l'any 2026, Ricky Rubio.
3: Bona tarda. No. Tranquils, que si no el pregó es fa molt llarg. Primer de dir, i així ja ho tiro, que estic molt nerviós, vale? Llavors, bueno... però per què estic nerviós? A mi quan em proposen el pregó, jo penso i bueno, dic no penso, dic sí. I després començo a veure el que és un pregó que mai ho havia vist i veig la responsabilitat que és. Llavors és quan em començo a cagar. Però bueno, estem aquí dalt i he demanat una mica d'ajuda a l'Artur Grau, que bueno, ha fet algun pregó. M'ha ajudat a estructurar i a veure el que era un pregó, perquè no tenia ni idea. Així que si em surt malament és culpa seva, vale? No és culpa meva. I anem una mica amb el primer consell, que és donar la benvinguda. Vaig canviar una mica l'ordre, i perquè jo de protocols, doncs al final jugo bàsquet i a vegades surten algunes coses, no? I primer, ciutadans, ciutadanes, gràcies per ser aquí. Des d'aquí es veu, bueno, no es veu ni al final. O sigui, anava a dir... Tenia una broma preparada, però no, està tot ple. Així que gràcies per venir. Amics i amigues... No aplaudim. El pregó m'han dit que són 10-15 minuts i si aneu aplaudint es farà més llarg. Però bueno, això serà culpa vostra, no de l'Artur. Amics, amigues i moltes cares conegudes que estic veient per aquí, les anècdotes avui no les diré. I així que podeu estar tranquils, podeu respirar. I per últim, a les autoritats, i sobretot a l'alcalde Xavier García Albiol, pensar en mi, per mi és un orgull, i et dono les gràcies, i espero estar a l'altura d'aquesta responsabilitat.
2: Segur que sí.
3: Bueno, la benvinguda està dita, els nervis trets, així que anem. Jo començava el pregó en dir, jo vaig néixer a Masnou, però sí que és veritat que fent el pregó vaig veure que vaig néixer a Badalona, vaig néixer a Can Ruti. Però continuaré dient, jo vaig néixer a Masnou, per tant no sóc badaloní de naixement, però sóc badaloní de decisió. Jo vaig viure 12 anys a Estats Units i per mi tornar a casa és tornar a Badalona. I no només per viure, sinó per créixer i per fer-la créixer. Portar projectes, per exemple, tinc la seu de la Fundació aquí a Badalona i molts altres projectes que m'agradaria fer la ciutat més gran, no? Doncs amb 13 anys jo segueixo les passes del meu germà Marc, me'n vaig i fitxo per la penya, me'n vaig al Badalonès i començo a conèixer la Badalona profunda, que està cada dia a Badalona. Caminar del Badalonès a l'Olímpic va ser la meva tradició, somiar que algun dia podia jugar al primer equip. Veus? La primera que ja miro una mica. Vale.
2: Vinga.
3: Sí. Després, les tardes dels caps de setmana, anant de la Plana a Sant Josep, veient, aviam quin era el partit més divertit per anar a veure, comprant xutxeries, m'han dit que digui llaminadures, però jo sempre dic xutxes, a la lluna, anant a la Carpa o al Titus petit, i tornar caminant per la Rambla quan ja era dia, i aquí hi havia algunes anècdotes que no explicaré, per això podeu estar tranquils, i sobretot amics i amigues que he fet durant tota aquesta etapa, no? Per mi són or, han valgut moltíssim. Jo quan jugava als Estats Units em venien a veure molts amics i amigues i allà em preguntaven, però com és que tens tants amics? I dic, és que no has viscut a Badalona. A Badalona som una família. Espera, que ara ve la part. Però de tots aquests amics i amigues hi ha un especial. La Sara. Normalment, i crec que serà l'últim cop que parli en públic d'ella, no li agrada mai he parlat d'ella públicament, però estic sortint una mica de la meva zona de confort i així que, bueno, es mereix dedicar-li algunes paraules, seran curtes, perquè no vull dormir al sofà avui, així que les anècdotes també me les quedaré, però volia donar les gràcies per fer una vida complexa i diferent, fer-la tan senzilla. Gràcies per estimar-me tant. I parlant d'amor, hi ha un altre amor a la meva vida, que és el bàsquet. Badalona crec que no s'entendria sense el bàsquet i bàsquet sense Badalona. Badalona és la ciutat europea del bàsquet per algun motiu. I aquí no només volia parlar de la penya, que crec que la penya pot ser la punta de l'iceberg que es pot veure, però volia parlar de tots els clubs que hi ha a Badalona, que he fet la recerca i m'he sorprès, ja sabia que hi havia molts, però de tots els clubs que hi ha aquí de bàsquet, de tots els nens i nenes que cada tarda van a jugar i il·luminen la ciutat. I aquí també demanaria a la ciutat unes instal·lacions dignes per tots els equips que hi ha de bàsquet. I també pistes al carrer. Crec que... Bueno. Jo he jugat a la Plana, he jugat a Sant Pep, he jugat a l'Olímpic, però també recordo molt haver jugat al carrer, haver jugat a Padres, haver jugat a Canyador, que per cert, amb el Jordi Fernández, fa 2 anys em va trucar, ell és una persona que s'estima molt Badalona i volia reformar la pista de Canyador. Vam trucar a l'Ajuntament i ens van ajudar i a l'agost vam inaugurar la pista, no inaugurar, reconfigurar la pista de Canyador i també és responsabilitat nostra mantenir-la així de neta, no? Així que també això us ho demanaria a vosaltres. Parlant del Jordi Fernández, i aquí me'n vaig una mica més de Badalona, parlo una mica més de Catalunya en aquest sentit, no sé si ho veu veure, el dia meu preferit de l'any, que és el Sant Jordi, el Jordi Fernández va tenyir tot Brooklyn de roses i llibres. I per mi això és portar un sentiment d'on ets allà on vas. Per això crec que 2 pregoners seguits de bàsquet, igual no, però recomano que algun dia el Jordi Fernández pugui ser el pregoner de Badalona. I he demanat moltes coses de bàsquet, no vull ser egoista, també demanaré algunes coses que no són de bàsquet, però ja estan en marxa algunes, com la zona peatonal que serà tot aquest carrer, i m'acaben també d'informar que aquesta plaça també es reformarà una mica, i en aquest sentit demanaria també més zones verdes, i jo que sóc pare, més zones i parcs per la canalla, no? Perquè... perquè els que som pares sabem el que és anar amb el nen i anar al parc i que pugui estar jugant tranquil. Però bueno, prou de demanar i anem a parlar de la Badalona que també tenim, que és magnífica. Badalona té moltes coses, n'he triat algunes, com per exemple el museu, la història que hi ha dins del museu és magnífica, el teatre que hem estat avui, per exemple, amb la celebració de la BCL, m'encantaria veure també més culturisme en aquest sentit, no? Més cultura aquí a Badalona. No, que es farà molt llarg el pregó, es farà molt llarg. La platja de Badalona per mi, o totes les platges, perquè n'hi ha diverses, magnífiques, la muntanya per passejar, però per passejar hi ha un lloc per mi especial, que és la Rambla. Per mi la Rambla és terapèutica. Per mi la Rambla, l'any passat, us diré una anècdota, anava caminant cada dia per la Rambla preguntant si tenia que tornar a jugar a bàsquet o no. I la Rambla em va contestar que sí i que fitxés per la penya. Oh. I de racons especials vull nombrar un perquè, bueno, està molt arrelat també a la meva història, que és dalt de la vila. A dalt de la vila hi haurà la nova seu de la Fundació d'aquí any, any i mig, depèn els permisos de l'Ajuntament, ja veurem. Igual, però espero poder presentar-vos el projecte d'aquí un parell de mesos i crec que us agradarà perquè és per tots vosaltres i espero que el gaudiu. I l'altra cosa que va passar dalt de la vila és que em vaig donar el primer petó amb la Sara. I ara sí que ja dormo al sofà, però bueno, ja tinc preparat. I de llocs de Badalona hi ha un, per mi, el més especial de tots, que és Can Ruti. Crec que si estem orgullosos de ser de Badalona, podem, en el meu cas, dir pel bàsquet, però sobretot per la salut que tenim a Can Ruti. I volia agrair a tots... I volia agrair a tots els infermers, infermeres, doctors, doctores, tothom que treballa a Can Ruti. Crec que la salut és el més important i ells ens cuiden cada dia. Però Can Ruti també té una cosa que amb la Fundació estem treballant i és que som pioners en la investigació contra el càncer. I el càncer és una paraula que a mi m'ha tocat molt i crec que si aquí us fes aixecar la mà a molts de vosaltres o us fes aixecar la mà a la gent que realment coneix algú que s'estima, que ha patit, que té càncer, crec que molt poques mans quedarien a baix. I aquí volia nombrar algú molt especial, que és la meva mare, la mama Tona. Mama, jo crec que estem aconseguint la promesa, estem ajudant a molta gent i tot el camí que queda per Kerr. Aquí he de dir que ho volia tirar de cop per no emocionar-me, però bueno, jo crec que està anant bé, o això penso, després ho veuré i diré que no. Però bueno, que mama, com deies, hem de cuidar dels nostres i crec que ho estem fent. Però aquí, no, ja està, ja m'ho aplaudit. Aquí estem per parlar de les festes de maig i donar el tret de sortida, així que espero que disfruteu molt de les festes. La setmana passada ja van començar coses com la festa del Badiu. Aquí tinc una cosa apuntada que és felicitar també els bufons del foc que fan 30 anys. Felicitats. I que disfruteu de totes les festes, dels gegants, del Cercavila Petita, de la cremada del dimoni. I la gaudim, la celebrem i tots ens portem bé. I ara ja per acabar, l'últim tros, i us prometo que ja acabo. Normalment m'hagués agradat veure quant de temps porto, però bueno, ja que estem llançats, jo per acabar no volia acabar sense llançar un missatge. Si llenço un missatge, és un missatge d'un tema que crec que ha sigut tabú, un tema que a mi em va tocar molt de prop, que és la salut mental. Crec que avui en dia ens estem obrint tots i totes una mica més i això ajudarà sobretot a la canalla a que no sigui tan tabú. I de la meva experiència que vaig viure fa un parell o tres d'anys, on tot es va tornar molt fosc, us recomanaria que no jutgéssim tant, que no sabem el que està passant al del costat nostre, que ens ajudéssim uns als altres i, sobretot, que demanar ajuda no és de covard, és de valent.
2: Molt bé.
3: I ja l'últim, li volia dedicar unes paraules a Badalona, i aquestes sí que les llegiré, perquè per mi Badalona no és només un lloc, Badalona és una manera de sentir. És aquesta sensació que ens coneixem, ens saludem, ens cuidem, i això no passa tot arreu. I no ho podem perdre, perquè depèn de nosaltres, de seguir cuidant-nos, de seguir sent això que som, perquè si ho fem, Badalona seguirà sent casa. Visca la penya i visca Badalona.

0: Bé, i ara, en nom, Riqui, en nom de tots els veïns de Badalona, vull fer-te entrega del màxim reconeixement que té aquesta ciutat en els seus badalonins més il·lustres. La Venus de Badalona, qui millor que tu perquè la portis en el teu cor. Moltes felicitats i moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: I bé, i ara vull que tots amb mi crideu: visca Badalona!
2: Visca
0: Badalona!
2: Visca
0: Badalona! Que comenci la festa de maig 2026!
3: Tornen les festes de maig.
4: I te les portem a casa.
3: Diumenge 10, la nit de Sant Anastasi. Des del Vall a Plaça fins a la cremada del dimoni.
4: A partir de les 7 de la tarda, en directe a Televisió de Badalona.
3: Aquest mes de maig,
4: et portem la festa a casa.
5: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direcció Tuxal, AMB Bus Metropolità.
6: Aquí Badalona.
7: Aquí Badalona, aquí Radio Ciutat, un batec de vida per cada moment, per cada moment.
8: Temperatura a Badalona.
6: 22 graus.
9: 1, 2, 3, ah!
10: Hello, Jazz It audience.
11: Welcome to Jazz It.
10: Jazz It.
12: Jazz It. Jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
13: Arriba el temps de jazz de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Arriba una nova edició de Jazzit que correspon a la Setmana de Sant Jordi, una diada que s'ha convertit en sinònim de celebració, de cultura, d'una reivindicació molt subtil i, òbviament, de llibres, roses i petons. Creiem que una manera molt bonica de començar el programa d'avui és escoltant a la cantant A.B. Lincoln interpretar la cançó Tender as a Rose, tendre com una rosa. Aquesta versió que escoltarem la va gravar el dia 23 d'abril de l'any 2000 a Nova York i la va interpretar a veu sola, que és allò que ara en diem a cappella.

0: She was as tender as a rose. And that's the way the story goes. And sometimes the rose was he.
1: Tender as a Rose, una balada molt bonica que hem sentit cantada sense acompanyament instrumental per Abby Lincoln. Una cançó d'amor amb final trist. La tristor, que és un sentiment molt intens, també pot tenir un costat bonic. Abby Lincoln és el nom artístic d'Anna Marie Wooldridge, que va destacar com a cantant i també com a activista pro-drets civils de la població negra. Va estar casada 8 anys amb el mític bateria Max Roach i podem dir que van seguir col·laborant després de la separació. A la seva veu, Abby Lincoln, com hem pogut comprovar, hi va mantenir sempre un petit matís rústic, un matís natural, podríem dir que un matís volgudament ineducat. Abby Lincoln va morir l'any 2010, pocs dies després de fer 80 anys. I ara continuem a Jazzit amb jazz gairebé blanc i amb una gravació també del dia de Sant Jordi, en aquest cas de 1975. El guitarrista Jim Hall i el seu sextet ens porten una versió de la clàssica de Cole Porter, You'd Be So Nice to Come Home To, que és pura bellesa. També sentirem el saxo de Paul Desmond i la trompeta de Chet Baker. I espero que t'agradi.

0: to Jazz It Radio.
1: I seguim, ja has dit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. El nostre proper protagonista és un pianista cec de naixement i amb formació clàssica, però no, aquesta vegada no és Tete Montoliu, perquè el que us portem era britànic. Es tracta de George Shearing. A començaments dels anys 40 es va fer famós a Europa i això el va permetre emigrar als Estats Units, on també va ser una figura popular fins a mitjans finals dels anys 60. Després d'uns anys de menor activitat, a finals de la dècada següent, la dècada dels 70, va signar contracte amb la discogràfica californiana Concord Records, tornant a la primera fila del jazz mundial. George Shearing va morir el 2011, amb 91 anys, i avui us el portem acompanyant a Nat King Cole en una gravació de finals de 1961, quan tots dos es trobaven en el cim de la seva fama. Us portem Let There Be Love.

Let There Be Love és la cançó que George Shearing ha interpretat en el piano acompanyant a la veu de Nat King Cole. I de George Shearing anem a George Benson, un referent de la guitarra de jazz contemporània, amb una tècnica i una sonoritat extraordinàries, que a partir d'un moment va ensucrar tant la seva obra que va renunciar a convertir-se en una llegenda del gènere, però segur que es va poder comprar una casa molt grossa i un cotxe de luxe. Us el portem quan era una promesa i un músic sorprenent, quan renovava la sonoritat dels guitarristes clàssics. I us el portem amb Shadow Dancers, una gravació de 1964, en la qual també va intervenir el saxotenor de Red Holloway, George Benson.

George Benson i Shadow Dancers, ho acabem d'escoltar. Abans hem dit que Benson havia ensucrat la seva obra. Ara us presentem una trompetista i cantant britànica amb una veu molt bonica i amb un innegable regú jazzístic que intenta consolidar la seva carrera i que també afegeix arranjaments de corda molt elegants a les seves gravacions per fer-les atractives al gran públic. Es tracta de Georgina Jackson i escoltarem la seva cançó Change Partners. Estic segur que us agradarà. Per cert, suposo que ja heu vist que a partir d'ara escoltarem Georgines, George, Jordis i de Jordina no n'hem trobat cap.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Ja us ho hem dit abans, arriba l'hora dels Jordis en aquest Jazz It especial que estem fent, especial Sant Jordi 2026 a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I comencem amb un pianista, Jordi Berni, barceloní, exalumne del taller de músics i de l'ESMUC, que va ampliar coneixements a Nova York i que l'any 2003 va guanyar el premi Tete Montoliu com a pianista revelació. Ha treballat a nivell internacional i té una discografia, de moment, encara una mica curta, però molt interessant. Una discografia normalment liderant el seu trio, un trio que sovint s'amplia amb altres instruments. Per exemple, escoltarem la cançó que es titula Minority, que és del seu disc Jordi Berni Trio and Friends. I en aquest disc hi trobem també la trompeta de Reinald Colom. Aquí teniu Minority.

Minority, del pianista Jordi Berni i el seu grup. I segurament el patriarca simbòlic dels Jordis jazzistes del nostre país és en Jordi Rossi, bateria extraordinari, trompetista i vibrafonista. Un dels seus projectes d'aquests darrers 10-15 anys amb més ressò internacional va ser el Jordi Rossi Vibes Quintet, amb el bateria Al Foster i el saxofonista tenor Mark Turner. Al Foster, Aloysius Foster, com li agradava remarcar, va ser un dels grans bateries a nivell mundial des dels anys 60 fins a l'actualitat. Era veterà dels grups de Miles Davis, de McCoy Tyner, de Joe Henderson, de Sonny Rollins i de molts més. Desgraciadament, ens va deixar l'any passat als 82 anys. Per la seva part, Mark Turner és més o menys coetani de Jordi Rossi, han treballat junts moltes vegades, pràcticament des que eren estudiants, i Mark Turner és una de les estrelles del saxo tenor actual. Hem portat el disc que van gravar l'any 2018. També comptaven amb el guitarrista Jaume Llombart i amb el baixista Doug Weiss. I aquí teniu Quierra, que era una cançó escrita per Al Foster.

0: Soc el Jordi Rossi i envio una abraçada molt forta a tots els fans de Yacid per escoltar la música i per gaudir de la música, que és el que ens uneix a tots.
1: La música i el jazz que sonen a Yacid, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. I ara obrim uns minuts dedicats a George Adams, un saxofonista i flautista molt actiu durant els anys 60, 70 i 80, que, tot i que també va liderar grups propis, actualment se'l recorda més per les seves col·laboracions amb figures com Charles Mingus, Gil Evans o el pianista McCoy Tyner. Durant els anys que va estar amb Mingus, va participar en la gravació d'un dels discos imprescindibles d'aquest contrabaixista mític, el disc que es titula Changes One, on hi ha una de les seves composicions més recordades i que ara escoltarem. Es titula Remember Rockefeller at Attica. És una composició amb una forta càrrega política. Attica és el nom d'una presó de Nova York on l'any 1971 hi va haver un motí dels presos per denunciar el que ells consideraven que eren condicions de vida inhumanes. Nelson Rockefeller era el governador que va autoritzar una intervenció armada que va acabar amb 43 morts i molts ferits. Remember Rockefeller at Attica.

Charles Mingus amb George Adams en el saxo. Ens han portat Remember Rockefeller at Attica. I ara donem pas a Jordi Bonell, guitarrista clau en el desenvolupament del moviment conegut com a Ona Laietana, sent membre fundador del grup Música Urbana. Com a músic de sessió, Jordi Bonell va acompanyar figures de la talla de Serrat, Lluís Llach o Maria del Mar Bonet, i va participar també en molts altres projectes de l'àmbit del jazz i del jazz fusió o jazz rock, com se li deia en aquell temps. En Jordi Bonell va morir el 18 de novembre de 2024 amb 66 anys. Us el portem com a membre del grup del percussionista Roger Blàvia, una altra música excepcional del nostre país que també ens va deixar massa aviat. En Roger ens va deixar el novembre del 2017 i tenia 54 anys. Del disc d'en Roger, titulat Rhythm Complicity, Levando a Bossa, un cant a l'optimisme. Per a tots dos, per en Roger i per en Jordi.

0: This is Felix Pastorius, and you are listening to Jazz It Radio.
1: Arribem al final del nostre temps d'avui i ens trobem a dos George més. El primer George és George Russell, conegut i recordat com a compositor i arranjador molt original. Escoltarem la versió que va gravar l'any 1983 amb la seva Living Time Orchestra de la conegudíssima cançó So What de Miles Davis. En la seva versió, George Russell es va basar no en l'estructura habitual de la cançó, sinó en el solo que feia Miles a la versió original. Després, si tenim temps, escoltarem a George Duke, que és un teclista que ha treballat molt amb el baixista Stanley Clarke. I us els portem els dos junts, des del disc Journey to Love, amb una cançó carregada de funky que es titula Silly Putty. I amb ella us diem adeu l'equip habitual de Jazz It, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb dos protagonistes femenines. La primera, ja l'hem sentit, Angelique Kidjo, la diva d'Àfrica, la diva de Benin, que acaba de treure un nou disc que es diu Esperança, Hope, i que en el qual doncs, hi ha molt de mainstream, però alhora també hi ha molt de ritmes africans i hi ha molt del caràcter activista d'aquesta dona, Angelique Kidjo. Aquest primer tema que hem sentit, I'm on Fire, és amb el duet de Nigèria, The Cavemen, que practiquen aquest high life contemporani tan especial. Però els protagonistes no només són, venen de Nigèria, n'hi ha de tot arreu, n'hi ha també, evidentment, dels Estats Units, però sobretot d'aquesta nova generació de música urbana a l'Àfrica. Aquesta que no sona tant aquí al programa, perquè no en som devots, però que és la que avui dia la música urbana, igual que aquí a Europa o als Estats Units, doncs és la que mana. I ella mostra que és una diva d'una generació, diguem-ne, anterior, però molt ben connectada amb la generació actual de la música urbana. Un dels productors i que participa en el disc en diversos temes és Pharrell Williams.

Angelique Kidjo i el seu nou disc d'aquest 2026, Hope, i en el qual, doncs, hem dit, hem trobem des de productors americans, doncs, com Pharrell Williams, que ve de treballar, doncs, bueno, anys enrere, Michael Jackson, Madonna, etc., Britney Spears, per tant, Shakira, etc., etc., etc., tot aquest mainstream, amb també, doncs, col·laboracions, com dèiem abans, de músics urbans de l'Àfrica actual. I que aquesta dona parteix, doncs, d'això, de la música de Benin, dels ritmes de la rumba, del zouk, del zilin a Benin, per, doncs, submergir-se en la música negra mundial. Per exemple, cal recuperar, i tan sovint com sigui possible, l'homenatge al disc sencer que li dedica a Celia Cruz. Però bé, tornem al Hope, i com hem dit abans, la nova generació, per exemple, amb Fali i Pupa, i una altra vegada The Cavemen's, Angelique Kidjo, aquest 2026.

La nostra segona novetat i protagonitzada per una dona és aquesta. Gillian Cañizares i el seu nou disc Vitamina Y. Bueno, Y. Vitamina Y. La senyora Gillian Cañizares, que és actualment una de les músiques cubanes amb més projecció en el món del jazz, que de fet viu aquí a Europa, però que, doncs això, va créixer i va néixer a La Habana, on va aprendre a tocar el violí segons l'escola russa, per tant, amb disciplina i amb un, doncs, amb un repertori

Aquest és el sisè disc de Yilian Cañizares, que ha debutat el 2013 i, per exemple, el 2018 el seu tercer disc, Aguas, va ser en col·laboració amb Omar Sosa, el pianista. I, de fet, doncs, com dèiem, aquest és ara ja el seu sisè. I aquest llenguatge transgressor l'ha anat cultivant i alhora, doncs, això s'ha pogut envoltar o ha pogut participar de col·laboracions, ja sigui en directe, per exemple, amb Chucho Valdés o Ibrahim Maluf o Richard Bona, perquè puguem veure una mica aquesta, quin és el perfil d'aquesta violinista increïble que busca nous llenguatges amb el violí. Busquem, per acabar aquesta part que li dediquem a Yilian Cañizares, un tema del disc anterior, que es va dir Habana Bahía.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

La nostra descoberta és aquesta música vertiginosa de tres joves húngars que des de Budapest fan aquesta música mirant cap a la tradició eslava de la pròpia Hongria, però també Croàcia, Sèrbia, Macedònia. Per tant, el folklore dels Balcans des d'un... Això és un trio, de fet són quatre, el disc es diu Tri i és el seu debut. Aquí va un altre tema del Bigat, la nostra descoberta d'aquesta setmana.

Avui, per recomanar concerts, ens hem fixat en l'agenda de la sala La Nau, al carrer Àlaba, al Poblenou. Aquest mateix dijous, dia 30 d'abril, hi actua Basolino, que l'acabem de sentir. És un dels exponents de la música de ball des de Nàpols. I, a més, amb aquesta voluntat també doncs, de lligar totes les bandes del Mediterrani. En aquest cas hem sentit un tema d'un disc que ja té uns dies, és un single que fa amb Marzouk Meshgri, el músic tunisià. Basolino, que promet això, ser un concert en el qual hi hagi, per una banda, diguem-ne, un aspecte de DJ, de club, però alhora també de directe. I en directe, doncs, ell farà el seu funk i la seva música disco. Basolino, a la sala La Nau, aquest dijous, dia 30 d'abril. I uns dies més tard, d'aquí encara, posem-hi encara un 20 dies, a la mateixa La Nau hi haurà el concert de Zé Ibarra, un dels valors actuals de la música popular brasilera. Això serà el dijous 14 de maig. Zé Ibarra.

Avui el nostre record és per aquest personatge, en part força desconegut i més aquí, i que ara fa 10 anys de la seva mort. Va morir el 21 d'abril de 2016 i es deia Lonnie Mack. Aquest cantautor i músic americà, evidentment, nascut a Virgínia, doncs va ser una de les grans influències que reconeixen músics, doncs, guitarristes com el propi Clapton, Duane Allman, Steve Ray Vaughan o Mike Bloomfield o inclús Ted Nugent, entre molts altres, per dir alguns noms que sí que són molt coneguts. Doncs bé, Lonnie Mack, que des de molt petit, ja des de nen i a casa seva, els seus pares també eren músics, ja tocava la guitarra, doncs al principis dels 60 va començar a tocar d'aquesta manera i a fer uns solos i a fer unes frases amb la guitarra que van il·luminar aquests altres guitarristes que acabem d'anomenar. Ell va fer tota una sèrie de discos als anys 60 i principis dels 70 d'una manera força irregular. De fet, es va dedicar sobretot a fer de músic de sessió en multitud de discos, per exemple en algun disc del The Doors, però ell, bueno, feia la seva vida de músic i sense d'alguna manera ser tampoc també conscient d'aquesta realment increïble influència que va tenir en la manera de tocar la guitarra i en com això ha marcat el blues i el rock. De fet, doncs, qui el va convèncer per tornar a gravar als anys 80 va ser un dels seus deixebles, Steve Ray Vaughan, i el va fer venir a Texas i el va tornar a gravar. Bé, Lonnie Mack va morir ara fa 10 anys i nosaltres avui el recordem aquí al Mixtures amb una mica de blues rock. Gràcies i fins la setmana que ve.

0: Són les 5.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolità.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes, una setmana més amb vosaltres per tal de compartir, viure i escoltar, sobretot, algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana d'aquí i de tot arreu. Hem escollit unes quantes cançons per escoltar-les avui junts. Comencem a casa nostra, a Catalunya, amb Fran Delgado, aquest és el seu nom, que inicia una nova etapa musical rere el pseudònim de Delgats. La cançó que ens presenta és... Reichenbach.

Es diu Delgat, el seu nom real és Fran Delgado, inicia aquesta nova etapa musical amb cançons com aquesta, Reichenbach, que ens ha acompanyat per començar avui aquest estrenes. El viatge ara mateix ens porta fins a Nord-Amèrica per escoltar a A.G. Mitchell, aquest cantautor i músic nord-americà, i la seva nova cançó, Hold You Up.

És el més nou de A.G. Mitchell, aquest cantant i compositor i músic nord-americà, amb la seva cançó Hold You Up. Seguim amb més novetats, amb més històries noves. En aquest cas, tornem a Catalunya per escoltar a Diana Moore. És l'alter ego de Mireia Morera, barcelonina, amb una balada íntima sobre el dolor de la decisió de deixar anar. Escac i mat, així s'anomena la cançó que escoltarem de Diana Moore.

Escac i mat, aquesta és la cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta cantant i compositora barcelonina, amb aquesta balada molt i molt íntima. Seguim endavant el nostre camí i ara mateix anem a compartir la cantant britànica Bella Mae. La seva nova cançó es diu Salt and Sugar.

Salt and Sugar, aquesta és la nova cançó, la nova creació musical de Bella May, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra de les novetats de la setmana. Tornem a Catalunya. Ella es diu Jaramago, nom artístic de Júlia Carmona, cantant de Sant Pere de Ribes, i aquesta és la seva proposta més nova, Suau Ideal.

Es diu Jara Mago, el nom artístic de Júlia Carmona, aquesta cantant i compositora de Sant Pere de Ribes, ens ha acompanyat amb el seu nou tema, Suau Ideal. Seguim endavant. Ara mateix fem un viatge de nou fins a Anglaterra per escoltar la banda de rock anglesa Blossoms i el seu nou tema musical, Joke About Divorce.

Joke About Divorce. Aquesta és la nova peça musical del grup Blossoms, aquesta banda de rock anglesa que també ens ha volgut acompanyar en aquest estrenes. Tornem a Catalunya. És la cantautora igualadina Marina Freixas que ens acompanyarà ara mateix amb la seva nova cançó, Ballo per oblidar-te.

Estàs escoltant Estrenes i ara mateix ens ha acompanyat Daniel Sibi. Ell és un cantant, compositor i productor nord-americà i aquesta una de les seves noves propostes musicals, Time to Time Annie. Així doncs, seguim el nostre camí amb més històries que ara mateix ens porten a compartir el cantant i compositor terrassenc Miqui Núñez. Nova cançó que es diu Un altre cop.

Cantant i compositor terrassenc, Miqui Núñez, nova cançó, aquest El ritme, que ens ha portat amb Un altre cop. Seguim endavant, es diu Lucas Graham, és una banda de pop danesa i també tenen nova cançó aquests dies, To Know a Girl.

0: La banda danesa Lucas Graham, aquesta la seva nova cançó To Know a Girl. Es diu Muchacho i amb la col·laboració de Judith Nederman ens porten ara mateix aquesta peça, La nostra història.
1: Gràcies per pintar amb els teus colors, donant-me esperança i emocions.

Una rumba ben dolça amb Muchacho i Judith Nederman. Això es diu La nostra història, una altra novetat interessant de la setmana. Anem de duets perquè ara ens arriba els Duran Duran, un grup britànic que en els 80 van ser protagonistes d'alguns èxits importants i amb la col·laboració d'un dels fundadors de la banda Chic, Nile Rodgers, amb aquesta que es diu Free to Love.

Love és el ritme dels Duran Duran, aquesta banda britànica amb la col·laboració de Nile Rodgers, un dels músics i fundadors de la banda nord-americana de música funk Chic. Seguim endavant. Es diu Ismael Clark, que és un músic samboià, resideix però a Gran Bretanya, i ha mantingut contacte amb l'escena musical catalana fent cançons per a l'Avet, per exemple, o Ramon Miravet. Ara ens presenta la seva nova collita musical amb aquesta cançó que es diu La Mel.

La Mel, aquesta és la cançó d'Ismael Clark, aquest samboià que resideix a Gran Bretanya, però que porta molt ben endins la música del nostre país, la música en català. La Mel és una de les cançons que trobarem en el disc El Bon Costat. Anem per la banda Shepherd, el trio australià, més ben dit, i la seva nova cançó, anomenada Sayonara. Sayonara.

0: love someone.
1: El trio australià Shepherd i la seva cançó anomenada Sayonara, una altra novetat de la setmana. Ara aquest estrena és que s'acomiada amb una gent anomenada Robot Robert, el duet format per en Paul i l'Andreu, que ens ofereixen ritmes vuitanteros i una barreja de grup i beats de festa. La seva cançó es diu Angie i Autotune Olivia. Així sona, doncs, el duet Robot Roberts, posant el punt i final a aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem, això sí, la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Un any més, ja són aquí les festes de maig. Els mocadors, la música, les activitats i la cremada. Tu només pensa en gaudir, perquè el bus t'acompanya com sempre, sostenible, còmode i segur. La nit de Sant Anastasi, després de la cremada del dimoni, reforcem els nostres serveis. Consulta els horaris especials de les línies M1, B2, B3, B4, M6, B25, M28 i B29. Direxis Tuxal, AMB Bus Metropolitana.

Baleárica.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Hola, família. Una setmana més arriba l'edició de la Ruta 66, un espai radiofònic de rock i country amb moltes novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Un programa que s'emet en unes 60 emissores de parla catalana i amb 17 anys d'història. Sigueu benvinguts, soc Campito de Santos. I ara, si esteu preparats i còmodes, anem per les noves propostes. Som-hi!
4: Ruta 66, el més nou, novetats discogràfiques.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven al creuer amb el brot d'antivirus que aquest matí s'ha situat davant el port de Granadilla de Bona. En un missatge a les xarxes socials, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals hi ha 5 catalans, 5 ciutadans cap a França, 4 cap al Canadà, 26 cap als Països Baixos, 22 cap al Regne Unit, 2 cap a Irlanda i 3 cap a Turquia. Els pròxims vols previstos són els que portaran passatgers als Estats Units, Austràlia i també als Països Baixos. Precisament en el vol direcció cap a París, un dels francesos evacuats ha presentat símptomes, segons ha informat a les xarxes socials el primer ministre francès Sébastien Lecornu. I l'activista Saïf Aboukaïchek, membre de la flotilla aterrat a la tarda a Barcelona, després de passar diversos dies detingut i avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. L'altre activista detingut, el brasiler Tiago Ávila, està sent deportat al Caire i està previst que dilluns arribi a São Paulo. Per la seva banda, després, Open Arms també enllesteix els preparatius durant avui diumenge al moll de la fusta de Barcelona per salpar dimarts rumb cap a Cuba. El vaixell astral sortirà de Badalona en una missió humanitària molt similar a la flotilla per denunciar el que asseguren que és un bloqueig dels Estats Units al país caribeny. La iniciativa pretén portar plaques solars per l'Hospital Pediàtric Juan Manuel Márquez de La Habana, així com aliments i recursos bàsics. I en successos, nova agressió a Brians 2. Els sindicats denuncien falta de personal després que un intern ataqués una funcionària al mòdul MR8 durant ahir dissabte. UGT Presons reclama mesures urgents i adverteix que la situació al centre penitenciari és cada vegada més tensa. I encara en successos, dos motoristes han resultat ferits menys greu després de xocar frontalment a la carretera T-704 al terme de la Febró, al Baix Camp. Els dos ferits han estat traslladats a l'Hospital Sant Joan de Reus. I en turisme, parlem de turisme, ja que les Terres de l'Ebre esperen més de 40.000 vehicles el proper 12 d'agost, el dia de l'eclipsi. La mobilitat serà un dels aspectes més importants durant la jornada i per això, des del govern ja s'està preparant. La intenció és esponjar el trànsit perquè no hi hagi grans acumulacions. Precisament avui, diumenge, el trànsit està sent bastant fluid a les carreteres catalanes, tot i ser un dia de retorn cap a l'àrea metropolitana de Barcelona. I seguim en cultura, ja que el conseller de presidència, Albert Dalmau, ha anunciat que avui diumenge, des del camp de concentració de Mauthausen, que Catalunya instal·larà 113 llambordes Stolperstein durant aquest any 2026. I en esports, d'aquí una hora, el Barça pot començar a proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho en el primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant del Real Madrid per aixecar el 29è títol de Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
2: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Roger Aliaga al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
2: Repassem el més destacat de la jornada. Els titulars, el Barça d'hoquei patins, que busca a aquesta hora la 23ª Champions.
3: Els blaugranes juguen la final de Coimbra davant el Porto, la primera que juguen des del 2018. Després d'eliminar Sporting i Benfica, l'equip de Ricard Ares busca el segon títol de la temporada després de la Supercopa Estatal. De moment, el partit que ha iniciat el segon període, 2-3 minuts. Més ben dit, del segon període, Porto 2, Barça 0.
2: I un altre equip del Barça que vol ser campió, en aquest cas de Lliga, és el de futbol, davant del Real Madrid.
3: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el clàssic que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol de la mort del pare de Hansi Flick, que malgrat tot dirigirà el partit des de la banqueta.
2: A la primera federació masculina, empat agradols de l'Europa i compte que el Nàstic cau al descens.
3: Els escapulats han empatat 3-3 davant el Villarreal B, aixecant dos gols en contra i fallant un penal al minut 94 que li hauria donat 3 punts d'or en la lluita pel play-off. Escoruela i Adnane han marcat els Sengles gols olímpics i Vacas ha fet l'altra diana de l'Europa, que continua cinquè i en zona play-off. El Nàstic, per la seva banda, ha perdut 2-0 a Tarazona en un duel directe i torna a entrar en places de descens. Pel que fa al Sabadell, manté vives les opcions. Descens gràcies a l'empat de l'Eldense, que deixa els arlequinats a només un punt del lideratge quan queden només dues jornades per acabar la Lliga.
2: I a tercera, Vilanova i Ospi finalment faran play-off descens. Canvi de led i Vic perden la categoria.
3: L'última jornada de Lliga a tercera que hem pogut seguir a les televisions locals i la plataforma La Xarxa Més ha acabat de decidir les places de play-off i de descens. El Badalona ha acabat segon en vèncer 0-1 al camp d'un Vic que baixa un any després de pujar. El Cornellà serà tercer després de l'empat sense gols al camp de l'Ospi que entra a play-off com a cinquè. El Vilanova li ha tret la quarta plaça a la Fundació Grama a l'últim instant amb dos gols amb temps afegit. Les semifinals catalanes del play-off seran Ospi-Badalona i Vilanova Cornellà. Pel que fa a la part baixa, el Cerdanyola se salva gràcies a l'1-2 amb remuntada al camp d'un canvi de led que torna a Lliga Elit un any després i acompanyen Vic i Lleida.
2: Vull dir, sis, marxem de ronda. Actualitzem marcadors aquesta hora de diumenge 10 de maig de 2026. Moltes coses en joc en hoquei patins. Champions masculina, la gran final. L'està jugant el Barça a Coimbra. De moment les coses no van massa bé.
3: No van massa bé les coses, Ignasi. Minut 5 del segon període, Porto 2, Barça 0.
2: A veure si té temps el conjunt de Ricard Ares de reaccionar i aixecar aquesta gran final. En futbol, primera divisió, 35a jornada, a les 9, el clàssic, el Camp Nou, Barça-Real Madrid, amb la possibilitat que els blaugranes guanyin el títol de Lliga. Tenim ja 11 del Barça.
3: Tenim 11 confirmat, Ignasi, Joan García a la porteria, parella de centrals, Gerard Martín, Cubarsín, els laterals, Joao Cancelo a l'esquerra, Eric García a la dreta, al mig del camp, Gavi, Pedri, Dani Olmo, i Adal, Fermín, Rashford i Ferran.
2: Pel que fa al Barça, en aquest cas femení, a la Lliga F, juga un partit intranscendent, però que li pot servir per preparar-se per la final de Champions d'aquí dues setmanes. Està jugant a Tenerife.
3: El partit que enfronta Tenerife contra el Barça, de moment està al descans amb un resultat d'un a un. El Tenerife s'ha avançat al minut 23, però el Barça ha empatat. Al minut 45 afegit en un gol de Brooks.
2: Doncs així estan les coses de moment a Tenerife. I en bàsquet, Lliga Femenina Endesa, tornada de les semifinals, buscant un bitllet per la gran final on ja espera el Saragossa. El busca també l'Uni Girona, que rep el València. Girona FM, Jan Torrent, bona tarda.
4: Bona tarda. Ara mateix hem superat la meitat del tercer quart. Empat a 54. Amb aquest resultat, l'Espart Girona no es classificaria per la final de la Lliga Femenina Endesa. La veritat és que el partit està en un punt i hi ha un ambient excepcional a Fontesou.
2: Doncs així estan les coses de moment. A veure si l'Uni Girona també ho pot aixecar. I a la final de Champions d'hoquei patins marca Ignacio Alavar per la Barça de penal 2-1. Encara queda molt de partit, per tant, el Barça que té temps encara d'intentar aixecar aquesta 23a Champions.
5: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.
2: Vinga, són les 8 i gairebé 9 minuts del vespre. Som els de l'enjoc, ja ho sabeu, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la vostra ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. I aquestes alçades de la temporada, com sempre, moltes coses en joc. Començant per aquesta Champions masculina d'hoquei patins, aquesta final a 8 que s'ha disputat, que es disputa aquests dies a Coimbra, Portugal, i on el Barça torna 8 anys després a una final, i a la final s'està posant emocionant, Eric?
3: Sí, de moment, el partit que no ha començat gaire bé pel Barça, 2-0 s'ha col·locat al Porto, però ara, fa uns instants, el Barça ha recortat distàncies, 2-1, de moment.
2: Doncs el gol d'Ignacio Alavar que dona esperances, queda encara molt partit, pràcticament tota la segona meitat, 22 minuts, de fet, per acabar aquest partit. Per tant, el Barça té molt de temps per intentar aixecar, capgirar aquest marcador en contra de 2-1, doncs que deixa les coses de moment favorable als portuguesos, però en qualsevol cas doncs molt encara per jugar-se. Una final a 8 a Coimbra que ha coincidit també amb la final a 4 de la Champions femenina. En aquest cas no li van anar tan bé les coses al Vila-sana.
3: Vila-sana 1, Fraga 1, i el partit que va anar als penals on el Fraga es va imposar per 1-2.
2: Un Fraga que, per cert, avui s'ha acabat proclamant campió d'Europa. Ha guanyat 4-1 al Benfica, la gran final, i un Fraga entrenat pel català Jordi Capdevila i amb 5 jugadores també de casa nostra, com l'Anna Ferrer, com l'Aina Arxer, com la Vinyet Flix, la Marlena Rubio i la Carla Fondaglària, que, per cert, ha fet un dels gols del conjunt aragonès. Per tant, felicitats al Fraga i especialment a aquests 6 components catalans a la plantilla del conjunt aragonès, com diem. Una Fraga que va empatar amb el Vila-sana, un Vila-sana que es va quedar a les portes d'aquesta gran final un altre cop amb la maledicció dels penals, i així valoraven tot plegat una de les estrelles del Vila-sana, Aina Florenza, i el seu tècnic Lluís Rodero.
6: Bé, jo penso que no hem començat bé i que l'equip n'és molt conscient. Crec que després ens hem refet. La segona part crec que podria dir que ha sigut nostra, però és cert que si no la fots a dins no guanyes, no? Llavors crec que hem tingut 2 power plays, que els hem fet bé, però que bueno, hem tingut això, algun pal, algun remat bo però que no ha acabat d'entrar, i al final pues, crec que ells esperaven la tanda de penaltis. Nosaltres mentalment sabíem que ja n'havíem perdut contra elles, però sabíem que teníem oportunitat, no?, de també guanyar-les. I bé, fes una loteria i s'ha cantat cap a elles, felicitar-les i poc més. Jo crec que l'equip ho ha donat tot. Crec que ho hem intentat fins al final i només podem mirar endavant.
7: Hem refet, hem treballat molt per girar el marcador, inclús per ficar-nos per davant. La bola no ha entrat, no puc dir res més. Perdem una vegada més els penals, fa molt mal per les noies, per l'afició, i és dur, la veritat que és dur.
5: En joc, tot l'esport català a la teva ràdio local. Amb Ignasi Trapet.
2: 8 i 12 minuts, vinga, comencem a repassar també l'actualitat del futbol, que hi ha molta teca, moltes coses a comentar. Primera masculina, 35a jornada, com s'està posant la Lliga per Barça, per Espanyol i per Girona.
3: Barça-Real Madrid a partir de les 9, Sevilla 2, Espanyol 1, i el dilluns a les 9, Rayo Vallecano, Girona.
2: Doncs el Barça a les portes d'aconseguir el seu 29è títol de Lliga i per primera vegada a la història ho pot fer en un clàssic marcat aquest diumenge. Primer, a primera hora del matí, coneixíem que Mbappé no viatjava a Barcelona, que s'ha quedat fora de la convocatòria. No hi ha hagut explicació exactament del per què, però en qualsevol cas no ve una de les grans estrelles del Real Madrid al Camp Nou. I hores després ens assabentàvem també de la tràgica notícia de la mort de la pare de Hansi Flick, que, malgrat tot, doncs serà avui a la banqueta blaugrana, el tècnic alemany del Futbol Club Barcelona. Un Hansi Flick que ahir, a la prèvia del partit, deia això al respecte d'aquest partit.
8: Only focus on this game and
9: estic centrat només en aquest partit.
8: I know that for everyone
9: no és un partit normal, és especial per tothom, també per mi.
8: Say is the most important game, no.
9: No diria que és el meu partit més important. Ho és pels aficionats, per al club, per als futbolistes, per nosaltres com a staff tècnic. Volem guanyar la segona lliga consecutiva.
8: It's not normal.
9: És increïble, no és normal, i això és el que volem fer, ni més ni menys. Centrar-nos només en el nostre partit i tenir clar com volem jugar. Això és el que vull veure.
8: This is what I want to see.
2: Doncs veurem, el Barça, recordem, en té prou amb un empat, avui, per aconseguir la victòria al títol de Lliga, perquè arriba amb 11 punts de marge respecte al Real Madrid. Queda en aquest partit 3 més. Per tant, doncs les opcions del Barça de cantar el que es coneix com l'Aliron i aconseguir ja matemàticament el títol de Lliga, que són molt i molt grans, i especialment davant d'un Real Madrid amb tants conflictes interns que s'han sabut aquesta setmana. A tot això, ahir, l'Espanyol, que es va complicar molt la vida perdent a Sevilla, al camp d'un rival directe, s'havia avançat amb un gol de Dolan, però el conjunt sevillista va acabar capgirant el marcador i fa que l'Espanyol ara mateix sigui 14 amb 39 punts, a 2 punts només de l'Alavés, que és l'equip que marca ara mateix la zona de descens. Un Espanyol que, com que hi ha jornada intersemanal, rebrà dimecres a l'Atlètic Club i, per tant, ha de guanyar sí o sí. I és per això que Manolo González, que, per cert, a les últimes hores hem sabut que l'Espanyol no es planteja en cap cas destituir-lo abans que acabi la temporada, doncs Manolo González, que se centra, ja es focalitza en aquest partit vital davant l'Atlètic.
10: Sí, recuperar-se. Al final, el canvi a Romero ha estat un tema físic, que no era un canvi contemplat durant tal com anava el partit, i recuperar la gent el més aviat possible perquè el dimecres sortim a morir a l'estadi. Queden tres i queden dos a casa, que són importants. Llavors, l'única cosa positiva, entre cometes, de jornada és que continuem depenent de nosaltres, com qui diu. Però sí que hem de guanyar dimecres com sigui, no hi ha més. Saber jugar el partit, i torno a dir, tu no pots fer un partit defensivament complet com ha fet l'equip i cometre dos errors del gruix que hem comès avui.
2: I també autocrític i també centrant-se ja en el partit davant de l'Atlètic del pròxim dimecres, un dels jugadors de l'Espanyol, Roberto Fernández, que es manifestava en termes similars als del seu tècnic.
11: Al final lo que hay que tener es fe, orgullo de esta camiseta, dar todo por este escudo. El próximo partido tiene que ser una caldera, tiene que ser que no quepa ni un asiento. Vamos a darlo todo, estamos súper convencidos y vamos a por ello. Por supuesto, esto ya hay que pensar en el próximo partido, lo que el pasado es, y cabeza arriba y cambio el chi ya para el partido contra el Atleti. Tenemos que ser todos conscientes lo que es este club, lo que son sus valores, de que hay que luchar hasta el final. Lo hemos visto todos los años anteriores y vamos a sacarlo seguro.
2: Doncs 6 punts de 54 al 2006, l'Espanyol, que encara no ha guanyat. No guanya, de fet, des del 22 de desembre de l'any passat, precisament davant de l'Atlètic Club, el pròxim rival. Va guanyar el Sant Mamés, a veure si aconsegueix repetir la victòria davant de la seva afició a Cornellà Prat el dimecres, perquè una victòria donaria pràcticament ja la salvació al conjunt blanc i blau. I també busca el mateix objectiu al Girona, que encara no ha jugat el partit de la seva jornada, o d'aquesta jornada. Ho farà demà diumenge a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano, un equip que doncs vindrà de ressaca després de la històrica classificació per la final de la Conference League que va aconseguir el dijous passat, que en principi no ha jugat pràcticament res, i un Girona que ara mateix està només un punt per sobre del descens. És el primer equip que marca la permanència ara mateix un puntet per sobre de l'Alavés. Per tant, necessita sí o sí puntuar, i si pot ser amb més tres, el conjunt de Mitchell.
12: Toca pensar en nosaltres, en detalls, reconèixer que hem de millorar en petits detalls i no més. Preocupació, sí, responsabilitat, tota, treball a full, al 200%. Penso en el meu equip, en com fem el Rayo, a treballar i donar-lo tot. Naturalitat, la sensació de necessitat, que la hem tingut en dos terços de la competició o més, i responsabilitat.
5: En joc.
2: 8-18, vinga, parlem de la Lliga F, 28a jornada, on ara mateix està jugant el Barça.
3: De moment, el partit que passa pel minut 53 de la segona part, Tenerife 1, Barça 1. I pel que fa a la resta d'equips catalans, Espanyol 1, Badalona 1.
2: Doncs el Barça, que havia vist com el Tenerife s'avançava al minut 23 amb el gol de Gramalla, i Esme Brooks, en temps afegit de la primera meitat, ha aconseguit el gol de l'empat en aquest partit, podem dir, transcendent, o més aviat preparatori, pràcticament, per a la final de Champions d'aquí dues setmanes davant de l'Olympique de Lió a Oslo. I a tot això, ahir, també bastant transcendent, l'últim duel català de la temporada entre Espanyol i Badalona Moviment, van empatar un amb dos gols de penal. Totes dues ja tenen l'objectiu de la permanència fa moltes setmanes, i així valoraven el partit d'una banda, de la banda de l'Espanyol, l'entrenadora Sara Monforte.

0: Després el bloc, sí que és veritat que la primera part hem tingut una mica millor problemes, però després hem ajustat molt bé i a la mitja part també i l'equip ha estat estupendo fent una partida.
1: Bueno, creo que nos hemos quedado con un poco la espinita clavada porque es verdad que han habido mini partidos durante el partido que han estado ellas igual apretando un poco más, pero sí que pienso que al final hemos estado nosotras ahí cerca del gol, hemos tenido ocasiones bastante claras y no hemos sabido marcar el segundo gol, pero bueno, creo que en general es positivo. Sí, ahora ya solo quedan dos partidos y yo creo que hay que ir a por ellos y conseguir los mayores puntos posibles para intentar terminar la temporada de la mejor manera posible.
2: I del costat del Badalona Women, així ho analitzava Cristina Cubedo.
3: Hem tingut molt la pilota, crec que hem jugat bé, de costat a costat hem treballat bé com l'inici de la creació de joc, però sí que és cert que ens ha faltat connectar com a última línia els últims passes per arribar a tindre ocasions clares.
2: Vuit i vint minuts i parlem també del play-off d'ascens a Primera Federació Femenina, on avui Ona Sant Adrià ens ha donat una alegria.
4: Ona Sant Adrià 5, Saragossa 0.
2: Ja havia guanyat 1-2 en el partit d'anada d'aquestes semifinals, avui 5-0, per tant global de 7-1, i Ona Sant Adrià que es classifica per a la gran final on s'enfrontarà la Reial Societat B, que ha guanyat aquesta tarda 2-1 a la Màlaga. Per tant, aquest serà el rival de la gran final a les dues pròximes setmanes. Com ha anat aquest 5-0, Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc?
5: Aquest matí s'ha disputat a Sant Adrià la tornada de les semifinals de play-off d'ascens entre l'Ona Sant Adrià i el Zaragoza Club de Futbol Femenino. En el partit d'anada, el marcador va acabar amb un ajustat 1-2, un resultat que permetia a les adrianenques classificar-se en cas d'empat. L'encontre ha començat amb una clara vocació ofensiva per part de l'Ona, i al minut 20, Andrea Cano ha inaugurat el marcador amb el primer gol del partit, certificant el domini de les locals. Ja a la segona meitat, les adrianenques han completat una golejada incontestable. Isabel Joextra per partida doble, Abril Rodrigo i Marta Fernández han ampliat l'avantatge per segellar una victòria contundent i assegurar la classificació per a la següent ronda. L'entrenador Miqui Olle ens fa una valoració del partit.
6: Ha sigut un partit de, bueno, el que sabíem, no? De competir al màxim, de fer les coses molt bé, d'intentar evitar totes les situacions cap enrere, de duels, de donar-los la pilota en situacions sobretot de centre lateral o de poder llançar amb comoditat. I sabíem el que teníem que fer, hem sigut molt operatives, hem renunciat bastant al nostre joc, segurament, però crec que era l'única manera de poder guanyar aquest equip.
5: El rival a la final es coneixerà aquesta mateixa tarda, un cop es disputi l'enfrontament entre el Màlaga i la Reial Societat B.
2: Doncs com us dèiem, serà la Reial Societat B, ha guanyat 2-1 i, per tant, aquesta gran final per aconseguir l'ascens a la Primera Federació Femenina a doble partit, el pròxim cap de setmana partit d'anada, i d'aquí dues setmanes sabrem ja si Ona Sant Adrià aconsegueix la classificació per aquesta Primera Federació Femenina, aquest ascens a la segona màxima categoria estatal del futbol femení. I qui ha pujat aquesta tarda, en aquest cas a la segona Federació Femenina, una categoria per sota, és el Barça C.
4: Barça C 2, Gijón 0.
2: Doncs un partit que hem pogut seguir a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més a través de l'Enjoc Televisió. Just després del partit, ara fa uns minutets, escoltàvem ben alegres una de les jugadores del Barça C, Carlota Martins, i el tècnic, Eric Sánchez.
7: Sabíem que no era fàcil perquè al final elles també han guanyat una lliga, són un rival molt bo, competeixen molt bé, però el fet de tornar a casa amb la nostra gent doncs ens ha donat molta més força i sabíem que no seria fàcil, però juntes fins al final doncs ens hem sortit i molt contentes. Doncs si ens ha costat aquesta tercera federació, doncs la segona ens costarà molt més, però crec que ens ho mereixem competir. Portem bastants anys no competint gaire en categories més baixes i crec que ens mereixem estar a segona competint i ens costarà molt, però donarem guerra també.
8: Bueno, era un partit també difícil perquè veníem d'un partit que allà a l'anada un resultat de 2-2, que al final t'obliga també aquí a guanyar. Sabíem que elles també tenien un equip que a nivell defensiu treballen bastant bé i que estarien en un bloc mig baix i que costaria perquè al final no hi ha espais, però la valoració molt positiva ja no d'avui sinó de tota la temporada, que al final ha sigut una temporada excel·lent, ja no per a nivell de resultats sinó a nivell d'esforç, de sacrifici, de superació. Al final són noies de 15, 16, 17 anys, no? I al final estan competint a un nivell molt alt.
9: En Joc, el programa de l'esport català.
2: 8 i 24 minuts, vinga, parlem de la primera federació masculina. Grup segon, 36ena jornada. En queden dues i com està tot de

0: calent per dalt, per baix i pels tres equips catalans que han fet aquests resultats en aquesta jornada.
1: Europa 3, Villarreal B 3, Tarazona 2, Nàstic 0, Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3.
0: Doncs quin partit s'ha viscut avui a Can Dragó entre Europa i Villarreal B? 3-3, com en el partit d'anada. S'havia avançat el Villarreal B 0-2. Roger Escorbola ha fet un gol olímpic espectacular abans del descans. Ha empatat vaques de cap. Ha fet el 2-3 al Villarreal B. Un altre gol olímpic, en aquest cas d'en Nan, ha donat el 3-3 quan quedaven pocs minutets. I en temps afegit, Jordi Cano ha tingut des del punt de penal l'opció de donar-li la victòria a l'Europa, però al final l'ha aturat el porter i, per tant, empat a 3, un autèntic partides. L'Europa continua 5è amb 57 punts, un de marge respecte a Cartagena i dos respecte a Algeciras quan queden dos partits per acabar. Per tant, continua de moment en plaça de play-off. Un dels grans protagonistes, Hernán Gailán, ha fet un partides i un gol olímpic. Ens deia això només acabar el partit.
2: Sí, sí, ha sigut una mica, una, com he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les ocasions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut el 2-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final, doncs, el penal és el que té el futbol, va en Sergi d'errors i ens hem de quedar amb l'empat i continuar. No, la veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
0: Doncs quin partit el pròxim dissabte, Nàstic a Europa, amb el Nàstic jugant-se a la permanència i l'Europa jugant-se al play-off a les 9. I una Europa que, per cert, aquesta hora està pendent de l'Antequera Teruel, està perdent el Teruel 1-0. Amb aquest resultat, l'Europa seria ja equip de Copa del Rei l'any que ve. El Sabadell ja ho és. De seguida, ens aturem 3 minuts, agafem aire i us expliquem tot el que ha passat a Tarazona. La derrota del Nàstic el fa caure al descens i com estan les opcions d'ascens directe del Sabadell. Fins ara!
3: La xarxa de comunicació local.
4: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Quanta aigua hem de beure per evitar la deshidratació?
6: Per evitar la deshidratació, es recomana beure almenys d'un litre i mig a dos litres d'aigua al dia. Aquesta quantitat pot variar segons diversos factors, com l'activitat física, la temperatura ambiental, la humitat i la condició de salut individual. Durant l'exercici físic intens, o quan fa molta calor, la quantitat d'aigua necessària pot augmentar. També és important tenir en compte que altres líquids, com infusions, sucs naturals i fins i tot alguns aliments amb alt contingut d'aigua, com fruites i verdures, poden contribuir a la ingesta diària de líquids. Recorda beure aigua regularment al llarg del dia i no esperar a tenir set, ja que la sensació de set pot ser un signe que el cos ja està començant a deshidratar-se.
4: Salut Activa.
7: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
8: Doncs per evitar deshidratar-nos necessitem sobretot escoltar les senyals del nostre cos, com podria ser la boca seca, el coll també sec, els llavis secs, i a partir d'aquí beure líquids saludables. Evidentment, un 80% d'aquests líquids hauria de ser aigua, i és important portar sempre una ampolleta a sobre, perquè si tenim la senyal i no l'emportem, doncs llavors estem perdent una oportunitat, no, d'hidratar el nostre cos. No només es poden utilitzar aigua, sinó que es poden utilitzar altres begudes saludables, que no portin sucres, que no portin cafeïna, que no portin alcohol, per exemple, i unes begudes ideals per l'estiu podria ser aigua amb fruitetes i fulles, per exemple, fulles de menta, o podria ser infusions fredes, també podria ser, per exemple, inclús, per què no, un cafè descafeïnat amb gel o tipus un gazpacho, per posar alguns exemples, o la clàssica llet. Si tu ets de les persones que no escoltes el teu cos perquè vas molt de pressa o te n'oblides de portar l'ampolleta d'aigua, doncs llavors és important marcar uns hàbits. Llavors, normalment la dona necessita uns 2,4 litres i l'home un 3,2. El que passa que si fem una dieta equilibrada, menjant fruita, verdura, pasta, cigró, llegums, no? Etcètera, carn, pollastre, tot això, doncs la idea és que un litre ja el podem aconseguir. Per tant, amb una alimentació saludable ja aconseguim aquesta part.
3: La xarxa de comunicació local.

mangia. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Vinga, 8:45 del vespre, som els de l'enjoc. La final de Champions, hoquei patins, continua perdent el Barça 2-1 davant del Porto. Queden 14 minuts i 22 segons per acabar la final. Per tant, encara hi ha molt de temps per aconseguir, com a mínim, igualar el partit i forçar el temps extra. A tot això, estàvem parlant de la primera federació masculina. Havíem comentat ja l'empat de l'Europa davant del Villarreal B, que de moment deixa els escapolats a la cinquena plaça. Per tant, una setmana més continuaran a play-off. I ja en van 36, les 36 ha estat en zona de play-off al conjunt de la Vila de Gràcia. I l'altre partit d'aquesta tarda de representants catalans ens ha deixat una molt mala notícia, i és una derrota en el duel directe del Nàstic a Tarazona, 2-0, que fa caure el conjunt de Tarragona en descens quan queden dos partits. I el primer, com dèiem, dissabte vinent, Nàstic a Europa. Per tant, pot ser un duel fratricida entre dos dels nostres equips. Què ha passat avui a Tarazona, Tarragona Ràdio, Tere Ortega?
1: Parlem amb Òscar Sanz després de la derrota aquí a Tarazona, 2-0, amb el capità de l'equip. Bona tarda, Òscar.
2: Bona tarda, Tere.
1: Com ha anat el partit? Quina és la situació del vestidor? I quines opcions li veieu al Nàstic de poder tirar això endavant, de salvar-se del descens?
2: Bueno, primero de todo creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra el Europa, hay que sumar los tres puntos e ir a Alicante pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: Un dels moments més difícils, imagino, quan heu sentit que el públic, els aficionats del Nàstic, es cridaçaven als futbolistes. No obstant, heu decidit anar a parlar amb ells. Què els heu explicat per convèncer-los que el Nàstic s'esforçarà o farà tot per aconseguir l'objectiu, que és la permanència?
2: Bueno, pues al final un mínimo, ¿no? Que dar la cara cuando se han desplazado. Sabemos que están aquí cada partido y son los que más sienten, pues los aficionados, ¿no? Esta situación, a partir de ahí, pues decirles que quedan dos finales, que sé que es difícil, pero hay que creer, porque se han visto casos y estoy seguro de que sacando 6 de 6 vamos a tener una gran probabilidad de salvarnos. Así que quedan dos finales, hay que dejárselo todo, aunque ahora cueste decirlo, y tirar adelante.
1: Ja per acabar, que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, una de les pitjors d'aquest segle, que és el que ha portat el Nàstic amb aquesta situació, precisament aquesta temporada?
2: Bueno, yo creo que son muchas cosas, ¿no? Yo te puedo hablar pues de nosotros, ¿no? Los jugadores, creo que es un año que nos ha venido grande y no hemos estado a la altura. A partir de ahí, pues cada uno que asuma sus responsabilidades, yo y los jugadores asumimos las nuestras.
1: Gracias.
2: A tu.
1: Óscar Sanz, el capità del Nàstic de Tarragona, va explicant a Tarragona Ràdio aquesta situació complicada per la que viu l'equip, desolació absoluta, i en especial d'aquests més de 300 aficionats del Nàstic que s'han desplaçat a Tarazona per donar ànims al seu equip, un equip que ha estat incapaç de poder haver fet alguna cosa positiva avui aquí al municipal de Tarazona. S'ha avançat l'equip local molt aviat, al minut 5, amb gol de Cubillas, i amb gol de Bussi el 92 ha rematat la feina. Un Tarazona que pràcticament després de la victòria davant d'un rival indirecte com era el Nàstic de Tarragona s'afiança en la permanència a la categoria. El Nàstic cau en zona de descens amb 43 punts, a 2 punts de la salvació, i ara l'objectiu és guanyar els dos partits que li queden, el proper dissabte, la visita de l'Europa, per tancar d'aquí a 15 dies la Lliga regular al camp de l'Hèrcules, al Rico Pérez. És tot des de Tarazona. Bona tarda.
0: Bona tarda, Tere, gràcies i ànims. Per cert, marca el segon gol al Barça a la Lliga F, marca Quique Nazaret de cap, 1-2 s'avança el conjunt blaugrana a Tenerife, ara mateix als 67 minuts de partit. Per tant, capgira el marcador al conjunt blaugrana. I a tot això, també a la primera federació masculina, el Sabadell, que recordem, va caure 4-3 davant de l'Atlètic de Madrid B en el partit del passat divendres, va aconseguir salvar com a mínim el golaveratge particular, i ara aquesta derrota no es veu d'una manera tan dura com el divendres, perquè avui l'Eldense, el líder, s'ha deixat 2 punts, ha empatat 2-2 al camp del Sevilla Atlético, i ara l'Eldense té 66 punts, Sabadell 65 i Atlético Madrileño 64. I la setmana vinent, la pròxima jornada, Eldense Atlético Madrileño. Per tant, un dels dos mínim es deixarà punt. Si el Sabadell guanyés l'Antequera a la nova Creu Alta, en cas que l'Eldense no guanyi, recuperaria el lideratge i dependria de si mateix en l'última jornada per aconseguir l'ascens directe. En tot cas, Ferran Costa analitzava així la derrota de l'Atlético Madrid B.
3: El rival és un rival de màxim nivell, ha estat més contundent que nosaltres, on es marquen les diferències, i bé, hem anat amb tot fins al final, hem tingut situacions per poder empatar el partit, però no està possible.
0: 8 i 36 minuts, i qui està intentant ascendir a Primera Federació Masculina, ahir va jugar l'anada de les semifinals del play-off d'ascens, és el Reus, que haurà de guanyar a Terres Gallegues la setmana vinent.
4: Reus 0, Ourense 0.
0: Doncs el Reus, que va tenir el domini del partit, va tenir ocasions, va demanar un parell de penals, però al final 0-0. No es va moure el marcador, i per tant la tornada dissabte vinent a les 6 de la tarda decidirà tot a l'estadi Okouto d'Ourense. Ahir, com diem, 0-0 en un partit on hi va haver de tot. La nova ràdio, Aleix Pérez.
5: El Reus Futbol Club Lèdix es queda amb la mel als llavis en l'empat a 0 davant l'Ourense en el partit d'anada del play-off d'ascens a la Primera Federació. Els reusencs han sortit valents amb una pressió alta que ha agafat a contrapeu els gallecs. Ostrell ha vist porteria durant la primera part, però li han anul·lat per controlar prèviament la pilota amb la mà. Instant més tard, una caiguda de manera aparatosa ha acabat forçant el seu canvi. Els gallecs han estirat el tram final de la primera part sense massa eficàcia en un temps afegit marcat per la tensió entre dos equips. A la represa, els reusencs han mantingut el guió i l'entrada de folk ha tancat els visitants a camp propi. El moment de la polèmica ha arribat al minut 30 de la segona part, quan l'àrbitre no ha assenyalat un penal clamorós a folk per estupefacció dels gairebé 4.000 aficionats roig i negres. Marc Carrasco és l'entrenador del Reus Futbol Club Lèdix.
6: Content per com s'ha mostrat l'equip, per les adversitats que hem anat trobant durant el partit i hem estat capaços de refer-nos. Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment si hem de fer una crítica és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
5: Malgrat disposar d'ocasions clares, el marcador no s'ha mogut i els reusencs hauran de guanyar sí o sí a Ourense. Qualsevol altre resultat seria la fi del somni de la Primera Federació.
0: 8 i 38 minuts i parlem també de la tercera divisió, grup 5è, última jornada. L'hem viscut avui en un emocionant carrusel, amb moltes coses en joc a la part alta i a la part baixa, a través de les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Aquests han estat els últims resultats de la Lliga regular d'aquesta temporada.
4: Peralada 5, Muntanyesa 0, Vic 0, Badalona 1, L'Hospitalet 0, Cornellà 0, Lleida 1, Vilanova 2, Fundació Esportiva Grama 1, Vilassar de Mar 0, Can Vidalet 1, Cerdanyola 2, Europa B 0, Mollerussa 3, Tona 2, L'Escala 0, Manresa 2, Sant Cristòbal 0.
0: Doncs tot absolutament definit. En aquest cas, ja sabíem que el Manresa era el campió, havia estat fa un parell de setmanes, i avui s'han definit. D'una banda, el Badalona acaba segon a la classificació gràcies a la victòria avui al camp del Vic, tercer al Cornellà amb 60 punts després d'empatar a 0 davant de l'Hospi, quart Vilanova amb 56 gràcies a dos gols als últims instants al camp del Lleida. Estava perdent 1-0 el Vilanova. En aquell moment la Fundació Esportiva Grama era l'equip que feia play-off, però dos gols als últims instants, de fet amb temps afegit estat al segon, han fet que el Vilanova entri com a quart en el play-off i la Fundació Esportiva Grama es quedi fora i l'Hospi serà la cinquè. Això a la zona alta. I a la zona baixa, doncs el drama per Can Vidalet i Vic, que un any després d'aconseguir l'ascens doncs tornen a baixar i acompanyaran el Lleida en aquesta posició, s'ha salvat el Cerdanyola. Un dels partits on hi havia moltes coses en joc era aquest Vic-Badalona, i al final el Vic ha perdut davant del conjunt escapulat. Els vigatans, com dèiem, baixen. El Badalona és segon. Ràdio Vic, Pep Portet.
7: Bona tarda. La Unió Esportiva Vic no ha pogut aconseguir la permanència a tercera, tot i que ho ha tingut molt a prop. El resultat del canvi de l'Ed Cerdanyola afavoria els interessos del Vic, que amb un gol en podia eludir el descens davant un Badalona especulatiu, que no ha arriscat en cap moment. Els vigatans només els valia la victòria i han empès més, amb més cor que futbol. Xema Moreno, de cap, ha tingut la millor d'un primer temps en què han passat poques coses. A la represa hi ha hagut un problema mèdic just començar, amb un membre de l'estaf a Bigatà. i el partit ha estat aturat 12 minuts. En aquesta represa, el Badalona ho ha provat amb un xut d'Albert, que ha sortit fora per poc, i un de Tom Diawara, que ha sortit alt. Als 65 minuts, Marc Colomer n'ha tingut una de claríssima pel Vic, que ha sortit fora, i en la rèplica, De Marco ha enviat al travesser un xut des de la frontal que havia sorprès el porter del Vic, Iker Macià, fitxat aquesta mateixa setmana per les baixes dels lesionats Agustín Mora i Jordi Cereza. Els biguetans ho han provat de totes maneres. Azón ha tret amb dificultats un fort xut de Juli i Manrique, amb l'esquena, ha tapat una rematada de Nil Garrido que apuntava gol. Els locals han demanat un penal per una agafada a Chema al minut 83 i ja en el minut 6 dels 14 que s'han afegit, Manel Martínez ha xutat alt des de l'interior de l'àrea en la més clara del maig. Amb el Vic abocat en busca del gol del miracle, una passada filtrada d'Albert a Juanco ha acabat amb el 0-1 pel Badalona i, de pas, amb les esperances i il·lusions locals, que un any després tornaran a Lliga Elite. Ramon Carrascal, tècnic del Vic, apuntava la manca d'encert com a factor clau.
8: Sí, sí, hem tingut, jo crec, un parell de molt, molt clares i tres aproximacions correctes. I, clar, sí, sí, si no ets eficaç en aquestes ocasions, no pots ni tan sols puntuar. I bé, així ha sigut aquest partit, que la primera part l'hem tingut bastant controlada, crec, davant d'un senyor equip, i que la segona part ja als minuts, em sembla que és a partir del 65, i hem ficat la gent cap endavant a veure què passava, i ja les hem tingut, i no han entrat. L'eficàcia, ha saltat l'eficàcia, i l'equip s'ho ha deixat tot. Felicitar els jugadors, felicitar el públic, la junta directiva perquè hem pes, i nosaltres des de la nostra vessant assumir els errors.
7: Els tres punts asseguren el segon lloc al Badalona, que s'enfrontarà a l'Hospitalet en la promoció d'ascens, mentre la derrota condemna el Vic al descens.
0: I de la banda del Badalona, el seu tècnic des de fa un parell de setmanes, Miquel Azparren, valorava així aquest triomf.
9: Bueno, un partido con mucha carga emocional. Nosotros buscábamos la segunda plaza por muchos motivos, más allá de ser profesionales en nuestro deporte. Y bueno, y difícil porque yo he estado también, he descendido, me he jugado el descenso, he jugado cuando contra el que se jugaba algo, contra el que no, esperando terceros. Yo las he vivido de todo tipo y yo lo que me gustaría siempre que el rival fuera profesional en todos los campos. Así que lo único que hemos sido ser profesionales, respeto y empatía máximo con el rival, porque creo que han hecho una buena segunda vuelta, porque siempre han competido y porque es un gran club que volverá seguro.
0: I Ospi i Cornellà han empatat sense gol, 0-0, tots dos classificats per als play-off, per la semifinal catalana d'aquest play-off. Recordem que han de jugar dues rondes catalanes i després una contra un equip, en aquest cas, de l'estat espanyol. Seran Ospi i Badalona d'una banda i Vilanova-Cornellà de l'altra. Després del partit escoltàvem els dos tècnics, el de l'Ospi, Sergio Juste, i Ignasi Sanabra del Cornellà.
10: Pues contentíssim, la veritat. Ho parlàvem a dins, és molt difícil arribar a un play-off, hi ha molts equips, sí que és veritat que ha costat una mica més del compte, sabíem de resultats, tal, i a veure, al final, bueno, penso que l'equip s'ha relaxat una mica al final, penso que hauríem d'haver apretat, però entenc la situació i al final, amb ells amb un menys, pues, sabíem que les transicions eren una mica més lleus al Cornellà i hem intentat, pues, jo sí que és veritat que ja estava dient que la circulació una mica més ràpid, però ha costat, però entenc la situació i al final, pues, l'important era que ens hem ficat a play-off i un altre cop estem aquí, llavors, bueno, pues ara plantejau a Badalona.
11: Bueno, crec que hem fet un bon partit, teníem la idea d'allargar el partit al màxim possible i veure què passava en els altres camps perquè sempre tinguéssim les opcions d'en qualsevol moment apretar, però quan ho havíem parlat al descans, que al minut 70 amb els canvis aniríem a parells per intentar tindre la segona posició, però amb l'expulsió ha sigut impossible, no? Bueno, és el que toca, no? Crec que ara toca centrar-se en descansar bé, en recuperar gent demà, fer un bon dia de recuperació i tindrem temps per veure què fem a Vilanova.
0: Doncs a la Vilanova, que ha aconseguit, com dèiem, la classificació per la play-off d'ascens en temps afegit, amb un segon gol. De fet, ha empatat als últims instants i en temps afegit ha fet l'1-2 davant de la Lleida, que li permetia al conjunt vilanoví doncs, jugar com a quart classificat aquest play-off d'ascens. El Lleida, recordem, ja havia baixat ara fa un parell de setmanes. Després del partit, escoltàvem el tècnic Jordi Cortés del Lleida i, en aquest cas, del costat de Vilanova, Joan Reventós.
12: El Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Doncs tornar a guardar el traje d'enterrament, el traje negre, i ens posem de gala, de fet, amb una samarreta avui així una mica commemorativa, no?, del que va ser l'últim ascens d'aquest club a la 0304. Bueno, penso que hem de disfrutar del que ens vindrà, perquè aquest club al juliol estava mort. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al terreny de joc, s'ha fet molta feina al despatx, l'afició ha fet la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor o grup inversor que hi hagi darrere es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament, i bueno, amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.
13: Èxtasi total, o sigui, moments ho veiem perdut, hem aconseguit remuntar, hem estat creient el rato. És el premi a tota una temporada. Molt content per l'equip, pels jugadors, l'afició. S'anava la vida, o sigui, literalment, només ens valia la victòria, hem aconseguit remuntar al final i brutal, brutal, sensació brutal.
0: Novetats, Eric, a la final de Champions d'hoquei patins.
4: Doncs sí, i males notícies perquè el Porto fa el tercer quan faltaven 6 minuts pel final del partit, el Porto que amplia la seva avantatge, Porto 3, Barça 1.
0: Males notícies també a Girona perquè l'Uni Girona i el València han empatat a 73 en la semifinal tornada del play-off pel títol. Havia perdut d'un punt l'Uni Girona, per un punt es queda a les portes de la final, el València hi accedeix, s'enfrontarà al Saragossa. Quina autèntica llàstima, però per un puntet només l'Uni Girona diu adéu a la temporada. A tot això, a tercera divisió, si dèiem que el Vilanova s'havia aconseguit salvar la plaça de play-off a l'últim instant, pal dur per la Fundació Esportiva Grama, que estava fins al temps afegit del partit del Vilanova en aquesta posició de privilegi, i al final aquests 2 gols vilanovins han deixat la Fundació Esportiva Grama sense premi. Ha guanyat 1-0 al Vilassar de Mar, però no li ha servit, això deia el jugador Fran Orellana.
14: Bueno, ha sigut una barreja d'emocions, i després de competir tot el partit, d'aconseguir posar-nos per davant, i arribar al minut 90 bueno, dins del play-off, i ha sigut com, bueno, vist i no vist. No, jo no m'ho creia, quan m'ho han dit, no m'ho creia. Passar de celebrar acabar el partit, la victòria, en mig minut, en tot de no res. Però bueno, al final el futbol és així. Enhorabona al Titalet de Vilanova i ja està, pues, temporada que ve a seguir. Bueno, crec que és una temporada molt positiva, com he dit, històrica. Crec que no vam començar amb el millor peu, que hi ha 2 fases a la temporada. I crec que si no haguéssim agafat aquella dinàmica mitja temporada de molts empats, crec que avui estaríem celebrant una altra cosa.
0: I qui sí ha celebrat ha estat el Cerdanyola, al camp del canvi d'aleta. Jugaven en un duel directe una de les places de descens. El canvi d'aleta s'ha avançat de penal, però el Cerdanyola ho ha capgirat i s'ha acabat salvant, però això sí, empatiment amb els jugadors a la gespa, ben pendents del partit del Vic, que acabava més tard. Si el Vic hagués guanyat, el Cerdanyola també hagués baixat. Al final no ha estat així. I a la transmissió televisiva d'aquest carrusel que hem fet a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més, el tècnic del Cerdanyola, Alberto Aibar Peque, estava molt i molt content.
15: Sabíem que havíem de patir per poder aconseguir la salvació, ho hem fet, hem lluitat de valent, els jugadors han estat increïbles i crec que sempre dona pena, no?, als equips que acaben baixant, però nosaltres ens mereixíem mantenir la categoria. Aquest any teníem un pressupost molt, molt limitat i això feia que sigui molt difícil competir al nivell d'altres equips, però ho hem fet gairebé tots els partits i l'última victòria, doncs, l'hem fet fora de casa, que no havíem fet cap victòria fora de casa, així que anava contra les adversitats o situacions més difícils, l'equip s'ha crescut i hem aconseguit el que era molt difícil, que és la salvació, i estem superfeliços.
0: Doncs, felicitats a la Cerdanyola, ànims a canvi d'aleta, Vic i a Lleida, que han estat els equips que han baixat. I a tot això, ahir dissabte, en 2 partits ja intranscendents classificatòriament, el Tona va guanyar 2-0 a l'Escala, va deixar aquestes sensacions al tècnic del conjunt usonenc, Raúl Pajé.
16: La veritat que ha sigut una pena no arribar a emoció amb salts en final, perquè penso que hem fet un bon rival en aquestes 19 jornades, això és la veritat. I, bueno, evidentment, ostres, no, empates, i veus que els empats sempre són més per guanyar que per perdre. I avui volíem guanyar l'últim partit a casa, davant un bon equip que ha fet una molt bona temporada, i penso que la victòria ha sigut justa i molt content per la feina dels nanos. Sí, això del futbol a vegades va com va, tens moltes, no fiques cap i perds, tenen moltes, no fiques cap i empat, i avui hem tingut menys, així que un partit una mica més tancat, però penso que la victòria és justa, la segona part ha sigut molt bona, hem donat un pas endavant i molt content, perquè sembla que no, i a vegades no es valora la feina que hem fet, i quan agafes l'equip durant el Nadal i demés, ostres, avui penso que és una miqueta el resum del que vam fer en aquesta temporada.
0: I el campió, el Manresa, va guanyar còmodament el Sant Cristóbal 2-0 en un partit sense molta tensió competitiva, que valorava així el jugador del Manresa, Joel Montero.
17: Bueno, pues llevo toda la temporada sin jugar, no ha sido fácil tampoco, al final el equipo estaba bien, tampoco volví bien físicamente, me costó bastante y bueno, ahora que ya teníamos la liga era momento de poder disfrutar, de tener confianza, hacer lo que me tocaba y ya está, he tenido suerte, he podido chutar y bueno, ya ha sido todo un golazo.
0: I a la Lliga Elit, penúltima jornada, també amb moltes emocions, i les que tindrà també l'última jornada, perquè hi ha moltes coses en joc. Aquests són els marcadors.
4: Ciutat Cooperativa 4, Manlleu 1. Martinenc 2, Poble Mafumet 3. Sant Mauro 4, Sant Joan Atlètic Montcada 0. Prat 2, Castelldefels 4. Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1. Júpiter 0, Rubí 2. Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1. Valls 2, Horta 1.
0: Doncs Martinenc i Sant Joan Montcada ahir podien haver aconseguit l'ascens directe i tots dos van perdre. I, per tant, aquests dos equips que tenen 52 punts i la Pobla Mafumet, que en té 49, a l'última jornada es jugaran les dues places d'ascens directe. I qui no l'aconsegueixi, doncs anirà al play-off. Ahir derrota del Martinenc davant de la Pobla Mafumet, 2-3, en aquest partit que vam veure també a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més després del partit. Escoltàvem el tècnic del Martinenc, Toni Carrillo, i de la banda de la Pobla Mafumet, a Xavi Vilagut.
18: Bueno, han passat moltes coses, però al final jo sempre dic el mateix. El tema de mèrits, al final el que guanya és el que mereix guanyar, no? No els hi puc dir res, aquest equip meu està fent una temporada de bojos, el que estan fent és una bogeria, i la setmana que ve doncs, anirem al camp de Sant Just a buscar i aconseguir el que necessitarem doncs, per assolir l'ascens de categoria i ja està, però un putin de per aquests nanos és paraules sempre d'ànims i de felicitació, perquè el que estan fent o el que estem fent és una bogeria. 19 partits sense perdre, avui s'ha trencat la ratxa, bueno, doncs algun dia havia de ser, doncs ja borrón dimarts i cuenta nueva per intentar ser la tercera divisió la setmana que ve.
19: Sí, la veritat que molt content, felicitar els jugadors perquè era un escenari molt complicat, com hem vist. Havíem parlat que el partit tindria diferents fases, com així ha sigut, i que havien d'estar, doncs, sapiguent què fem cada una d'elles. Jo crec que hem començat el partit molt bé, dominant el joc, generant moltes ocasions a l'inici, o bueno, diverses ocasions a l'inici. No quedava temps, la veritat és que ha sigut una bogeria de partit la segona part, però bé, al final hem aconseguit el que veníem buscant avui, que era els 3 punts, i molt content, sobretot pels jugadors.
0: I en un dels dos directes de la zona alta, el Castelldefels va remuntar un 2-0, va guanyar 2-4 al Prat. El Prat, de moment, quart. Castelldefels, de moment, 6è, amb 40 punts. Doncs en aquesta zona, batallant per una plaça de play-off. David Vilajoana, tècnic, pot hablar.
20: Personalitat. Ens hem arronsat, no hem sabut d'afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot, hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat, hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i clar, si amb un equip que estava sotmès, però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb unes errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem cagat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estem enfonsats, hem començat a volcar, hem començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
0: Doncs la conseqüència de tot plegat és que el Prat és quart amb 43 punts, ja té assegurada plaça de play-off, però encara no aquesta quarta plaça, que pot ser important de cara als encreuaments d'aquest play-off d'ascens. La Pobla Mafumet serà tercera, o de moment és tercera, però encara podria aconseguir l'ascens directe en aquesta batalla amb Martinenc i Sant Joan Montcada. I la lluita pel play-off, déu-n'hi-do, perquè Sant Mauro, Castelldefels, Rubí, Sabadell B, Valls i Atlètic Sant Just encara opten a plaça de play-off. i a la zona baixa, déu-n'hi-do també, perquè el Júpiter queda tocat a mort després de la derrota 0-2 davant del Rubí, un Rubí que encara aspira a play-off amb aquesta victòria. El tècnic del Júpiter, que pràcticament li queden opcions remotes per aconseguir la permanència, Juanjo García analitzava així aquesta derrota.
2: Sí, un miracle d'aquests, i competirem igual, i sortirem a competir a Castelldefels amb les mateixes opcions, perquè jo crec que amb aquesta lliga tan igualada, una lliga de 16, crec que bueno, la quedaré pedant, si voleu, però al final els que acabem baixant no serà perquè he fet una molt dolenta temporada, perquè fins avui crec que no hi ha cap equip amb descens. O sigui, això no ho havia sigut mai, però mai s'ha vist en una competició de la federació. Per tant, entrenarem bé, intentarem competir bé, i el dissabte, doncs, si tenim alguna petita opció, perquè serà petita, està clar, doncs ens donarem un altre cop doncs, el millor de nosaltres per intentar doncs, acabar de la millor forma.
0: I de la seva banda, Valls a Horta, el Valls va guanyar 2-1, s'assegura la permanència i encara té opcions de play-off, això deia Àlex González.
21: Fins al final no sap ben bé com els equips quedaran a la taula i bé, molt content pel treball dels nanos perquè crec que ens ho mereixíem, vam fer una primera volta boníssima, després una mica de baixada, no? Però crec que hem demostrat que tenim nivell per estar aquesta categoria i molt orgullós del treball, sobretot un dia tan complicat com avui, que hi ha nervis, no? I que costa a vegades, no?, fer-ho bé. Però bé, molt content perquè hem aconseguit l'objectiu i per tant molt feliç també per Valls.
0: Acaba la final de la Champions d'hoquei patins. El Porto ha derrotat el Barça 3-1. Per tant, el Barça no guanyarà aquesta final. I a tot això, el Barça ha fet el tercer gol a Tenerife. En aquest cas, doncs, el Club Blaugrana a Can Carrila la victòria. Ens aturem, escoltem les notícies de les 9 i les 9 i 3. Continuem aquí a l'Enjoc.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Propostes en xarxa.
24: El 19 de maig de 1908, un reial decret signat pel rei Alfons XIII, amb Juan de la Cierva i Peñafiel com a ministre de Governació, concedia el títol de ciutat a Amposta. L'any 2008, per commemorar el centenari d'aquesta efemèride, la capital del Montsià va crear una festa. La festa del mercat rememora com era la vida a Amposta a principis del segle XX. Tres dies de recreació històrica que es concentren en el nucli antic del municipi on es desenvolupava l'activitat comercial en aquella època. Entre el 15 i el 17 de maig podreu gaudir d'espectacles i de més de 100 activitats per a tots els públics. A més, l'ambient festiu també s'instal·la als comerços amb el concurs de paradors. Però això no és tot, perquè enguany la festa arriba a la majoria d'edat i ho fa amb l'esport com a fil conductor. Per això moltes de les propostes seran un homenatge a la tradició ciclista i futbolística de la població. Es farà una recreació de la Volta Ciclista de 1926 i hi haurà partits de futbol d'època. També s'hi farà un sopar a les fosques, hi haurà desfilades de personatges i oficis d'època, rutes de memòria històrica o un concurs de vestimenta. Del 15 al 17 de maig, 18a Festa del Mercat a la plaça d'Amposta. Més informació a festadelmercat.cat.
22: El diccionari Termcat.
25: Paraules noves que ja pots dir.
22: Estora o màrfega. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
26: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-los sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
25: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa, a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
1: la xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa.
5: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Ara mateix, inici del clàssic entre el Futbol Club Barcelona i el Real Madrid al Camp Nou. En aquest partit, el Barça pot proclamar-se campió de Lliga i pot fer-ho per primer cop a la història en un clàssic. Els blaugranes en tenen prou amb un punt davant dels blancs per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia, però, s'ha marcada per fets extraesportius, el llançament d'objectes de l'afició blaugrana quan ha arribat l'autobús del Real Madrid i també el del Barça i les complicacions internes entre jugadors del Madrid. També al migdia hem conegut la mala notícia de la mort del pare de Hansi Flick. Tot i això, l'entrenador alemany ocuparà el seu lloc a la banqueta. I deixem de banda el futbol, però no deixem de banda l'esport totalment, ja que a Badalona estan de festes de maig i avui hi ha la crema del dimoni. Aquest any la figura que reduirà cendres té forma de jugador de bàsquet. Encara que a banda del dimoni, una de les incògnites de la nit és el vent. Enguany hi ha novetats amb l'espectacle de drons i encara no s'ha del tot assegurat que es pugui fer amb normalitat. Precisament tenim en directe el company de Ràdio Ciutat de Badalona, Joaquim García. Bona nit, com està la situació del vent i com estan anant les festes?
6: Què tal? Bona nit. Doncs una situació que ens donarà una treva. Per tant, gairebé a aquesta hora podríem garantir que sí que tindrem aquest espectacle de drons. Una de les grans novetats d'aquest any és que l'espectacle s'acompanya de pirotècnia. Són uns 500 drons i per això patíem una mica pel vent. Unes festes que començaven cap a les 5 de la tarda amb un repic de campanes i després amb un tradicional seguici amb totes les formacions tradicionals fan el seu ball i ofereixen el millor abans d'acompanyar-nos fins a la Rambla. Aquí fan una visita al dimoni, és una mena d'acomiadar-nos d'ell, de deixar totes les coses negatives. I avui, com comentaves, amb el basquetbol, també com a gran protagonista, perquè la figura del dimoni d'enguany és una figura que homenatja el bàsquet com a bressol del basquetbol que és Badalona. Si el temps continua tal com el tenim, que segurament serà així, després tindrem espectacle pirotècnic i la cremada del dimoni, la figura tradicional central de les festes de maig de Badalona. Això serà aproximadament d'aquí una hora.
5: Doncs moltes gràcies, Joaquim, que tingueu molt bones festes de maig. I parlem del vaixell afectat pel brot d'antivirus, on ja s'han evacuat 76 dels 150 passatgers que viatjaven. En un missatge a la xarxa social, Sanitat ha concretat que s'han evacuat 14 espanyols cap a Madrid, entre els quals 5 catalans. També aquesta tarda l'activista Saifa Bukashek, membre de la flotilla, aterrat a Barcelona després de passar diversos dies detinguts precisament a Israel. Ha avisat que d'aquí pocs dies tornarà a Turquia per reprendre el viatge cap a Palestina. I finalment tanquem també en plana esportiva i revisant els resultats de la resta de la jornada, ja que ahir l'espanyol va caure 2-1 davant del Sevilla. Demà serà el torn del Girona, que juga contra el Rayo Vallecano. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
0: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'Esport Català que us acompanya des de fa 14 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts repassarem com comença el clàssic que li pot donar una lliga a la Barça davant del Real Madrid, ara mateix en minut de silenci en memòria del pare de Hansi Flick que ha mort avui. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, de l'hoquei patins, de l'handbol, de molts esports. Com sempre, amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, al control de so. Avui és diumenge, són les 9, i això és l'Enjoc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
4: Molt bé, Ignasi, bona nit.
0: Notícia d'última hora, el Barça perd la final de Champions d'hoquei patins.
4: Els blaugranes han caigut per 3-1 davant el Porto en la final disputada a Coimbra, a Portugal. El Porto s'ha avançat amb dos gols molt ràpids. Ignacio Alavar ha escurçat diferències a la segona part, però al tram final els portuguesos han sentenciat amb el definitiu 3-1. El Barça no és campió d'Europa des del 2018.
0: D'altra banda, ara mateix comença el clàssic. El Barça vol ser campió davant del Real Madrid.
4: Per primera vegada a la història, l'equip blaugrana pot guanyar la Lliga davant l'etern rival en el Clàssic, que es juga al Camp Nou a partir de les 9 de la nit. El Barça en té prou amb un empat per aixecar el 29è títol de Lliga. La prèvia del partit ha quedat marcada pel dol per la mort del pare de Hansi Flick, que, malgrat tot, dirigirà el partit des de la banqueta.
0: Amb bàsquet, el Lleida agafa aire.
4: Els de Gerard Encuentra han derrotat el Bilbao per 90-81 i mantenen dues victòries de marge sobre el descens, malgrat la victòria 104-94 de l'Andorra sobre el Baxi Manresa. Els de Diego Campo no certifiquen encara la permanència. Dissabte, derrota també del Girona a Múrcia, 86-75, i tercera victòria seguida del Barça, 91-76, sobre el San Pablo Burgos. La penya, per la seva banda, jugarà el 20 de maig al seu partit a Tenerife d'aquesta jornada.
0: I més bàsquet, també fa uns minutets. L'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final de Lliga.
4: Les gironines han empatat a 73 davant el València i cauen eliminades a les semifinals del play-off pel títol de Lliga femenina en no poder remuntar el punt en contra que portaven del partit d'anada.

0: 9 i gairebé 6 minuts. Marxem de ronda. Vinga, anem a actualitzar marcadors a aquesta hora de la nit. En hoquei patins, com us dèiem, a la final de Champions, el Barça ha perdut 3-1 davant del Porto i el que comença i el qui pot ser campió, en aquest cas de Lliga de Futbol, és el Barça. Ha començat el clàssic, Eric.
1: Ha començat el clàssic i, de moment, 2 minuts de la primera part, sense res, sense cap novetat encara.
0: A la Lliga F ha acabat ja el partit del Barça, que ha acabat eixamplant diferències.
1: Doncs sí, el partit ha acabat amb una diferència de 2 gols. Al final, Costa Adeje, Tenerife 1, Barça 3.
0: Al final, la Clàudia Pina ha fet un tercer gol una miqueta abans d'acabar el partit i, per tant, victòria còmoda del Barça, que això sí, ha hagut de remuntar el gol inicial del Tenerife. I a la Lliga Femenina Endesa, com us dèiem, semifinals tornada. Ha acabat el partit de l'Uni Girona amb males notícies. Girona FM, Jan Torrent.
2: L'Espart Girona no serà a la final de la Lliga Femenina Endesa. Ha empatat el partit a 73. Tot i que ha tingut l'últim llançament quan quedaven 5 segons, Mariam Koulibaly, la MVP de la Lliga, ha fallat un llançament a sota cistella defensada per 3 jugadores del València Bàsquet per passar a la final després de 7 anys de no fer-ho. Clara Olm ha fet un autèntic partidàs liderant el seu equip en els moments més grisos en atac i donant el do de fe en defensa. Justice Josité s'ha lesionat a l'últim minut i no ha pogut donar un cop de mà a les seves companyes. Moltes jugadores de l'Espart Girona han acabat el partit plorant, sentint molt aquesta no classificació per a la final de la Lliga Femenina Endesa. Tot i això, la temporada d'aquest equip de Roberto Íñiguez és excepcional. Recordem que du 3 mesos amb una rotació de 8 jugadores.
3: Joc. Tot l'esport català a la teva ràdio local.
0: Vinga, 9 i 8 minuts, segona hora de l'enjoc. De moment, doncs, primers instants de joc al clàssic, 3 minuts, pràcticament 4 de la primera meitat, 0-0. Els dos equips podríem dir que Estudiantes, sense cap opció de gol fins ara massa clara. Anem a parlar de bàsquet, anem a parlar de la Lliga CB, 30a jornada, que ens ha deixat aquests marcadors per als equips catalans.
1: Lleida, 90, Bilbao, 81, Morabanc, Andorra, 104, Manresa, 94, Barça, 91, Burgos, 76, UCAM, Múrcia, 86, Girona, 75.
0: Doncs importantíssima la victòria avui del Lleida davant del Bilbao. És un dels equips que s'està jugant al play-off, el Lleida lluitant per la permanència. Només havia guanyat 2 dels últims 12 partits del conjunt lleidatà. Necessitava urgentment aquesta victòria després de 2 derrotes seguides. I ha aconseguit un triomf important per mantenir 2 triomfs de marge respecte a la zona de descens, perquè el Morabanc Andorra, que és qui la marca, també ha guanyat el seu partit. De fet, davant del Manresa, ara ho repassarem. Però en qualsevol cas, importantíssima la victòria de la Lleida, aquest Lleida que entrena Gerard Encuentra.
4: Hem sabut jugar el nostre partit a la segona part, en moments de ja han estat desencertats, han fallat tirs lliures, nosaltres en moments claus doncs no hem perdut el cap, no? Que hi ha hagut un moment que el Bilbao s'ha ficat per davant i podia semblar que ens derrumbàvem una miqueta, no? I l'equip ha sigut fort, ha sigut aguantant amb l'empenta, com sempre, del Barris, i al final sumem una victòria molt important i que estem molt contents de sumar-la. Jo crec que la valoració l'hem de fer a l'acabar la temporada sobre aquest fet, no? Jo crec que en moments hem tingut un punt d'irregularitat, que ens hauria agradat tindre més regularitat, però bueno, també és cert que en altres moments hem tret victòries molt importants. Llavors, bueno, jo crec que ara mateix estem també durant la temporada, no hem acabat, no tenim l'objectiu com la temporada passada, no? Encara ens estem jugant coses, llavors prefereixo fer les valoracions a l'acabar.
0: doncs veurem com acaba la cosa, però de moment el Lleida encara manté, com dèiem, dues victòries de marge respecte a les places de descens. Ara mateix queden quatre partits per acabar la Lliga i, per tant, és un bon marge, però encara no definitiu. El Manresa tenia l'oportunitat avui d'aconseguir la permanència matemàtica, però no ho ha fet perquè ha perdut precisament a la pista de l'Andorra, l'equip que està intentant salvar-se, està en descens i doncs ha aconseguit una victòria molt important pels seus interessos. I un Baxi Manresa que ha acabat perdent de 10 punts. Diego Ocampo, tècnic del conjunt del Bages, ho analitza així.
5: No hemos defendido al nivel que se necesita el juego interior, justo hoy nos ha dominado totalmente, primero en el rebote, luego con tiros cerca del aro y finalmente también este juego interior, diría que la defensa de lo que es la canasta hemos estado horrendos, no lo sé de memoria, pero han habido 4 o 5 canastas y falta adicional, o sea, hemos dado 3 puntos, si te recuerdo mal, 4 o 5 de memoria, lo cual en un partido de este nivel pues no se puede permitir, o haces la falta o no haces la falta, ¿no? Eso por un lado, y después en la primera parte Evans nos ha dominado en las situaciones de 1 contra 1, y en la segunda parte pues básicamente Rice ha tomado el relevo en los momentos importantes. Creo que estos 3 focos no hemos sido capaces de pararlos en ningún momento.
0: Ahir, victòria del Barça, la tercera consecutiva per afiançar-se en aquesta zona alta. La quarta plaça l'ha fet amb 21 victòries. Les mateixes que València, que va perdre el seu partit. I, per tant, el Barça, després de 3 derrotes seguides, de fet, del València, el Barça atrapa els valencians ara en la tercera plaça, perquè el Camp Múrcia s'ha situat segon. Xavi Pasqual, el tècnic blaugrana, analitzava així aquest triomf davant del Burgos.
6: El partit... Crec que ha estat un partit on la primera part hem estat força bé, tant a darrere com a davant, amb bastant de bon ritme, bastant d'equilibri amb el passe, traient bones avantatges, sempre per sobre el marcador dominant bastant bé, i una segona part on hem començat una mica pitjor i bueno, hem anat jugant un pèl massa amb el marcador, que per un cantó a vegades és una mica lògic, però bueno, crec que la segona part podíem haver fet una miqueta més en el nostre joc, especialment ofensiu. Però, bueno, al final hem tret aquesta important victòria i seguim sumant.
0: Seguim sumant i segueix sumant el Barça, que s'avança al Clàssico, Eric.
1: Doncs sí, i ara, de moment, seria campió de Lliga. Al minut 8 s'ha avançat el Futbol Club Barcelona per part de Marcus Rashford. Un gol de falta directa al minut 8 del partit, de moment. Minut 9 encara de partit, Barça 1, Real Madrid 0.
0: Tros de gol, fa la Minja Mala així amb la mà, com dient, mora meva, el gol que acaba de fer Rashford a la frontal de l'àrea, escurat a banda dreta, amb cama dreta, i l'ha llançat al pal llarg, per sobre de Courtois, que és un porter altíssim, però la pilota ha agafat una paràbola espectacular i ha entrat pràcticament per tot l'escaire. Un golàs al minut 8, Barça 1, Real Madrid 0, el Barça que s'apropa una miqueta més en aquest títol de Lliga. I doncs per acabar d'analitzar també la Lliga ACB, el Girona, que va caure ahir a la pista de Lo Camp Múrcia, del segon classificat, un Girona que ja s'havia assegurat la permanència i doncs que va caure en la pista d'una de les pistes més complicades d'aquesta Lliga ACB. Moncho Fernández, tècnic gironí, deia això.
7: Tengo que aplaudir al equipo, que un esfuerzo, pelea. Bueno, yo creo que los 27 frontes de ataque son una buena muestra del deseo del equipo, ¿no? De pelear, de luchar, de hacer las cosas bien. Quizás nuestro pecado está en el ataque, ¿no? Tanto en el acierto como en las pérdidas. Es cierto que algunas provocadas o varias provocadas por la defensa local, yo creo que algunas han sido un poco regalos que nos han pasado factura, ¿no? Pero tengo que ser coherente con lo que le pido a los jugadores, porque siempre les pido esfuerzo y lucha y pelea y que no se dejen ir. Y yo creo que en este aspecto hemos estado muy bien. Nos ha faltado pues, más acierto, más talento, un poquito más de pausa en algún momento, pero feliz por esto, porque nos hayan dejado ir y lógicamente triste por el resultado.
3: En joc, amb Ignasi Trapero.
0: Un quart de 10 de la nit, és moment de parlar de la Lliga Femenina Endesa. Com us dèiem al principi en titulars, a la tornada de les semifinals, l'Uni Girona que no ha pogut remuntar el punt en contra que portava del partit d'anada.
1: Girona 73, València 73.
0: Per un punt, però es queda a les portes de la gran final. que jugarà amb València i Saragossa. Fa uns minutets ha fet la seva roda de premsa posterior al partit, l'última, de fet, després d'aquest últim partit de l'Uni Girona aquesta temporada. El tècnic Roberto Íñiguez, què diu això?
8: Creo que ha sido un gran partido y que se ha decidido al final, bueno, pues esa situación que hemos puesto el balón donde queríamos ponerlo, pero bueno, Marian no ha podido terminar con la oposición ahí, ¿no? Partido muy igualado, se ha decidido por detalles, creo que la diferencia en los triples, más acierto de ellas, y creo que ha sido un gran partido, se lo he dicho ahora a Rubén, y tengo ahora mismo una situación, mi emoción es de estar contento. Realmente estoy contento. Las jugadoras no lo entienden, pero yo estoy muy contento. Creo que hemos dado mucho más de lo que podíamos dar, hemos luchado, hemos llevado el partido al límite con un equipo que ahora Rubén me decía mucho mérito, y con 12 jugadoras y con momentos estelares de Fievic y de Aguazán tirando de, bueno, pues de talento, ¿no?
0: Doncs això a la Lliga Femenina Endesa, l'Uni Girona ha eliminat a les semifinals tornada. Qui intentava pujar en aquesta Lliga Femenina Endesa, ha jugat avui el partit de tornada als quarts de final, era el Lima Horta.
1: Unicaja Mijas 76, Lima Horta 46.
0: Doncs no ha pogut mantenir els 5 punts de marge que tenia Lima Horta del partit d'anada i doncs diu adéu en aquest camí en el play-off d'ascens, un play-off d'ascens en el que podem dir que el Lima Horta s'havia ficat de manera sorpresiva i per tant acaba així una temporada que podem qualificar de bona al conjunt barceloní. I un altre equip que està intentant lluitar per l'ascens, en aquest cas a la Lliga Femenina Challenge, a la segona categoria del bàsquet estatal pel que fa a competicions femenines, és el GEC, que ha perdut la final de Campions.
1: Maristes Corunya 73, GEC 52.
0: Doncs clar, derrota també a Corunya, ja havia perdut de 13 a Girona, però en qualsevol cas no aconsegueix l'ascens directe, que sí que aconsegueix el Maristes Corunya, però cau repescat a la segona eliminatòria per pujar. Serà la penúltima. Si vol pujar, haurà de pujar, o haurà de superar, en aquest cas, dues eliminatòries més al GEC i arrencarà la setmana vinent jugant contra el Lleó. I més play-offs d'ascens, en aquest cas segona FEB masculina. Ahir es va disputar la final pel campionat de conferència, el partit de tornada.
1: Prat 86, Mollerussa 62.
0: Doncs clar, la victòria del Prat, que remunta els 6 punts en contra que portava del partit de Nadal i, per tant, aconsegueix ja l'accés a les fases estatals, a les fases d'ascens estatals. Mario del Campo, jugador Pota Blava.
9: Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils, quan les coses doncs s'han posat ajustades i el control de les emocions ha sigut molt bo i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
0: Doncs el Prat va a fases d'ascens estatal i el Mollerussa cau a la repesca, on jugarà davant dels equips que han superat la primera eliminatòria a partit únic d'aquest play-off d'ascens a segona FEB amb aquests marcadors.
1: Vic 101, Castelldefels 87, Tarragona 90, Mollet 109, L'Hospitalet 83, Navàs 91.
0: Doncs el Vic va guanyar davant del Castelldefels i passa en aquesta eliminatòria, o en aquesta segona eliminatòria, en el play-off d'ascens a segona FEB. Bona victòria sobre el Castelldefels. Ràdio Vic, Pep Portet.
10: El Club Bàsquet Vic, Universitat de Vic, va superar ahir per 101-87 el Tiburon Castelldefels als quarts de final de la promoció d'ascens a segona federació. El primer quart va acabar amb un 26-13 dels locals, gràcies a un espectacular Eddie Sims, autor d'11 punts sense errada. L'avantatge local es va mantenir al segon quart i fins i tot va augmentar per arribar al descans 52-36 més 16 pels de Joan Ereza. El tercer quart va ser totalment diferent. El Castelldefels va tenir tot l'encert que li havia faltat i va ser capaç de retallar diferències per posar-se de plena al partit, amb un 67-64 quan quedaven poc menys de 13 minuts per acabar el partit. La superioritat a la pintura d'Eric Manyes

0: destacava la duresa del maig.
1: Sí, sí, bueno, aviam, és un equip molt dur, el Castelldefels, juguen molt a molts contactes, ens han tret amb faltes a la mitja part, portant tres faltes al joc, tens tres faltes al Christens, que són els únics pivots més purs que tenim. Això ens ha fet molt mal, òbviament, eh? Al final del tercer quart no hem pogut jugar amb ells i ens ha fet mal. Després crec que hem tret molt caràcter, hem estat tranquils, hem fet el nostre joc, sense tenir un dia molt encert, amb un tir de tres, hem fet 101 punts, hem corregut, hem jugat les nostres cartes i crec que hem sabut estar en el partit mentalment, no? En cap moment, no sé, hem sortit d'ell, no? I crec que hem pensat en la següent jugada, que era el que volíem. Estic molt content, acomiadar el David Vidal així, amb tothom, i sobretot que juguem un partit més a casa. No podem demanar més.
0: Sims, amb 29 punts i 30 de valoració, va ser el millor d'un Vic Coral, on també van aportar, i molt, Nahuel, 11 punts i 4 rebots, Marc Cruz, amb 13 punts i una esmaixada i una assistència de cara a la galeria, Sabatés, amb 9 punts i 6 rebots, o David Vidal, autor de 9 rebots, en el partit en què va ser homenatjat pel seu club després d'anunciar que plega després de 10 temporades a l'entitat. Eric Mañas, 27 punts i 10 rebots, amb un 40 de valoració, va ser el millor del tiburó en Castelldefels, a Martal, autor de 21 punts. Ara els biguetans jugaran dissabte vinent la següent eliminatòria, en què rebran el Mollet, en un partit amb un horari encara per confirmar.
2: Doncs Vic Mollet d'una banda, efectivament, i Mollerussa Navàs de l'altra. I és que el Mollet ahir va guanyar a la pista del Tarragona després del partit. Escoltàvem d'una banda a David Fernández al costat del CBT, Albert Real del costat del Mollet.
3: Sí, érem la millor defensa del nostre grup i avui ha sigut tot el contrari, no? Ens han anotat massa, normalment som molt més agressius en defensa, avui no han sortit les coses, també s'han tingut un dia bastant acertat, però bueno, que també és per culpa nostra que no hem fet bé les situacions que havíem parlat i que coneixíem, i bueno, la veritat que decepcionats, perquè esperàvem avui doncs, donar una altra alegria més a la nostra afició, perquè han respost de manera excepcional, el Serrallo estava com el de les grans ocasions, volem agrair que hagin donat el suport avui i durant tota la temporada, en realitat. I, bueno, una llàstima no portar-los un altre partit més, almenys la setmana que ve.
4: Bueno, al final crec que és el millor partit de l'any, sens dubte, i quan més ho necessitava l'equip i jo, doncs ha sortit perfecte. Som un equip veterano, llavors això té coses bones i coses dolentes, i crec que avui hem estat a l'alçada que el partit requeria, i ho hem aconseguit, ho hem tret.
2: Novetats al Clàssico, Eric.
5: Doncs sí, hi ha novetats i en aquest cas a favor del Barcelona. Minut 18, torna a avançar-se el Barcelona i fa el 0-2 amb una jugada que ha deixat d'esperó a Dani Olmo al punt de penal i Ferran Torres l'ha agafat i l'ha acabat enfonsant a la xarxa.
2: Déu-n'hi-do, quin golaç des del minut 18 amb aquesta triangulació, podem dir, eh? Fermín des de la banda esquerra, tocant-la, com ens deia l'Eric, espectacular la passada d'Esperó des de l'aire de Dani Olmo i Ferran Torres, que no perdona. Minut 18, 2-0, celebra la Minya Mal a la graderia. 2-0 en 18 minuts, això fa pinta golejada. Evidentment, això és un clàssic, poden passar moltes coses, queda molt, però de moment l'arrencada del Barça, immillorable. I vinga, estàvem parlant del play-off d'ascens a segona FEB de bàsquet i ens quedava per repassar també un altre partit, l'Hospitalet Navàs, 83-91. El Navàs, doncs, que va derrotar a la pista de l'Hospi, va guanyar a la pista de l'Hospi i s'enfrontarà al Mollerús, el perdedor de l'eliminatòria de Campions. Després del partit entre l'Hospi i Navàs, Òscar Navarro, del costat local, i Isidre Suau, del costat visitant, deien això.
6: Crec que no m'ha entrat amb la tensió competitiva i al final... Tu ho estàs dient, teníem clar que hi havia tres coses que s'havien de fer bé i podia analitzar-les una a una, però és cert que a la mitja part ells a més entren al partit amb molt encert, que això ja ens va passar el dia de Mollerussa, que els fa jugar amb un avantatge. I avui hem girat l'equip de com un mitjó 8 vegades. Ho hem intentat de totes, però avui no ha tocat. Crec que han sigut millors ells que nosaltres.
7: Bé, ens han sortit les coses bé, però portem treballant i molt concentrats perquè per fer aquest partit, per venir al camp de l'Hospitalet a competir. El pavelló de l'Hospitalet és un lloc on és molt complicat guanyar i per fer-ho teníem de fer un gran partit. A partir d'una defensa, jo diria, molt, molt agressiva, al límit del que solem fer, i a partir d'aquí posar molt ritme al partit, i llavors doncs estar encertats amb atac i se'ns han...

0: ajuntat totes les condicions.
1: 25 minuts, parlem de futbol sala. La primera femenina, 27a jornada, amb una victòria i una derrota dels dos equips catalans. En aquest cas, el Mamut Les Corts ha perdut 3-1 a la pista de la Melilla i el Penyes Clucas, que va aconseguir una victòria importantíssima a la pista del Móstoles, que el fa situar-se 5 punts de la permanència quan queden 3 partits. I en aquest cas, doncs el Penyes Clucas encara manté opcions de permanència. I pel que fa a la lliga masculina, la Indústria Santa Coloma ja havia jugat i ahir el Barça va aconseguir una victòria molt, molt important.
2: Barça 4, el Pozo Murcia 3.
1: Doncs victòria per assegurar-se la primera plaça a la lliga regular al Barça en aquest duel directe entre dos equips que estaven empatats a punts i el Barça doncs serà primer sí o sí, perquè queda ara mateix una jornada per acabar la lliga regular i té el gol average guanyat. Per tant, amb 3 punts de marge, el Barça serà campió de lliga regular i tindrà avantatge en el factor pista en totes les eliminatòries del play-off pel títol. Indústria Santa Coloma és a 3 punts d'aquest play-off. Valdepeñas i Jaén estan 3 punts per sobre. També Manzanares. Veurem si a l'última jornada el conjunt de Santa Coloma aconsegueix una carambola per entrar entre els 8 millors de la lliga. Vinga, el clàssic. Continua guanyant el Barça 2-0 ara mateix. Minut 22 de la primera meitat. Ha estat a punt de fer el tercer. El conjunt, doncs, blaugrana. Ens aturem. 3 minuts.
3: La xarxa de comunicació local.
4: L'univers infinit.
5: Els rellotges de sol. La Terra gira al voltant d'un eix imaginari de rotació i per això a nosaltres, que estem a la seva superfície, ens sembla que és el Sol, la Lluna i tots els astres els que giren al nostre voltant. Si som capaços de mesurar aquest moviment celeste, podrem mesurar el pas del temps. De nit, ho hem de fer amb el moviment de les estrelles i les constel·lacions, però de dia ho podem fer amb el moviment del Sol, l'astre rei. Les primeres civilitzacions ja van entendre la importància de mesurar aquest moviment i ben aviat es van inventar els rellotges de sol. Els rellotges de sol són instruments que mesuren el pas del temps basant-se en l'ombra projectada per un objecte, un pal que anomenem gnomon, quan és il·luminat pel sol. Són un dels dispositius de mesura del temps més antics de la humanitat i reflecteixen una profunda comprensió dels moviments del sol i de la Terra. Van néixer fa uns 3.500 anys, cap al 1500 abans de Crist, en les antigues civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte. Aquests primers dispositius per mesurar el temps es basaven en la projecció de l'ombra d'un objecte vertical, com ara un obelisc, i van ser els precursors dels rellotges de sol més elaborats. Els egipcis van utilitzar obeliscs per determinar les hores del dia i els moments claus, com el migdia, quan l'ombra era més curta. També van desenvolupar rellotges de sol portàtils de disseny més petits, uns rellotges en forma de T, que dividien els dies en intervals. A Mesopotàmia, els babilonis, grans astrònoms, van establir sistemes per mesurar el temps amb precisió, aprofitant els coneixements astronòmics sobre el moviment del sol. A partir del segle VI abans de Crist, els grecs van perfeccionar els rellotges de sol mitjançant teories geomètriques. Per exemple, Anaximandre de Milet és considerat un dels primers en introduir el gnomon, aquest pal per mesurar l'ombra de la llum del sol i establir les hores més precises. Els romans, al seu torn, van popularitzar l'ús de rellotges de sol per tot arreu de l'imperi, fent-los habituals a places públiques i desenvolupant models portàtils. El funcionament d'un rellotge de sol es basa en el moviment aparent del sol en el cel, que és conseqüència de la rotació de la Terra sobre el seu eix. A mesura que el sol es mou des d'oest durant el dia, l'ombra del gnomon també es desplaça, formant un arc al llarg d'una superfície plana o corbada on es marquen les hores. Tenen dues parts diferents, el gnomon i el quadrant. El gnomon és l'element vertical o inclinat que projecta l'ombra, i el quadrant és la superfície sobre la qual es marquen les hores.
3: La xarxa de comunicació local.

0: bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. Tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local. En joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu de la nit, som els de l'Enjoc. Obríem el programa amb la derrota del Barça a la final de Champions d'hoquei patins davant del Porto 3-1. No ha pogut guanyar el títol que se li escapa des del 2018 al conjunt blaugrana. I tenim més info d'hoquei patins, perquè a l'hoquei Lliga Plata estem vivint ja les últimes emocions de la temporada amb la penúltima jornada a la Lliga regular en el grup nord, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Manlleu 3, Dominicos 1, Reus B 4, Jolaseta 4, Tordera 4, Sant Cugat 2, Alpicat 1, GEC 4, Mataró 8, Companyia de Maria 3.
1: Doncs amb aquests marcadors, déu-n'hi-do com arribem a la part alta a l'última jornada, perquè el Lloret és líder amb 44 punts i el Manlleu segon amb 43. Recordem que el primer puja directe a hoquei Lliga masculina i el segon haurà de jugar en play-off contra el segon de l'altre grup. Per tant, déu-n'hi-do, el Lloret, que avui ha solucionat o ha solventat el seu difícil partit a la pista del Vic, que era tercer, en un partit que hem pogut seguir a través de les televisions locals i de la plataforma La Xarxa Més. Com ha anat tot plegat, Ràdio Vic, Pep Portet?
3: L'autovigatana Pati Vic ha perdut aquesta tarda per 0-2 davant el Lloret i amb la derrota s'han esvaït totes les opcions de lluitar per l'ascens a l'hoquei Lliga. El partit, retransmès en directe per La Xarxa Més, ha tingut ritme i emoció, però pocs gols. De fet, la primera meitat ha acabat sense gols, amb moltes precaucions, però amb una gran actuació dels porters. A la represa ha estat una estiria ronça constant. Lito Sánchez ha tingut una doble ocasió, que primer ha desfet el pal i després el porter Pedruco quan només s'havien jugat 2 minuts. Als 32 minuts, l'exbigatà Víctor Crespo ha avançat a Lloret amb un espectacular xica i pica. I sense temps per reaccionar, els biguetans han encaixat el segon amb una contra acabada per Adrià Ferrer. El forat podia ser més gran, però Puigbí ha aturat una falta directa a Hugo Laguna al minut 37 per la desena falta local. El Vic ha pogut entrar al partit amb un penal que no ha encertat a marcar el capità Uri Ramírez quan quedaven 11 minuts. I a 4 minuts pel final, Guille de Moya ha marcat en una falta directa dels biguetans per la desena falta del Lloret, però l'àrbitre ha anul·lat el gol per bola alta, molt i molt protestada pels locals. I només un minut després ha quedat tot sentenciat. Roger Font ha comès una clara falta, castigada en targeta blava. I el Lloret ha jugat amb superioritat 2 minuts per acabar de matar el maig, tot i no encertar Hugo Laguna en la falta directa. Els 3 punts permeten al Lloret continuar líder i només necessita guanyar a la darrera jornada per ser equip d'hoquei Lliga, mentre el Pati Vic cau al quart lloc i ja no té opcions a res en aquesta última jornada.
1: De la transmissió televisiva que hem vist a l'Enjoc Televisió, hem escoltat de la banda del Vic a Uri Ramírez i de la banda del Lloret a Víctor Crespo.
4: Quan comença tot l'equip que comença i li diuen que acabarà les últimes jornades jugant-se a pujar, jo crec que tothom hi firma. Al final hem treballat tot l'any per estar dalt, almenys per intentar estar allà enganxats. Així que últimament els resultats no ens han acompanyat i al final hem arribat aquí nosaltres. Vull dir, així que avui havíem de guanyar, hem perdut, al final sigui per una cosa o per una altra. No ens ha sortit bé, doncs res, acabar la temporada el millor que puguem i que tampoc crec que està malament que hem estat allà dalt.
5: El que esperem és una final, una guerra, però encara sí que portem 5 finals seguides. Aquesta és la definitiva, crec que hem arribat a un bon moment de forma i a lluitar-ho tot. O sigui, juguem a casa i no es poden escapar 6 punts.
1: I de la seva banda, el Manlleu també ha fet la feina, ha guanyat el Dominicos 3-1, haurà d'esperar una ensopegada del Lloret i guanyar el seu últim partit per aconseguir l'ascens a hoquei Lliga masculina. Ràdio Manlleu, Guillem Puig.
6: Victòria del Manlleu per 3-1, l'últim partit a casa. Nosaltres tenim Lluc Sitjà. Lluc, felicitats.
7: Moltes gràcies.
6: Com has viscut aquest últim partit a casa?
7: Crec que l'equip, tot i les baixes, ha fet un partit super seriós. Sabíem que de nosaltres depèn guanyar-nos i tenir una plaça al play-off. Ho hem demostrat, hem fet un partit molt seriós, començant per una bona defensa, i els gols al final sempre acaben arribant. Hem estat molt serios i mira, doncs, aquests 3 punts que ens emportem i ens assegurem el play-off.
6: Avui hem tingut un debut de Genís Costa, no sé com el veies tu, els entrenos i tot això, com ho has vist una mica aquest procés?
7: En Genís és un nano que corre molt, sempre tots els entrenos pendents, sempre amb ganes de millorar, i que res a dir, felicitar-lo, és el primer pas de, de tot el que li ve per endavant i que segueixi així perquè pot arribar molt lluny.
6: Última jornada, desplaçament a Holaceta. Com ho veieu, l'equip, ja que és una jornada bastant important on poden haver-hi canvis en la classificació?
7: Un partit més. Sempre, tota la temporada, portem aquesta dinàmica d'anar partit a partit, d'anar pas a pas, sense mirar més endavant. I Holaceta, encara que sigui l'últim, igual d'important que si fos el primer.
6: Lluc, si vols dir alguna cosa a l'afició, ara és el moment.
7: Gràcies per recolzar-nos, per estar sempre aquí, sou incondicionals, i amb nosaltres fins al final, perquè aquesta ho aconseguim.
6: Moltíssimes gràcies, Lluc.
7: A vosaltres.
1: I de la seva banda, el Tordera s'ha imposat al Sant Cugat 4-2, Ràdio Tordera, Pol Roig.
8: Bona tarda. El Tordera, que disputava la 21a jornada a casa, l'última jornada de l'Hockey Lliga Plata Nord com a local, amb l'objectiu d'assolir aquesta 5a plaça, ha acabat assolint l'objectiu amb la victòria per 4-2 davant del Sant Cugat, partit esplèndid de tots els jugadors del Tordera, Climent, que els va fer jugar a tots, des dels dos porters fins als quatre jugadors de la banqueta i els quatre que van sortir d'inici, minuts repartits per tothom. Els gols també van estar repartits, dos d'Arnau Vidal, un de Traqui i un de Nacho, un partit on el Sant Cugat semblava que començava a dominar des d'un inici, però que el Tordera va saber-ho remar. Va aconseguir donar-li la volta al partit, començar per davant en el marcador amb un gol d'Arnau de penal, i a partir d'allà el Sant Cugat va anar tota l'estona del partit a remolc, aconseguint empatar fins i tot 1-1 i posteriorment, més tard encara, posant el 2-1. A partir d'allà el Tordera, amb un puntet més d'intensitat i amb un puntet més de fortuna també, va aconseguir escapar-se, va aconseguir guanyar distància en el marcador, i a partir d'allà dormia el partit. Amb un bon, bon joc i amb una victòria, el Tordera, que es despedeix de la seva afició a falta d'una jornada en aquesta Hockey Lliga Plata, amb l'objectiu d'aquesta 5a plaça complert i amb valoracions molt positives.
1: I valoracions també de la banda del Tordera, de Pau Muñoz.
9: En termes generals, molt bé. Crec que hem assolit l'objectiu ja pràcticament a mitja temporada. O sigui, molt content en aquest aspecte. Crec que hem millorat tots com a equip i bueno, molt content en general. Bueno, no, en cap moment des del club ens van demanar un mínim de posició ni res. Ens van dir lo bàsic, era la salvació, però a nivell intern sí que jornada tras jornada vèiem que podíem tindre l'objectiu de quedar el més alt possible, i al final és el que entre l'equip és el que vam decidir, d'intentar arribar el més lluny possible.
1: I de la seva banda, el Mataró ha golejat el Companyia de Maria. 8-3, Mataró Ràdio, Pau Galceran.
10: Les opcions d'assolir la segona posició i disputar les eliminatòries d'ascens es van esvair la setmana passada pel Club Hoquei Mataró. Tot i això, el darrer duel de la temporada com a locals ha acabat amb una victòria per l'equip mataró. No ha tingut cap possibilitat el Companyia de Maria, que s'ha vist darrere el marcador en tot moment i ha acabat el partit 8-3 pels mataronins. Ha golpejat primer Marc Puigbert amb un llançament exterior 3 minuts després de començar el maig. El ritme trepidant del Mataró no s'ha aturat i Guim Floriac ha resolt un contraatac per doble distàncies. Guillem Belarte per partida doble i Oriol Llenes han anotat 3 gols més per marxar al descans amb un 5-0 favorable pels locals. Al segon període el Mataró ha afluixat l'embranzida i el ritme de partit ha baixat. Guim Floriac ha fet el 6è, signant així el seu doblet particular. Després han arribat els millors moments dels visitants. En 6 minuts, l'equip de Llec ha marcat 3 gols i ha maquillat el marcador. Els homes de Vadillo, però, han reaccionat a l'avís del seu rival i han tancat l'enfrontament amb 2 gols més de Llenes. El Club Hoquei Mataró tancarà la seva aventura a l'Hockey Lliga Plata Nord la setmana vinent. Ho farà la pista del líder, el Lloret.
1: Doncs això, el grup nord d'aquesta Hoquei Lliga Plata. Al grup sud també arribem a la penúltima jornada, que ens ha deixat aquests marcadors.
2: Barça Atlètic 0, Congrés 2, Vendrell 1, Sporting Alcoi 1, Vilafranca 4, Palafrugell 0, Igualada 2, Alcorcón 0, Alcobendas 3, Espanyol 2, Olot 4, Girona 4.
1: Doncs aquí el més destacable, tenint en compte que l'Igualada ve és campió ja fa moltes setmanes, però això sí, no pot pujar, veurem què és el que passa amb la seva plaça, perquè la pot vendre. Doncs el més destacable és que amb la victòria del Vilafranca i la derrota de l'Espanyol, els del Penedès ara mateix són segons, amb 38 punts, 36 l'Espanyol, I per darrere, el Covendas amb 35. A l'última jornada s'haurà de decidir qui és el segon classificat. El segon classificat, en principi, faria playoff, però veurem, com diem, què és el que passa amb la plaça d'ascens que tenia, o que tindrà l'Igualada B, però que, evidentment, no pot pujar perquè té el primer equip a l'hoquei lliga masculina. I abans d'acabar l'hoquei patins, aquesta setmana Berta Busquets anunciava que retira a final de temporada. Ha guanyat 3 Champions, 5 Lligues, una Copa de la Reina, una Supercopa, 3 Lligues catalanes, ha estat campiona europea amb la selecció estatal, la jugadora del Palau. Què ha passat avui per l'enjoc televisió? Per dir la seva, per dir el per què d'aquesta retirada, d'aquest comiat, evidentment, emotiu.
11: Bueno, jo suposo que moltes raons, però fa molts anys que jugo a hoquei, fa molts anys que jugo a l'Oquiga, i sí que arriba un moment que compaginar la vida d'una persona normal, que treballa 40 hores, que està independitzat, no? I que, bueno, que té una vida normal amb l'alta competició, doncs és complicat. Llavors, a mi, de cara a l'any que ve, se'm feia una mica muntanya el ritme que porto i el ritme que també vull oferir si jugo a hoquei. Llavors, crec que per aquí van una mica els tiros, sí.
0: En joc.
1: 9 i 41 minuts, continua el 2-0 al Clàssic, ara mateix ja 37 minuts de la primera meitat amb els gols de Marcus Rashford, golaç de falta i un altre golaç en combinació, en aquest cas de Ferran Torres, que donarien el 29è títol de Lliga al conjunt blaugrana, el segon de l'era Flick, el segon de consecutiu, de fet, en 2 anys de l'alemany a la banqueta blaugrana. A tot això, a l'hoquei herba, divisió d'honor femenina, 20a jornada. Ens en fa el resum, com sempre, des de Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
12: Espectacular golejada de l'Atlètic Terrassa a casa, 13-0, davant el Taburiente. L'equip de Roger Pallarol sentenciava el partit al primer quart en gols d'Arnau Pérez, Oriol Campos i Pepe Cunill. 2 dels 3 gols arribaven des del penal córner, també el quart, obra de Pepe Cunill. El cinquè el marcava Sam Cortés abans del descans i la cirereta al pastís la posava Joan Dalmases amb el 6-0. Amb aquest resultat s'arribava al descans, Oriol Campos per partida doble i Frank Castelló marcaven 3 gols més i situaven el 9-0. I en l'últim quart, 4 gols més del conjunt agarenc. 2 de Pepe Cunill, un de Frank Castelló i un altre de Jan Valldeperes. Amb aquests 3 punts, l'Atlètic Terrassa referma la tercera posició. Qui s'ha quedat una mica enrere és el Club Egara. Teníem un triple empat a 34 punts entre Júnior, Sanse Complutense i Club Egara, i el Júnior s'han portat al duel entre equips catalans i també, doncs, pràcticament el bitllet per aquesta Final Four. Ignasi Vilomara i Bruno Font avançaven al conjunt de Sant Cugat, marcava el tercer Ferran Muñoz, retallava a distàncies Pol Torres, i en l'últim quart Marco Moreto pel Júnior, Pol Torres per el Club Egara, i Aleix Bozal des del penal córner posaven el 5-2, que seria definitiu, i és que és una victòria de més de 3 punts. Per últim, el Club Deportiu Terrassa empatava a un gol al camp del tennis de Santander i ja suma 26 punts. Carlos Bulta ha donat aquest punt a l'equip de Jordi Fitó.
1: Això pel que fa a la divisió d'honor masculina. A la femenina també hem arribat a la jornada 20. Com ha anat la jornada, Miqui?
12: El Club de Campo goleja el Club Egara per 0 gols a 5 i es proclama campiona de la Lliga regular. El conjunt madrileny ha estat letal, sobretot abans del descans, on ja guanyava 0-3. Sara Barrios i Maria López han posat el 0-5 al marcador en un partit on el Club Egara mai s'ha trobat del tot còmode. Atenció, perquè el conjunt de Joan Vidal acumula 2 derrotes consecutives. Qui ha aconseguit una victòria important i continua amb aquest marge de 6 punts a falta de 2 jornades és l'Atlètic Terrassa, que guanyava el tennis de Santander per 1-2, amb gols de Sofia Rogoski i de Júlia Gómez. I qui ha sumat la primera victòria de la temporada ha estat el Club Deportiu Terrassa, davant el Taburiente. Ha trigat 20 jornades, però ha arribat aquesta victòria que condemna el Castelldefels al descens I el Club Deportiu Terrassa, tot i que encara no ha salvat la categoria perquè haurà de jugar la promoció d'ascens, com a mínim ha evitat aquesta plaça de descens directe.
1: Tres quarts de deu de la nit, darrers instants o recta final del programa, i en aquest cas és moment de parlar d'handbol. Hem estat ben pendents de la fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina, en què el Granollers ha aconseguit plaça pel play-out d'ascens, i a la Roca doncs es queda sense el premi de l'ascens. Aquests són els marcadors.
2: El de 32, Granollers Atlètic, 37. Ingenio, 24, La Roca, 27.
1: Doncs en aquesta tercera i definitiva jornada, el Granollers Atlètic ha tornat a guanyar, però no per suficient diferència de gols com per acabar primer del seu grup. Els campions de grup eren els que passaven, i el millor segon, que en aquest cas és el filial del Granollers, haurà de jugar un play-out contra l'Oviedo, un equip que està jugant ja a plata i que lluitarà per la permanència el Granollers per aconseguir l'ascens. Anada i tornada serà les dues pròximes setmanes. En qualsevol cas, el Granollers, que ha acabat aquesta fase d'ascens a divisió d'honor plata masculina, invicta en les tres jornades que ha jugat a Elda, i aquesta era la valoració que ens en feia de tot plegat el seu tècnic, Sergio Pozo.
13: Una valoració molt positiva. Hem competit molt i molt bé, hem anat de menys a més. I penso que vam fer un grandíssim partit i se'ns va escapar a l'últim moment, però la victòria allà ens hagués donat la promoció, l'ascens. I bueno, avui era molt difícil perquè la diferència de gols era molt gran, però molt contents perquè al final, acabat la fase, no hem perdut cap partit, i la llàstima és que no hem pogut assolir l'objectiu, però bueno, passem com a millors segons i jugarem la promoció d'ascens. Per tant, bueno, un moment més per seguir aprenent i seguir gaudint d'aquest equip.
1: Doncs a veure com li va el Granollers Atlètic davant de l'Oviedo, a veure si aconsegueix aquest ascens a plata masculina. Més handbol, en aquest cas a la categoria d'elit, que és la Lliga Sobal, 28a jornada. Aquests són els marcadors per Barça i per Granollers.
2: Guadalajara, 24, Barça, 38. Granollers, 31, Cuenca, 30.
1: Doncs bones victòries dels dos equips catalans. En el cas del Barça, li serveix per continuar mantenint ritme competitiu de cara a la final a 4, doncs, que disputarà en unes setmanes a terres alemanyes, després d'eliminar el Nantes. Un Barça que va guanyar el Guadalajara. Carlos Ortega, el tècnic blaugrana, ho veia així.
14: Yo creo que ha sido un partido en que el primer tiempo nos ha costado entrar. Nosotros venimos de un partido muy importante para nosotros y he hecho muchas rotaciones, pero no quita eso de que Guadalajara quiere hacer las cosas bien y nos ha puesto difícil. Sobre todo nos hemos traído mucho con la portería, ¿no? Creo que el protagonista hoy ha sido la portería de Guada. El segundo tiempo hemos estado mucho mejor, hemos podido ir en el marcador y la victoria final ha sido plácida después de lo que se había visto en el primer tiempo.
1: I per acabar la repassada de l'handbol, un parell de punts a la Copa de la Reina, el Granollers, que va caure a quarts de final.
2: Gran Canària, 29, Granollers, 26.
1: I a la plata masculina, el Barça Atlètic, que va acabar ja la Lliga regular, acaba la temporada.
2: Oviedo, 32, Barça Atlètic, 37.
1: I pel que fa al waterpolo, 9 i gairebé 49 minuts. A la divisió d'honor femenina, aquest cap de setmana hem viscut avui diumenge un parell de partits pendents, i ahir dissabte ja s'havia de jugar també la penúltima jornada, la jornada número 21.
2: Pel que fa als partits pendents, Gironya, 8, Catalunya, 20, i Sant Andreu, 15, Terrassa, 4. Pel que fa a la jornada 21, Catalunya, 13, Canoe, 10, Barceloneta, 9, Gironya, 4, Mataró, 20, Horta, 5, Etxeide, 5, Mediterrani, 13, Sant Feliu, 9, Sabadell, 21.
1: Doncs falta una jornada. Per dalt, el Sant Andreu ja és campió de Lliga regular ja fa algunes jornades, 62 punts, al Mataró amb 55 i al Sabadell amb 54. L'última jornada es disputaran la segona plaça. I a la divisió d'honor masculina han començat ja els play-offs. En els play-offs pel títol, primer partit de semifinals, el millor de 3, aquests són els marcadors.
2: Barceloneta, 19, Terrassa, 8. Sabadell, 19, Barcelona, 20.
1: Doncs el Barceloneta doncs es va imposar clarament davant del Terrassa, fent valer la lògica o el seu paper de favorit. Després del partit, això deien el tècnic del Barceloneta, Fran Fernández, i el del Terrassa, Sergi Mora.
15: Pero estoy contento con la actitud de los chicos, tenemos que probar cosas nuevas y ponerles desafíos. Yo creo que en términos generales estoy más que satisfecho.
16: A mí me ha agradat estar una mica més a prop en el marcador, més temps, però al final sí que és veritat que ells apreten. El que tu tens dos errors, se te'n van de 4 a 5 i llavors és molt difícil.
1: I el Barcelona s'avança en la sèrie davant del Sabadell, 0-1, després d'un partit que havia acabat amb empat i que es va decidir els penals a favor del Barcelona. Un partit amb força polèmica arbitral, es van queixar molt des de Sabadell, i això deia el seu president, Claudi Martín.
17: Tothom s'equivoca, però el que no pot ser és l'espectacle que hem viscut avui. És a dir, jo porto molts anys en el món del waterpolo, des de l'aigua i a la presència, i és que moltes poques vegades l'he vist un espectacle com avui. És a dir, hi ha un desequilibri en quant a criteri, en quant a números, en quant a tot, que al final jo no vull ser mal pensat, no penso posar cap qualificatiu. És que la gent del waterpolo ho veu, és que no té explicació. No té explicació ni a dintre ni fora de l'aigua.
1: Doncs molt emprenyats a Sabadell per aquesta resolució i per les decisions arbitrals en aquest primer partit de play-off pel títol de semifinals davant del Barcelona. També han començat el play-off per les places europees, en aquest cas anada de les semifinals amb aquests marcadors.
2: Etxeide 14, Sant Andreu 13, Rubí 5, Mataró 9.
1: Doncs es va imposar la Mataró a la piscina del Rubí, i això deia del costat local Miquel Moyano.
18: Hem tingut el 10-10, en aquest moment estàvem dintre del partit, estàvem fent molt bona feina, però bueno, l'últim quart ha sigut un parcial per ells ampli, la Mataró t'exigeix molt a la contra i al final hem patit aquest esforç de més i res, ara afrontem el partit de la setmana vinent amb ganes de guanyar, però sabem que una renta ja a casa de Mataró és molt difícil igualar-la i, bueno, superorgullosos de la temporada que hem fet.
1: I també la divisió d'honor masculina ha començat el play-out, partit d'anada de les semifinals.
2: Catalunya 10, Mediterrani 12.
1: Doncs veurem com es resol la tornada. Recordem que qui perdi aquesta eliminatòria haurà de jugar una última per evitar, en aquest cas, el descens. Això pel que fa al waterpolo. Ràpidament us diem també en rugby que la fase de descens a divisió d'honor masculina, el Sant Cugat ha perdut el partit de semifinals.
2: Pozuelo 23, Sant Cugat 16.
1: Doncs en aquest cas el Sant Cugat que diu adéu ja a les seves opcions d'ascens a divisió d'honor masculina. I d'altra banda, una altra de les notícies destacades del cap de setmana, després del triomf a l'Amstel Golden Race, la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, s'ha imposat a la Vuelta a Espanya aquest cap de setmana, després de l'etapa que acabava al port asturià de l'Angliru. La ciclista catalana de 23 anys, que havia de remuntar-li 18 segons a la neerlandesa Van der Breggen, i va acabar 36 segons per davant de la seva rival. Això deia només arribar als companys de Catalunya Ràdio.
19: És increïble. Crec que això, necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica, jo crec que s'ha quedat al peu de l'Angliru, però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica. Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç. És un somni, no? Jo veia fotos de campionats de l'any passat, veia Demi, veia Van Bleuten fa uns anys i dic, era irreal, no? I veure'm ara amb el vermell. Quedo amb l'espinilla de no haver guanyat l'etapa, però tornarem l'any que ve segur.
1: 9:54, recta final, tot això en un diumenge, on el Barça arriba al descans al Camp Nou 2-0 guanyant, amb els gols de Rashford i de Ferran Torres. Per tant, el Barça molt a prop, a 45 minuts de proclamar-se campió de Lliga, la 29a de la història del conjunt blaugrana. I a tot això, doncs a la primera federació, empat important de l'Europa davant del Villarreal B, 3-3, amb dos gols olímpics, un d'ells de Nane Gailán, que ens deia això.
20: Sí, ha sigut una mica, com he dit abans al company, una pujada i baixada d'emocions. En la primera part sí que és cert que podíem 0-5, 0-6 potser amb les situacions que hem tingut. I la segona part, doncs, hem fotut l'1-2 a la primera part, ens hem fotut dins del partit, ens hem pressionat a dalt i al final doncs, el penal és el que té el futbol, va d'encerts i d'errors. Ens hem de quedar amb l'empat i continuar. No, la veritat que estava ja molt cansat i intentat xutar el millor que podia, però bueno, ha picat el pal, ha entrat i que només sigui això.
1: Doncs dissabte vinem per l'última jornada. Nàstic Europa, un Nàstic que avui ha perdut al camp del Tarazona i cau a la zona de descens. Això ens deia el capità Òscar Sanz.
3: Creo que hay que pedir disculpas a todo el mundo que se ha desplazado, a todo el mundo pues, que siente al club, porque una vez más teníamos la oportunidad de dejarlo prácticamente cerrado y los hemos vuelto a fallar. A partir de aquí pues es complicado porque es un palo muy, muy duro, pero hay que creer, hay que primero sacar el partido contra la Europa, hay que sumar los 3 puntos. Ir a Alicante, pues a dejárselo todo, pero ya te digo, no vale de nada si no lo demostramos el fin de semana.
1: La tercera divisió, ho hem viscut a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. El Vilanova i l'Hospi han completat el play-off descens, també amb Badalona i Cornellà. El canvi de l'Et i el Vic acompanyen el Lleida en el descens cap a Lliga Elit. Com us dèiem, en hoquei patins, el Barça, que ha perdut la final de Champions 3-1 davant del Porto. L'altra notícia destacada, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de la final del play-off pel títol, empatat 73-73 amb el València, i d'aquesta manera no ha pogut remuntar el punt de desavantatge que portava del partit d'anada. No tenim temps per més. Eric López, gràcies, bona nit i bona setmana.
2: Igualment, Ignasi, bona nit i bona setmana.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa d'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so, i els que us hem parlat, l'Eric López, l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 10.
1: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
2: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: I was born in Louisiana. And at the age of 2, my mama told my papa, our little boy has got the blues. I grew up real fast, and I've traveled very far. One damn thing for sure, I was born to play the guitar. And I got a reputation, and everybody knows my name.
1: De la UAR, benvingudes, sigueu totes i tots a una edició més d'aquesta gran convocatòria de la música del dimoni i de les coses fetes a mà. I hem començat, com els que ja escolteu el programa habitualment, ja heu pogut entendre que aquesta cançó tenia un perquè i no era un perquè positiu, quan la cosa la comencem així. Es tracta d'una de les bandes que darrerament ens han fet més patxoca, que ens han il·lusionat, de Provenientes de Milwaukee, la banda Altered Five Blues Band, que aquesta setmana ha comunicat la notícia de la mort del seu frontman, vocalista, el gran, en tots els sentits, Jeffrey Taylor, que va morir el passat 30 d'abril, als 64 anys. Mort sobtada, mentre dormia, i en pau, segons han comunicat.
2: Molt bona nit, sí, sí. Una banda que va començar, diguem, a reservar habitació a l'hotel no fa pas gaires temporades, la veritat. Ha sigut aquestes darreres temporades. Nosaltres l'hem conegut i que ens ha interessat molt la seva...
1: Déu-n'hi-do.
2: La seva discografia.
1: Sí, senyor.
2: I bueno, Jeffrey Taylor, el vocalista d'aquesta banda, una veu potent, una veu càlida, una veu molt indicada per fer segons quin blues.
1: Intensa, sí, senyor. Sí.
2: Que ha dit adéu, 64 anys, com deies.
1: 64 anys, sí. Sense... Bueno, així... De manera, diguem-ne, sobtada, inesperada. I, bueno, deixa... Em sembla que dos fills, la seva dona i uns quants de molt bons amics. Un senyor que, com deies, ell va col·laborar des del primer moment amb aquesta banda, al llançament de la banda, allà per l'any 2002, uh-huh. I que en aquí, o els contractes discogràfics grans, els han arribat doncs, en aquesta darrera dècada,
2: sí.
1: I és així.
2: Els darrers...
1: El 27 de febrer van publicar el seu darrer àlbum, Hammer and Chisel.
2: Sí, senyor, després del qual, de tornar d'una gira per la Índia.
1: Del qual havien fet els avançaments, sí, el seguiment, sí, sí, i tenien ganes, perquè cada tema que es publicava, escolta, era una meravella, i ha estat una meravella d'àlbum, i aquest tema que hem escoltat aquesta nit per recordar la figura de Jeffrey Taylor, aquest The Will of a Man, pertanyia i pertany a aquest darrer àlbum, que li farem un altre cop una ullada,
2: sí,
1: perquè i el que tinguem a l'abast d'Altered Five Blues Band, perquè clar, la banda queda totalment escapçada ara.
2: Sí, ja veurem què passa amb
1: però
2: la banda.
1: Però tenim notícies d'altres bandes que també
2: han
1: quedat escapçades per un frontman super carismàtic i que han dit volvemos al ruedo.
2: Volvemos a la carretera. Sí,
1: molt
2: senyor.
1: Bé. Ens expulsem una miqueta, ens traiem de sobre aquesta mala sensació, aquest impacte que també aquí a l'hotel ha produït, aquesta inesperada plegada de pinta, i ens anem calçant les sabates grans, el nas vermell, però sobretot ens anem calçant l'anell de calavera, les arrugues per tot arreu, però tot i això, l'actitud de rock and roll, l'actitud de blues, l'actitud de música, segurament una de les actituds més grans de la història de la música, ens ajudaran a posar-nos en marxa. Perquè us vam comentar, jo crec que fa un parell de setmanes, la setmana passada vam tenir el programa dedicat al blues de Chicago, i aquestes, fa dues setmanes ja us vam dir allò de... Ui, los Cockroaches, no sé qué, los Rolling Stones, el single ese que se publicó, pero solo estuvo unos segundos, solo se puede conseguir en vinilo, en tiendas muy concretas.
2: Las xarxes contaminant la realitat.
1: Sí, senyor, sobre això.
2: Està claríssim, llançant suposats temes que estaven creats per la intel·ligència artificial, vull dir,
1: totalment.
2: No eren temes originals de la banda.
1: Però The Rolling Stones, aquesta setmana, han posat ja en marxa tota la maquinària, o sigui, ja l'havien posat en marxa de manera així com ells només saben fer, i demostrant una vegada més que les satàniques majestats estan por encima del bien i del mal, i que ens prometen un àlbum que, escolta, hasta los más críticos, el tema que escoltarem a continuació, que va ser aquell que van publicar uns segons només, carregat, empapat de blues, digamos, sucio, de blues peligroso, demostren una vegada més que ells són i seran la banda més gran de la història del rock and roll. Senyores, senyors, The Rolling Stones ens posen ja totalment en marxa amb aquest meravellós Rough and Twisted, The Rolling Stones.

0: Ja que els hem tingut, The Rolling Stones, des del que serà el seu nou llançament, Foreign Tongues, un àlbum que sortirà a la venda el 10 de juliol. El 10 de juliol. I on hi ha, com ja vam fer en l'anterior àlbum, mira, segon àlbum consecutiu, que hi participa el Beatle, Paul McCartney,
1: sí,
0: que us ho hem dit mil vegades, no és ell,
1: no, no,
0: és una altra, senyora. Ell va morir al 60 i pico, em sembla, van dir. I és una senyora que, bueno, us ha anat envellint i...
1: Ja està.
0: I venga.
1: I com te llames, Paul?
0: Ahí está. Ja
1: està. Sí, sí, va aparèixer a Hackney Diamonds, a l'anterior treball de la banda que va ser publicat el 2023.
0: Sí, sí, sí, sí. Doncs, i ara, com dèiem, estan ja a tots els programes americans fent,
1: sí,
0: promoció.
1: Sí, aquesta setmana el Mick Jagger als programes del Jimmy Kimmel i del Jimmy Fallon.
0: I del Conan O'Brien.
1: També, també, imagina't.
0: Va ser com la presentació oficial en allà.
1: Ah, ja
0: i continuen marcando diferències en tot. Mick Jagger és un autèntic, no sé, director de masses. Amb tota la seva edat continua i afilado.
1: És el gran CEO dels Stones.
0: És llavors, totalment, totalment.
1: O sigui, què li vols explicar, no?
0: L'altre dia també va amb el Jimmy Fallon, em sembla que va anar en solitari, Ron Wood, que llevava una harmònica, sempre lleva una harmònica en el bolsillo, es van posar a tocar els dos l'harmònica, bueno, un espectacle, i Mick Jagger, com et dic, con esas respuestas sempre afilades i sempre en quant a la col·laboració de Robert Smith, ho va resumir com a... Jo vaig anar a gravar les meves veus a Londres i vaig veure per allà Robert Smith i li vaig dir, sí, bueno, pues ja que estàs aquí, diu, així és com
1: venga,
0: es tanquen,
1: no?
0: les col·laboracions, diu, es tanquen així. Estàs aquí? Pues venga, hazme un coro aquí, hombre. I ja està. I així, i segur, jo em puc creure que bona part d'això pot ser real.
1: És probable.
0: Me parece que por muy, una carrera muy sòlida que tengas y seas ya un veterano como Robert Smith, que ya tiene una larguíssima trayectoria, si Mick Jagger te dice tira pa allá, tiras pa allá, vamos.
1: Les coses, quan més autèntiques, millor.
0: Sí, senyor. The Rolling Stones. Avui escoltareu el nom de la banda unes quantes vegades.
1: Sí, sí, sí, sí. Sí,
0: i, òbviament, per recomanació de la senyora que, segons el seu sempiterno sillón, sí, orejero de Sky Verde, amb la seva copa balón de mango, la seva madreta descrivint amb aquesta copa uns moviments elíptics com ell i només ell sap descriure, amb l'únic i perniciós objectiu de dur el caldo a la seva temperatura òptima de degustació... De degustació...
1: Respira una mica.
0: Ara... El senyor Emili Chad Smith Dragone, molt bona nit i benvinguda.
1: Bona nit,
0: doncs com molt bé va assenyalar, va dir, cuidado, que com això és una novetat, des del comitè no ens diguin, esto no vale.
1: Hi haurà penitència.
0: Esto no cuela. Amb la qual cosa, més endavant, farem...
1: Compliment de la penitència.
0: Aquí està,
1: amb
0: continuarem.
1: Amb molt de gust, i tant.
0: Però és que ara també continuarem amb, diguem-ne, la sombra alargada de los Rolling Stones, que arriba fins i tot a una banda que l'hem descobert aquesta temporada, que ens ha agradat molt, que publicaran aquest any el seu nou àlbum, i que, a més, amb aquest nou àlbum, que és un EP, estan donant voltes de que si lo vamos a publicar ara, que si tal, el 17 de juliol, en un principi. Ja
1: no, bueno, l'àlbum el que fa és incloure temes d'un anterior EP d'ells.
0: Ara, això mateix. I... Aquesta banda es diu Parker Barrow, ja sabeu, aquella banda amb una base de rock and roll clàssic, mezclado con la música americana, amb una front woman,
1: la senyora Meghan Keane,
0: impressionant, i ara ho escoltareu el perquè, i el seu manso, el bateria,
1: és un marit d'ella,
0: el senyor Dylan Turner,
1: sí, sí, que van ser els fundadors de la agrupació.
0: I ara no començarem amb allò de què han dit al llançament del tema que escoltarem a continuació, que és el nou single, perquè és que us serveix, tireu enrere en els programes i qualsevol declaració de este tema, lo que significa, este tema fue el primero que grabamos, tots són els primers que graven, tots són els d'allò. A nosaltres el que ens interessa és la xitxa d'aquesta banda, que, com dèiem,
1: banda de Nashville, ho hem de dir tot.
0: Amigo. Liderada per aquest matrimoni, Meghan Keane i Dylan Turner a la bateria, i que, com també vam explicar, ja des de l'inici, el nom de la banda està inspirat en la pel·lícula aquella Bonnie and Clyde, perquè Bonnie era Bonnie Parker i Clyde era Clyde Barrow, i ells l'han agafat, el qual ja m'agrada també. La resta de la banda la completa Will Tipton a la guitarra, Kyle Priever al baix i Eric Safka als teclats. I dèiem, la sombra de los Stones és alargada, perquè hasta con bandas con tendencia al clasicismo americano, els Stones són clàssicos ingleses, americanos, congoleños i lo que haga falta. Senyores, senyors, Blinded,

0: Doncs aquí els hem tingut.
1: Ho deixen clar.
0: Amigos, amigos.
1: Ho deixen clar, Parker Barrow.
0: Totalment, totalment. Són ja una banda de l'hotel, això està clar. I si sí, encima siguen sacando estos singles, pues escolta, esto no tiene pinta de que sea una relación a corto plazo. I ara continuem... I ara...
1: Amb una banda de Pensilvània.
0: Amb una banda de Pensilvània, una banda que ha sonat ja unes quantes vegades aquí. Una banda que té aquesta característica que barreja el country amb el rock, amb el blues, amb un frontman imponent, i que ara han llançat una espècie de homenatge a The Rolling Stones.
1: Sí, sí.
0: Por eso decíamos que hoy nos vais a oír nombrar, i ho fan reten aquest homenatge a la banda publicant un single amb una cara A i una cara B, en el qual la cara A és una potent reinterpretació d'un dels clàssics dels Stones
1: que fa poc ha complert 57 anys.
0: La cançó. El tema. Sí, senyor, es tracta ni més ni menys que de la esfereïdora Gimme Shelter. Versió a la qual doncs li posen la seva òptica, versió bastant fidel òbviament a l'original. S'ha de tenir respecte per aquests temes, i a la cara B hi ha el nou senzill Justified. Com dèiem, ha complert 57 anys aquest tema Gimme Shelter, que va ser publicat a l'any 69. La banda, amb el senyor, com dèiem, l'imponent Channel Hines,

0: Perdó, Channel Hines és la corista que acompanya.
1: Una corista que més ha estat amb els Stones.
0: És que, si podeu veure algun vídeo de la presentació del tema, fot una actuació brutal, aquesta dona.
1: El cantant es fa dir, hòstia, un nom molt estrany, no? S-A-V-N-T.
0: Sí, Sound.
1: Sound.
0: Sí.
1: Sound. No sé. Vull dir...
0: Bueno, un tio, com dèiem, un tio imponente, que cuidao con él, que si, hòstia, aparca malament el cotxe, igual s'haurà enfadat, eh? Però, bueno, el tema, com dèiem, ens ha agradat que aquesta banda faci aquest homenatge, banda que, com dèiem, encapçalada per aquest vocalista que em sembla, crec recordar que també fa fer sus pinitos com a actor i no sé què, aquest senyor Sound.
1: Tio, molt polifacètic.
0: El guitarrista, la banda la completa en el guitarrista, compositor principal i productor Thomas Tull, el guitarrista Tyler Chiarelli, el pianista i teclista Joe Munro, la violinista Kirsten Weber, el baixista Bennett Miller i el bateria Sidney Driver.
1: Han sortit de gira amb els Stones.
0: Sí.
1: Crec que als Estats Units han obert algun concert dels Stones.
0: Sí, senyora. I, bueno, doncs ells han volgut fer-los un homenatge. I, escolta, si una banda quiera fer un homenatge a los Rolling Stones, en Hotel Blues tienen las puertas abiertas. I a sobre ho fan bé, pues entonces ya, escolta. I com nosaltres sabem que aquesta gent s'ho curran...
1: Passen i vean.
0: Això mateix. Senyores, senyors, Ghost Hounds i la seva visió del Give Me Shelter.

0: Doncs aquí els hem tingut, Ghost Hounds, i aquesta versió totalment fidel a l'original, i a sobre amb una corista que ha col·laborat fins i tot amb els Stones, i que ja us ho recomano, que busqueu, perquè hi ha algun vídeo de una actuació de l'estrena d'aquest tema en directe, i és un huracán de mujer que aquesta corista que fa les vegades de la mítica cantant que va acompanyar als Stones amb aquest desgarrador coro del Gimme Shelter, que recordeu que aquell tema va sorgir de les sensacions de desassossego, de por...
1: Després d'Altamont, no?
0: Després d'aquell concert d'Altamont on els Stones van assistir a l'assassinat en primera fila d'un espectador, i que es va convertir en tot una llegenda de fets, diguem-ne, luctuosos de la música en aquell festival d'Altamont, que fue un desastre organitzatiu i que va haver-hi, hòsties per un tubo con los Hell Angels, i que quan els Stones van fugir d'allà i van estar un temps com mig amagats i tal, els hi va sortir aquest tema, aquest de abraça'm, dona'm l'escalfor de casa, perquè estoy totalmente... veig que la societat està totalment boja i que la guerra està només a un tret de distància i que l'amor està només a un petó de distància. I això, doncs, escolta, a nosaltres ens agrada més aquesta part.
1: Sempre.
0: Sempre. I la distància...
1: Continuem escoltant temes dels Stones.
0: Ah, no? Per això dèiem Stones un altre cop. I dieu, per què? Bueno, perquè escoltarem un tema que també és una versió que ens va agradar molt, d'una banda...
1: Que vam començar a seguir a l'Hotel Blues fa temps.
0: I que estaran en concert el mes de juliol.
1: El dia 13, a Barcelona, concretament.
0: Efectivament, faran una gira per l'estat espanyol. Han agafat la millor època, el mes de juliol, o sigui, ho passaran superbé.
1: Home, ja s'hauran de tapar, hauran de sortir...
0: La Rebequita,
1: amb la raqueta, eh?
0: Nosaltres ja sempre ho aconsellem, doncs, així n'és. El 8 de juliol, a Madrid. Una temperatura idònia. 8 de juliol, Madrid.
1: Festival Mad Cool.
0: I sobre un festival. Fantàstic. 10 de juliol, a la 28a edició del Festival Internacional de Jazz de Sant Javier.
1: Un auditori municipal que està en un parc, el Parque Almansa, a l'aire lliure.
0: A Múrcia. El 12...
1: A Sant Javier, Sant Javier, eh?
0: Sí, sí.
1: Sant Javier, Múrcia.
0: Això, per això dic. Sí. Sant Javier, com hem dit que era el de Sant Javier, esto está en Múrcia. El 12 de juliol, a la ciutat de València, a la mítica sala 16 tonelades.
1: Aire acondicionado.
0: Aire acondicionado. Sí, senyor. I el dia següent, el 13, com molt bé deia la meva companya, on estaran?
1: A la sala 2 de l'Apolo, Barcelona. Aire acondicionado.
0: Aire acondicionado. El aire a favor y los Warantriti dando lo mejor que tienen. Això esperem, perquè són una banda, un matrimoni...
1: Bueno, és un duet, sí.
0: Sí.
1: Michael i Tanya Trotter.
0: Que també estarien en una línia semblant a la de Ghost Hounds en quant a combinació de... És una banda que surt sempre en els, diguem-ne, les informacions de música country. I ells... aquesta parella, aquest matrimoni negre de War and Treaty, el Michael i la Tanya Trotter, sempre ho assenyalo quan és una banda de country con un cantante o un intérprete negro, perquè, cuidado. No, sí que es diu. Que...
1: No, jo no et retrec res.
0: No, tu no deixes de fer-ho. Doncs això, barregen aquest so o aquesta tendència country amb rock, amb soul, molt de soul, i és una oferta realment interessant. El que passa que nosaltres, ja aquesta nit, ja que estàvem, vam dir, hòstia, ens va agradar moltíssim una versió que vam fer dels intèrprets de country rapent homenatge als Stones, ara farà un parell de temporades, i The War and Treaty estaven en aquest àlbum fent una versió que ens va encantar. Acompanyant els Brothers Osborne, The War and Treaty van ajudar a perpetrar un tros de versió desde la visión de la gente del country, pero vamos, con mucho rock and roll, de aquel clásico, pues que nada más y nada menos los Stones lo dijeron claramente, esto solamente es rock and roll, pero es que a mí me gusta. Señoras, señores, it's only rock and roll, but I like it. Brothers Osborne y The War and Treaty.
2: If I got any whiskey.

0: Doncs això, It's Only Rock and Roll.
1: Una tremenda versió, eh?
0: Sí. Ens va
1: deixar com es diu allò? Corpreses, no?
0: Corpreses, esma perdudes i baliga balagues,
1: ara.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: I ara, doncs mira, ara ja ens deixem de banda una miqueta durant una estona als Stones, però potser algú podria dir, però no del todo,
1: no. Perquè
0: ens en anem a la pèrfida Albion.
1: Sí,
0: també
1: senyor.
0: Ens anem al Regne Unit.
1: Amb un duet britànic. Una parella.
0: Que venen d'Essex.
1: Sí, senyor. Una parella que crec que és parella a la vida real.
0: Efectivament, ja és, diria, que la tercera parella aquesta nit de...
1: Sí.
0: És un 3 de 6, el 50%...
1: Avui un dels trios no ens està funcionant, eh?
0: Estem clàssics.
1: Totalment.
0: És que d'aquí poc ve el papa.
1: Avui tens raó.
0: D'aquí poc ve el papa i hem de...
1: Per cert.
0: Digues.
1: Escolta Hotel Blues, eh?
0: No, és que vindrà aquí.
1: Dormirà
0: aquí, eh?
1: Jo no vull ara...
0: I per això, sí, nosaltres seguirem a la nostra, però, clar, algunes coses sí que volem... I, escolta, li direm... Su Santidad, perquè li pots dir en castellà, perquè com és hispano, i a més és de Chicago, és que, clar...
1: Clar, és que com vols que no escolti Hotel Blues,
0: amigo,
1: per l'amor de Déu?
0: Lion, és, no? El papa Lion. León. Doncs això, que li direm... Mire, l'altre dia pusimos 3 matrimonios, escucha que funcionen de verdad, León.
1: En casa y en el trabajo.
0: Sí.
1: Porque trabajan juntos, además, León.
0: Pero concentrados en lo que es el trabajo, no se están, de cosas del rock and roll.
1: No barregen las cosas, León.
0: No.
1: Están por lo que se tiene que estar.
0: Ni se dejan llevar por la... digamos, por el vicio del mundo del rock and roll ni de las...
1: No.
0: Y esta gente, mire, León, uno de ellos eran de Essex, Inglaterra, usted no sé. Si ha estado, pero... Y el matrimonio lo componen ella, que se llama Grace Bond, llámame Bond, Grace Bond. Mola, dir-se així, també.
1: Ostres.
0: Que s'encarrega de la part vocal i de la mandolina i el violí. I el senyor Aaron Bond, que també s'encarrega, comparteix les tasques de vocals, amb la guitarra. I és una banda que porta uns quants anys acaparant els premis Blues Music Awards. Brit Awards.
1: Diuen els... Ara me'n recordo, però sí.
0: Ho he vist abans per aquí,
1: Brit,
0: eh?
1: No sé què, sí.
0: UK
1: sí.
0: Blues Awards.
1: UK Blues Awards.
0: Doncs ell ja 3 victòries consecutives com a banda de l'any. Cuidado con esto. I combinen el...
1: Acaben de ser pares, eh?
0: Ah, també, sí, un nen que es diu Bobby.
1: Al març.
0: Com aquell local que ens agrada.
1: No, és en honor del local.
0: Home, igual... Ah. Igual va sorgir d'allà.
1: Igual l'amor va sorgir.
0: Igual foren
1: a
0: Little Bobby, que
1: ja
0: de fet és com s'hi refereix el guió, Little Bobby, sí, el pequeño Bobby.
1: El pequeño Bobby.
0: Por algo será. Bueno.
1: Montse cada dia fina més,
0: És una fina. Cosa... A més, avui ho podem compartir amb l'audiència.
1: Sí.
0: Avui venia amb ganes de jarana.
1: Sí.
0: La Montse
1: ja
0: ens ha dit,
1: sí.
0: Ja teniu el guió aquí. Molt bé. Doncs el guió, en comptes d'estar en ordre, l'hem de buscar nosaltres.
1: Escampi qui pugui.
0: Ens ha dit, tota la informació que necessiteu està aquí. Ara.
1: Escampi qui pugui.
0: Espavileu una mica per trobar-la, perquè no us ho heu ordenat.
1: Ara, bona xitxa, eh?
0: Sí.
1: Les coses
0: sí.
1: Com són, eh?
0: Sí.
1: Hi ha vegades
0: sí.
1: Que... És com si dius que no t'entendo la letra, Montse, no, però avui bona xitxa.
0: No, ha fet una
1: avui
0: cal·ligrafia
1: posat aquí
0: de
1: quadernillo
0: rubio, cuidado.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí. Lletra lligada, ho ha fet molt bé.
1: Sí, senyor.
0: La qüestió és que la banda es diuen When Rivers Meet, When Rivers Meet, i dèiem, fa aquesta barreja entre el blues, el rock, fins i tot jo crec que li foten una miqueta de western, i ara acaben de llançar un nou single que es diu The Script.
1: Un avançament del seu proper treball, un proper treball que es titula Rhythm, Rust and Static.
0: Sí, senyor.
1: Que presentaran aquest estiu per la pèrfida Albion.
0: Ah, efectivament. I nosaltres no els havíem escoltat, però les referències a aquests 3 triomfs consecutius en els UK Blues Awards... Aquest veure que és un format no habitual i que, per exemple, diuen, entre d'altres coses, ells mateixos, que When Rivers Meet mai s'ha, diguem-ne, guiat per les normes de la indústria musical. Això ho diu el mateix Aaron Bone. I estem orgullosos de continuar el nostre i fer el nostre propi camí, i The Script és un manifest que ho demostra.
1: Compte.
0: Amigo, The Script és el tema, òbviament, que escoltareu a continuació.
1: Va por ti, León.
0: Va por ti, Lion, Lion King. I que servirà per fer l'entrada d'aquesta banda, When River Smith, a l'Hotel Blues, com pinta de que los vamos a escuchar más veces.
1: Venga.
0: Nosaltres pensem que sí. A veure què en penseu vosaltres.
1: Que se van a quedar, hombre.
0: Senyores, senyors, When River Smith, en el seu debut a l'Hotel Blues, i aquest, The Script.

0: a mi una cosa és que la Montse em posi el guió desordenat totalment, i una altra cosa és que acumulem temes que avui acaben així, saps? Que estàs esperant que... I acabau.
1: Explosiva parella britànica, no? Aquesta, Wen Rivers-Mitch?
0: Sí, senyora. Sí, senyora. Déu-n'hi-duret. Déu-n'hi-duret. I ara avui ens endinsarem o començarem a entrar en una, jo diria que avui, bueno, lleugera secció americana, amb l'ajuda d'una senyora que no fa dos dies que està en negoci i que havia picat a la porta de l'hotel més d'una vegada, i al final hem dit, escolta, anem a fer-li cas perquè, bueno, una senyora ja amb una certa experiència se l'haurà d'escoltar. L'hem escoltat i hem dit, maja, un tot, i com és que no ho havíem fet abans? Bueno, es tracta de la senyora Florence Dorr, que ha combinat...
1: Nascuda a Nashville, diguem-ho tot.
0: A Nashville, Tennessee. I que ha combinat sempre la seva carrera acadèmica i la seva carrera musical.
1: Jo que és una professora de literatura, no?
0: Professora de literatura.
1: Doctorada,
0: sí,
1: de literatura estadounidenca.
0: Como me hubiera entrado la Celestina con según qué profe.
1: Hombre,
0: amigo,
1: hombre.
0: Y no con el hermano Balbino y su puta madre.
1: Hay que buscar a quien te lo transmite.
0: Ara. Bueno, aquesta senyora, doncs, com dèiem, de Nashville i resident a Chapel Hill, on fa de professora, de fet,
1: sí.
0: I presenta un nou àlbum que es diu Hold the Spark, produït per Don Dixon, un tio productor de Rem, per exemple, i que combina el rock d'arrel americana, potent, amb una veu rica i amb uns plantejaments que, a més d'un, ens sonen familiars. El disc, a més, hi ha la participació... mira, León estarà contento. En el disc hi participa son marit d'ella.
1: Home.
0: Amigo, hoy estamos... Vamos, Quicos, quicos.
1: Catòlicos, apostòlicos i romanos.
0: I romanos, sí, senyor.
1: Que no marranos.
0: Su marit d'ella, algun romano marrano... Bueno, alguno. Alguno no marrano havia, també. En l'actualitat, todos mis amores para Roma... bueno, i en la història també, òbviament. Doncs això, participa el seu submarit d'ella.
1: Submarit d'ella.
0: Bill Rigby, que ha participat o ha col·laborat amb artistes com Steve Earle, per exemple. Jeremy Chatzky, que ha participat amb Ronnie Spector, col·laborat i Bruce Springsteen. Chris Masterson, Masterson, que també ha participat amb Steve Earle i amb The Mastersons. Mira, ell es diu Masterson i fa una banda i com li diu? The Mastersons.
1: Home, vull dir, li ha costat,
0: A més de també col·laboracions en aquest àlbum de Jason Wilber, un home que havia participat en treballs de John Prine, de l'enyorat John Prine, Mitch Easter, col·laborador habitual de la banda Let's Active, Robert Sledge, de Ben Folds Five, i les germanes Bonnie i Eleanor Whitmore com a coristes. El disc ha estat editat per Propeller Sound Recordings.
1: Diu la crítica que aquest disc...
0: La crítica és una senyora del meu barri, però aquesta és una senyora.
1: Sí, no, però
0: sempre està al balcó i et diu...
1: No fem servir
0: el
1: sobrenom de la teva veïna,
0: no.
1: Sinó que la crítica musical considera que aquest disc farà feliç a qualsevol fan del bon rock americà. Steve Earle, Tom Petty o John Mellencamp són clares referències. Ojo al dato.
0: Ojo al dato.
1: Ojo, sí, al dato.
0: Doncs ni més ni menys. Jo crec que ens ha convençut també perquè no hem pogut deixar de reparar amb que quan vam posar el tema que escoltareu a continuació, que si no m'erro és el que obre aquest nou àlbum Hold the Spark, allò vam començar... Nosaltres quan escoltem un tema abaixem el cap així, saps?
1: Sempre.
0: I vam dir... Vam aixecar el cap i vam dir, si no... I ja sabíem de què parlàvem.
1: Clar que sí.
0: És que la sombra de Tom Petty és molt allargada i molt enyorada. Senyores, senyors, presentació de Florence Dorr a l'hotel, i aquest és el tema que obre el seu Hold the Spark i que sona tan bé com aquest Sunset Road.

0: Així s'acaben els temes, collons, amb un fade out, saps? O sigui, sí, cap a baix, tranquil·lament.
1: Escolta, Florence, força bé, eh?
0: Florence, ha venido también para quedarse, em sembla.
1: Florence, eh? Dor, Déu-n'hi-do.
0: I a més, a la banda hi ha el seu submarit d'ella, amb la qual nosaltres som molt partidaris d'això.
1: Sí, eh? Sí, avui Lion deu estar contentíssim.
0: Estic pensant en aquesta... que igual per quan vingui Lion podem fer un programa especial. Celibato Blues.
1: Estaria molt bé, eh?
0: Celibato Blues.
1: Estaria molt bé, eh?
0: Clar que sí, escolta, i busquem que n'hi ha exemples. Sempre estem amb allò de...
1: Segur.
0: Ah, los enfants terribles, no?, del rock and roll. I, ai,
1: que,
0: la,
1: no, que no, que no.
0: No, escolta, es pot fer rock and roll
1: i
0: anar i preparar el sopar entre els dos,
1: clar,
0: seure amb el tovalló ben posat, tot.
1: Clar que sí.
0: Si et ve un gas... Així,
1: ara,
0: amb la maneta...
1: Ara, com has fet, ara,
0: eh?
1: ara.
0: I no, tal,
1: sí,
0: no, el rock and roll no, eh? Perquè ja tenim una edat i ja, escolta... També us haig de dir una cosa.
1: Què?
0: Això, avui, les meves intervencions les estic fent des de un lavabo del Palau Sant Jordi. Això és una festa, eh?
1: Sí, sí.
0: Això és una cosa, mare de Déu, senyor...
1: A Madrid es veu que ho va petar, eh?
0: No, és que Eric Clapton porta un rotllo que és que arrasa, eh? Jo no sé com estaré demà. Una energia i una cosa que flipes, eh? Cuidado con Eric Clapton, que t'arrasa. Oh, madre mía. Bueno, la qüestió, que ara no anem amb Eric Clapton, d'aquí una estona ja en parlarem.
1: Sí, sí, tot arribarà.
0: Però sí que anem amb un senyor... Bueno, amb dos senyors. Amb un senyor que ja és una peça bàsica... en el taulell de joc de l'hotel des d'allà fa uns anys, que ens va fer patir una miqueta...
1: Ho va passar malament.
0: Sí, un tio que ho ha patit... Jo m'imagino que ho ha patit tota la vida, però que fa un parell d'anys, més o menys, va arribar quan va fer ja el gran pet. I, bueno, l'ha servit, aquest pet, doncs per, bueno, per cuidar-se, per deixar-se cuidar... I per ressorgir i tornar a destacar com un guitarrista, un vocalista i un músic impressionant com és el senyor Marcus King.
1: Marcus King, que llença el que seria la segona part del seu darrer treball, no?
0: Sí, és una miqueta... Jo no m'he aclarat gaire amb tot això, perquè, a veure, el Marcus King i la seva banda, de Marcus King Band, van publicar, el passat 1 de maig, el seu darrer projecte, Darling Blue, No Room for Blue. La segona part, com molt bé deies, de l'aclamat àlbum Darling Blue, que es va publicar fa uns
1: mesos.
0: A
1: la tardor.
0: Això mateix. Doncs aquest àlbum de 12 temes, gravat per la banda als Capricorn Studios, ja està disponible a totes les plataformes i tal, i un àlbum que reflexa els altibaixos mentals de Marcus King, reflexant el seu amor per les muntanyes Blue Ridge i el seu estat d'ànim abans i després de conèixer la seva s'adona d'ell, Leon Vaporti, Braille. Que sembla allò, los puntitos esos que leen los ciegos. Profunditzant...
1: És en va, crec. El del llenguatge per a persones sense visió.
0: És que jo no el controlo.
1: Braille, sí. Crec que és A, bra, no
0: sí.
1: Bri. Això, aquí posa bri.
0: Però jo què he dit?
1: Braille.
0: Però jo què he dit? Clar, perquè com es pronuncia això?
1: No ho tinc molt clar.
0: Braille.
1: No ho tinc molt clar.
0: I com es diu el còdic aquell? Braille.
1: Sí, però en va.
0: Hi ha un del meu barri que li diu Braille.
1: Això sí, sí.
0: Pues ja està.
1: Però ella és Briley.
0: Sí, però com... Briley escrito. Com se pronuncia?
1: Ja, però vull dir, deixem-ho clar.
0: No.
1: Si tu dius com el codi, no és com el codi,
0: sí,
1: perquè
0: si
1: hi ha un
0: dic,
1: canvi
0: mira,
1: de lletra.
0: Briley.
1: No, però s'escriu diferent, home.
0: No, però mira, Briley. Si jo et dic Briley, en què penses? En el codi.
1: En coses lletges.
0: Da Vinci. Saps? O sigui, la cosa va així. Vale. La senyora del codi, que és la dona, una tipa estupenda i meravellosa, que l'ha salvat, com aquell qui diu, el senyor Marcus King. Doncs, profunditzant en aquest univers de Darling Blue, el senyor Marcus King continua narrant la seva història des de l'altra cara de les addiccions, les temptacions, el desamor... amb No Room for Blue, o sigui, hi ha aquesta ampliació. Són dos àlbums, cuidado, eh?
1: Dos.
0: Ah, aquí està. Des del bluegrass, el country, el blues, el heavy rock, la música americana, hi ha de tot en aquí. I a sobre incorpora, doncs, aquesta versió extesa, temes amb col·laboracions, com per exemple un dels temes més aclamats d'aquest Darling Blue, aquell Delilah, que em sembla un tema brutal, era aquell amb la introducció a piano tal, i que acaba amb tota la banda, doncs aquest tema ho fa amb Billy Strings, que és una miqueta com la salsa que tots ponen, però tocando la parte más mainstream. A mi Billy Strings, vale, bien, vamos allá.
1: Però tens les teves reserves.
0: Una miqueta sí, una miqueta sí. Billy Strings té un altre single amb Margo Price i no l'hem arribat ni a programar. Perquè, hòstia, no sé, té aquell punt massa comercial per mi. Igual hi ha algú ara que està carregant la seva arma oficial i tal per dir, ara quan salgues a la ventana de l'hotel te vas enterar.
1: Sí.
0: Bueno, escolta, mira. La qüestió és que aquest duet en aquí... Després hi ha una versió del Rambling Man de The Allman Brothers i, bueno, una sèrie de temes i fins i tot un tema en el qual hi ha una col·laboració amb un dels senyors de l'espectre de l'americana que més ens han agradat des de, jo crec que l'any passat que el vam descobrir, i un tio encara jove que no para de produir, de crear, de fer temes setmanalment pràcticament, un tio que s'ha buscat ja problemes per el seu posicionament polític. Òbviament, si està en Hotel Blues, ja sabem que nosaltres...
1: De quin peu calça?
0: Claro. I que és ni més ni menys que el grandíssim Jesse Wells. Doncs en aquest Darling Blue, No Room for Blue, del Marcus King i la Marcus King Band, podem trobar aquest tema que escoltarem a continuació amb la companyia de Jesse Wells i aquest tros de Somebody Else.

0: Marcus King, Marcus King i Jesse Wells, amb aquest magnífic tema que du per títol aquest Somebody Else, un tema que pot servir perfectament per acompanyar la lectura en la que, per exemple, Servidora està actualment i que us ho aconsello totalment, Els cims de la mort, en castellà, Los cerros de la muerte, del senyor Chris Offutt. Novel·la negra situada a... i que parla una miqueta de les gens de Kentucky. I tot passa a les muntanyes de Kentucky, assassinats, rencilles entre clanes familiars que viuen en llocs molt aïllats i tal, d'aquests cerros d'aquesta zona de Kentucky, i que us ho aconsello molt. És una trilogia, Los cerros de la muerte, La ley de los cerros i Los hijos de Shifty, com deia, del senyor Chris Offutt. Molt interessant, i si us acompanyeu de la música de la secció americana d'Hotel Blues, escolta, no necessitáis nada más.
1: Deixa'm dir la meva...
0: Jo t'ho deixo, però vamos.
1: A mi aquesta és la vessant que menys m'interessa de Marcus King. Entenc que ell té ganes d'expressar-se a través, a vegades, d'aquest tipus de cançons per l'etapa vital que ha passat i per tot el que ha patit i tal, però... Què vols que et digui? Marcus, jo a ti te veo en otro ámbito. I la prova és que en els directes s'acosta una mica això, però no vas als seus directes amb aquesta, diguem, tonalitat.
0: No, ni als seus discos. És un tema que està allà dins.
1: Sí, no, però a mi... Marcus, no. mira que et segueixo i tal, però a mi esto... No me mola, Marcus.
0: No, escolta, les coses s'han de dir com siguin, i si no t'agrada aquesta part de Marcus, doncs li dius i venga, i va i lo casques.
1: No. Així és. Vull dir, però és...
0: Quan s'ha de dir, s'ha de dir.
1: És una opinió, no li retrec.
0: Les opinions són com els culs, cadascun en té una.
1: Exacte. Vull dir, però a mi aquest Marcus King no m'enganxa.
0: Bueno, doncs escolta, millor que no t'enganxi, perquè si no, cuidado, eh? Perquè
1: inclús si m'avorreix una mica.
0: Se te sienta encima de la mano i després tienes problemes, per a que se despierte. Molt bé, t'has quedat a gust ja?
1: Sí.
0: Vale,
1: gràcies.
0: Vale, per continuar.
1: Gràcies.
0: Molt bé, doncs ara anem amb un senyor que hem anat estrenant els seus singles, i el darrer el vam estrenar no fa pas gaire. Un senyor que ve de l'americana, però que cada vegada li està posant una miqueta més d'electricitat i de rock and roll, però, clar, de rock and roll de la zona. Estem parlant del senyor Sam Morrow. El senyor Sam Morrow, del qual vam estrenar el seu primer avançament del que serà el seu nou àlbum. El seu nou àlbum, que es dirà Southern Boogie, i que es publicarà el 12 de juny d'aquest present any. Vam estrenar el primer avançament, que es deia Christen, i avui estrenarem el següent
1: Sam
0: single.
1: Sam Morrow, Austin, potser, Texas, està fincado por ahí?
0: Por ahí anda, sí senyor. Doncs el single que avui presentarem es diu Lucrecia, com la cantant aquella dels cabells de colors.
1: Sí.
0: Recordeu que aquest senyor, les vegades que l'havíem programat anteriorment, l'havíem programat amb singles només, i eren singles que ens captaven per la barreja aquella de country, funk, blues, de carretera, un rotllo ahí, pantanoso, i ens va fer molta gràcia. El vam estrenar, els singles aquells que anava publicant, i llavors ara el tio s'ha anat endinsant una miqueta més al que dèiem, li ha anat fotent una miqueta més d'energia, i està molt en la vessant del rock sureny.
1: Home, amb el títol de l'àlbum, Southern Boogie, no te digo más.
0: Amigos, ¿qué vais a esperar? Un tema de los que le gustan a Emilio Dragone de Marcus King? No, hombre, no. Ve més contundent.
1: Perdona, a mi hi ha temes de Marcus King que m'agrada moltíssim, Dic, aquest i altres temes.
0: Sí, si ho pots dir una altra vegada. Sí, si això em referia, per això, si ho acabes de dir.
1: No, si no t'agrada.
0: Ho has de dir. I la qüestió és això, que el senyor Sam Morrow, doncs, com dèiem, aquesta tendència per a rockear cada vegada més, a nosaltres també ens està agradant. Ens va agradar molt Cruising, que va ser el primer dels singles i d'avançament del que serà aquest Southern Boogie, i avui... Ja veureu, disfrutareu amb Lucrecia. Senyores, senyors, Sam Morrow i aquest Lucrecia.

0: doncs aquí l'heu tingut, Lucrecia, el senyor Sam Morrow, que nos promete Southern Rock per un tub amb aquest...
1: Sí, sí, està motivat, l'home.
0: Nou llançament que ens arribarà el mes de juny, que ho tenim ja a un mes, pràcticament a un mes vista. Hòstia.
1: Ho tenim a tocar.
0: I ho tenim, clar, això vol dir també que nosaltres també tenim a tocar quasi al final de temporada. Ens queda un mes i
1: sí,
0: poc,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, s'acaba el curs.
0: S'acaba el curs i hem de passar a veure l'avaluació, a veure què tal. I això vol dir que ja estem a prop de que la gran avaluació, la gran avaluació del comitè de temes dels Stones programats a programes de blues que es diuen Hotel Blues i que surten els diumenges a la nit i després un postcards d'Hotel Blues, doncs esperem que bueno, aquesta avaluació final, perquè nosaltres crec que hem complert i estem complint, pues, cuidado.
1: Vés a saber què resolen, eh?
0: A veure, perquè això mai se sap.
1: Perquè igual diuen no en forma de sanció, sinó com a recomanació us convé continuar posant els Stones.
0: Ja ho veurem, però mira que nosaltres també és això. Mira avui, quantes vegades ha sortit el nom dels Stones i els Stones.
1: I espera que no m'ha acabat, eh?
0: Amigo, perquè ara anem, pues això, a pagar la nostra penitència, a presentar el nostre projecte de fi de carrera, de los Stones, i aquesta nit ho fem amb un gran, gran clàssic. Un dels temes que potser van ser dels primers en sortir i en deixar clar que Mick Jagger era un tio que sí, que el blues, que las raíces y tal, pero que también estaba muy atento a todo lo que pasaba, y quan la indústria musical va començar a mirar cap a la música de discoteca, aquelles nits en Studio 54 a Nova York, tal i qual, Mick Jagger va dir, amigos, nos hemos de poner las pilas en este sentido, i utilitzar una harmònica de blues impressionant, hizo un hito de la música disco-rock.
1: Va captar el missatge i l'esperit.
0: Sí, senyors, amb lo qual, des d'aquell àlbum magnífic es deia Some Girl,

Doncs aquí els hem tingut, The Rolling Stones i aquest mític Miss You. Sugar Blue era, si no em falla la memòria, a l'harmonicista d'aquest tema, que se'l van creuar al metro i... Hòstia, Sugar Blue, ¿por qué no te vienes a grabar esto? I els hi va fer allò, pim-pam, estas coses que passen... en el mundo de la música i con los Stones aún más. Molt bé, doncs ara arribem a un moment que estàvem esperant des de feia molt de temps i el...

0: els músics implicats potser també ho estaven esperant encara més. I anem a parlar d'un projecte que es diu Funk Ranch Blues. Funk Ranch Blues.
1: És un projecte que porta el segell personal d'un tal Frank Swart.
0: Frank Swart, un home que va néixer i créixer a Boston, i que la seva formació musical va ser gradual. Fill de pares veterans de la Segona Guerra Mundial durant la Gran Depressió, que escoltaven jazz de big bands i bandes sonores de Broadway, però que la seva germana gran tenia una col·lecció de discos que déu-n'hi-do, Beatles, Motown, Chess, Stax, El Verano de l'Amor, després també cantautors i tal i qual. I llavors el senyor Frank Swart li va arribar Band of Gypsies de Jimi Hendrix a les mans, i allò, diguem-ne, li va canviar una miqueta encara més la visió de tot, i també es va interessar molt per John i Alice Coltrane, i l'època elèctrica de Miles Davis. El jazz també va entrar a la vida d'aquest senyor, i bueno, que van anar passant anys i anys, el tio va anar tenint diferents col·laboracions, participacions, bandes, llocs on tocar, influències musicals, i ha anat fent una llarga carrera.
1: Sí, sí, va arribar inclús a llogar un soterrani d'una perruqueria per muntar-hi un estudi de gravació.
0: Que li va dir Infierno.
1: Sí, sí.
0: Infierno li va dir anar en aquell soterrani. I un tio d'aquells de treballar i treballar i treballar, i que arriba aquesta feina fins als nostres dies, quan el 2017, un tio que s'anava desplaçant a diferents localitats, doncs va tornar a San Francisco, que era una localitat per la qual en la seva joventut també hi havia fet estada, i es va associar amb l'editor i productor Brian Brinkerhoff. Brinkerhoff.
1: M'agrada aquest nom.
0: Sí, i tant. Per llançar un segell que du per nom Need to Know, i un altre, Skunkworks Studios, i per desenvolupar el projecte que ara, com aquell qui diu, centralitza tota la seva atenció i la seva feina. Funk Ranch Blues. La qüestió és un tio que porta anys i panys donant pel sac amb els noms de les coses. També t'ho dic ara, eh? Cuidado.
1: Bueno, un tio peculiar, perquè a més ha tingut problemes de salut, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí. I no sé si alguna operació de cor, també,
1: sí, sí.
0: O algo així.
1: Sí, sí, algun tema, potser, d'estabilitat emocional.
0: També. Ha tenido de todo. Però, bueno, la qüestió és que arriba en aquesta etapa a partir del 2017 i comença una cosa molt, molt interessant, que és, pràcticament, gravar un tema setmanal.
1: Una passada.
0: Projecte Frank Wench Blues, que... insisteixo, gràcies per buscar-te aquestes històries, amb el guitarrista Rich Kirch, un altre també, figura clau en el món de John Lee Hooker, com a, diguem-ne, peça central, i un, diguem-ne, tota una sort de bateries que anaven rotant en aquest projecte. La qüestió és anar gravant coses.
1: Ell toca el baix, no? Habitualment?
0: Habitualment, sí, senyora. I llavors fa això, el que dèiem, 200 gravacions ja en catàleg, aquesta formació Funk Ranch Blues, i una llista de convidats que, cuidados,
1: brutal, tomba,
0: agárrense.
1: Tomba.
0: John Hammond, que el vam acomiadar fa poc, Sonny Landreth, Bieu Farcatouré, Mike Stern, Charlie Hunter, Fred Wesley, John Campilongo...
1: Jim.
0: No, però jo l'ho vull dir, John.
1: Ah, vale.
0: Tommy Castro, amigos, Duke Robillard...
1: Gent del jazz, veig, també.
0: És que té molta tendència cap al jazz. No en vano, el que dèiem al principi d'aquesta mini-biografia. John Coltrane, la seva germana Alice, l'època elèctrica de Miles Davis... O sigui que el tio ha anat afegint capes a la seva visió de la música. I ara tenim aquí un projecte que ha estat escalfant banqueta les últimes setmanes, però que ens sembla, hòstia, molt interessant. I, de fet, d'aquí poc podem estrenar alguna altra cosa d'aquest Funk Ranch Blues, perquè té una col·laboració recent amb Albert Castilla.
1: Imagina't.
0: O sigui, i el que tu comentaves, molt bé assenyalaves, aquesta tendència jazzística dins d'aquesta amalgama de sons i entre el blues, la música clàssica, el soul, però sempre, i molt il·lustratiu el que deies del soterrani aquell, perquè parece música sacada d'ahí, d'un soterrani, d'un laboratori. però amb un blues que no se l'acaba. Senyores, senyors, presentació a l'Hotel Blues del projecte Fangrange Blues, del senyor, com hem dit, del senyor Frank Swart i el seu col·laborador Jim Wader, i amb el que nosaltres el vam descobrir, que és aquest tema instrumental, que és un autèntic misteri i una autèntica rara avis, però con un blues, com decíamos, que no se lo acaba. Senyors, senyors, Fangrange Blues i aquest Tubes amb Tulex.

0: Interessant això, amigos. Sí. Cuidadito.
1: Escolta,
0: cuidadito.
1: En aquest tema hi col·labora Jim Vader. Jim Vader no era un membre de The Band?
0: No. No, a més, seria molt difícil que col·laborés, eh? Si fos un membre de The Band, no en queda ni
1: un. Jim Vader, guitarrista?
0: No, no.
1: Va treballar junto a The Band, eh?
0: Bueno, que trabajara con
1: ellos. Va substituir a Robbie Robertson.
0: Amigo, clar.
1: Amb la versió reformada de The Band, exacte.
0: Clar,
1: sí,
0: clar.
1: Sí.
0: No, no.
1: Un home de 74 anys. Si és el mateix del qual ha fet, diguem, col·laboració al projecte d'aquest senyor, el senyor Swart.
0: Senyor Swart.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí, té un so molt i molt interessant. Molt, molt, molt, de veritat. Amb la qual cosa, doncs això, estarem atents i buscarem aquest nou single amb el senyor Albert Castilla, perquè fa molt bona pinta el so d'aquest tio.
1: Deixa-la anar a l'Albert, amb la guitarra a la mà.
0: Mucha vàlvula.
1: El mal que fa.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs res, escolta, que seguim avançant i que ara ho farem amb un àlbum pòstum.
1: Sí.
0: Un àlbum pòstum d'un senyor que ens estimem molt, ens estimàvem molt.
1: Ens va deixar el desembre passat.
0: Ens va deixar el desembre. Dejó el mundo de la música huérfano, d'un dels guitarristes més, diguem-ne, silenciosos a nivell de soroll mediàtic, però imprescindible en l'escena del soul, del rhythm and blues i del blues de la música americana, que és el senyor Steve Cropper, membre fundador del Booker T en DMGs, la gent que li va posar la música a un fotiment de temes de la Motown, la gent que va acompanyar el senyor Otis Redding amb la composició i l'execució d'alguns dels més grans clàssics del más grande de todos los tiempos, com era Otis Redding, i un senyor amb els Blues Brothers i en la carrera en solitari sempre va ser un primer espasa i un tio elegant, un tio amb una presència i amb una soltura i, diguem-ne, solvència a la guitarra com n'hi ha hagut pocs en la història de la música.
1: I ell estava treballant en un nou projecte abans de deixar-nos.
0: Sí, perquè...
1: Si no estic equivocat...
0: Sí, sí, pots continuar tu, perquè la Montse me l'ha clavat.
1: El Legendari Music estava treballant en aquest nou treball, un treball que porta el nom de Watching the Tide, i el que ha fet ha sigut deixar un regal a tot el món, perquè, és clar, la relació de col·laboradors inclou, entre d'altres, a Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons i Ronnie Wood.
0: Sí,
1: l'àlbum, amb la seva totalitat, sortirà a la venda el proper 28 d'agost a través de Provo Carton Label Group.
0: Sí, senyor. I nosaltres avui tenim aquí el primer single estret d'aquest àlbum, i per això us deia, jo que estic aquí en aquest bany del Palau Sant Jordi, quin recinte més bonic, quina sonoritat més bona, el senyor Eric Clapton participa en aquest àlbum i va fer aquesta gravació amb el senyor Steve Cropper. I escolta, cuidadito como suena y como sonaba Steve Cropper, aunque fuera el final de sus días ya, y Clapton, pues casi, casi. Senyores, senyors, Eric Clapton, Steve Cropper i aquest Ticket First.

0: Amigos, cuidado con los abuelos, cómo se ponían. Sobre todo Steve Cropper, que ya no está entre nosotras. Y Eric Clapton, pues que bueno, si le dejas un sofacito y una guitarra y un poquito de espacio, cuidado, ¿eh?
1: Cuando calienta,
0: amigo.
1: Lo da todo.
0: Déu-n'hi-do, al màster definitiu d'aquest àlbum, encara el va poder escoltar. Steve Cropper ja estava ingressat a l'hospital on va morir al cap de pocs dies, però el productor li va poder entregar un CD i que el va escoltar, li va encantar i va dir: "Hasta luego, Mari Carmen." Pam. I ja va quedar satisfet. Però Déu-n'hi-do, hòstia.
1: Déjalo ir, li va dir, sí, déjalo ir.
0: Si veus la fotografia de promoció d'aquest single que està Clapton al costat de Steve Cropper, que ho van gravant, sembla que al propi domicili de Steve, que tindria un estudi, imagino, i tal, i hòstia, estava però molt cascat el pobret de Steve Cropper, i l'escoltes i dius: "Mira el cabron, tio, fa una imatge aquella de... d'allà i un fet caldo i tal", i l'escoltes i dius: "Hòstia, se reservava les energies,
1: ¿quién tuvo, retuvo?"
0: Que cabron, sí. Molt bé, i ara anem amb una banda que és ja clàssica de la casa, que va començar sent un rar avis dins de la música que corria en aquella època, estem parlant de l'any 2002, de Black Keys. Alguns deien que era punk blues, un so molt aspre, una cosa, bateria i veu amb guitarra, nada más. I van marcar una línia a seguir. Va haver-hi moltes bandes que van començar a imitar el so de The Black Keys i que han tingut una trajectòria en la qual, bueno, s'han deixat portar, diguem-ne, cap a terrenys molt mainstream, amb discos totalment obviables.
1: Han tastat altres coses, sí.
0: Sí.
1: I ara ja ho vam dir, no? Perquè
0: van tenir conflicte entre ells i semblava que la cosa s'acabava. I fa poc temps ho vam dir.
1: Sí, no, bueno, vam dir que... el grup, ells tornaven a fer directes des de feia ja, no sé si un o dos anys, no recordo, amb certa regularitat, i us dic jo que els directes són espectaculars,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: portaven una banda de recolzament d'una qualitat extraordinària, no? Ells dos eren els protagonistes, òbviament. Però, venga, vámonos al estudio a gravar. I què han fet? Bueno, pues recuperar las viejas sensaciones, ¿no? Ja ho vam dir quan vam estrenar el primer single, crec.
0: Sí, aquell no... Where There's Smoke, There's Fire.
1: Efectivament.
0: Es tracta del llançament del seu àlbum Pitches.
1: Pitches.
0: I que és un àlbum de versions d'artistes de blues, i que és una meravella, a més, artistes de blues que els hi molen amb ell i que ens agraden a tothom, també, clar. Bueno, els d'aquí de l'hotel, segur. Estem parlant de R.L. Burnside, de Junior Kimbrough, es fan acompanyar per un parell de guitarres, cuidar con ellos,
1: Jimbo Matthews i Kenny Brown,
0: amigos, i ells estan a tope, li afegeixen teclats, li afegeixen secció de vents, i hi ha uns temes brutals en aquest àlbum, i el que estrenarem avui, per aquesta hora ja totalmente bluesera, és una meravella, és una animalada de tema que du per títol Fireman, Ring the Bell, i que va fer popular el senyor R.L. Burnside. Senyores, senyors, Fireman, Ring the Bell, de The Black Keys.

0: I això que va, que se'ns va acabant i acabarem de la millor manera, eh? Perquè tenim un nou tema del que serà un nou àlbum, un àlbum que es dirà Blues Now, i que és de la banda Amigos, de Boston, GA20, i a sobre amb la col·laboració en tot l'àlbum del senyor Charlie Musselwhite.
1: Clar, vull dir, lògic, es retroben en un estudi de gravació aquells dos músics que van compartir escenari, un formant part de la banda de l'altre.
0: Sí, senyor.
1: Vull dir,
0: sí, senyor.
1: Grandíssima notícia.
0: Doncs grandíssima notícia. Així és, el 31 de juliol sortirà a la venda aquest Blues Now de la banda GA20 amb Charlie Musselwhite, i seran 10 temes produïts per Matthew, el propi Matthew Stubbs, guitarrista de la banda, i que reuneix un dels trios de blues jove més aclamats de l'actualitat, i el veteraníssim Charlie Musselwhite, que és una figura llegendària i és un home que es manté
1: 60 anys de carrera
0: amb una forma impressionant, tot i la seva edat, i un blues que no se l'acaba. No volem dir gaires coses, només compartir l'alegria de dir, hosti, tindrem àlbum sencer d'aquesta combinació meravellosa, que GA20 cada vegada estan més consolidats, i que Charlie Musselwhite apunta maneres, este chaval, cuidado con él.
1: Sí.
0: Mira que te digo,
1: No le pierdas la pista.
0: Darà que hablar al grandíssim Charlie Musselwhite, als grandíssims GA20, encapçalats pel nostre estimat Matthew Stubbs, i que primer ja han publicat aquest primer single que ja te pone, vamos, de decir, quiero más, dámelo más y dámelo todo. Senyores, senyors, GA20, Charlie Musselwhite, Crazy Love.

0: senyores, senyors, que arribats a aquest punt, amb aquesta, con este gran sabor de boca que nos deja I aquest tant, primer avançament de GA20 amb Charlie Musselwhite. Amigos, esto promete mucho, amb lo qual nosaltres ens quedem tranquil·les, somrients, i us diem que fins la setmana que ve.
1: Sí, senyores, sí, senyores, sí, us esperem novament.
0: I no ha sido poco, eh?
1: Edició darrere edició.
0: Sí, senyor.
1: Doncs... Aquesta missió, anava a dir divina, però no, és satànica.
0: Sí,
1: satànica,
0: home, molt millor.
1: La qual el blues planeja sobre totes i tots nosaltres per donar-nos allò que estem esperant.
0: Això m'ha agradat molt. Senyor Medio Dragone, molt bona nit. I bona nit a totes. I ens trobem la setmana que ve. Hotel Blues.

0: Són les 12.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps en aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Recentment, a l'organista catalana Montserrat Torrent li van retre un important homenatge perquè acabava de complir 100 anys. I en el decurs d'aquest homenatge, entre d'altres coses, va declarar: la música és el millor medicament. Tot el demés falla a la vida. Ho ha dit molt bé, però nosaltres n'estem convençuts des de fa molt de temps i ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Sóc en Xavier, de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages. A veure si em poguessis posar el disc La Grange, del 7-7 Top.
1: És un disc original de 1973 d'una banda de Houston, Texas, formada el 1969. Sempre havien fet blues, rock, hard rock, però La Grange, que és el seu tema més popular, explica la història d'un famós bordell als afores de La Grange, una població de Texas. Descriu el lloc de forma suggerent, però ambigua per evitar la censura de l'època. Es va convertir en una icona de la cultura popular amb un riff de guitarra blues rock i la seva introducció parlada.
3: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the games. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Cocos. Avui hem començat realment potents amb Zeta, Zeta Top i La Grange. El seu tema més important, original de 1973.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de les Balears, d'Andorra i de Catalunya. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT. Sí, per al canal de ràdio de la tele. Moltes deixen a la teva disposició els podcasts dels programes perquè els puguis escoltar en diferit o descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Però de manera genèrica els trobaràs a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, també a YouTube, a Apple o a Amazon Music. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. I en els pròxims minuts, amb una altra de les cançons de culte, segons el llibre del nostre company periodista musical, Jordi Novell. Fem un fragment de tant en tant de les seves cançons de culte i avui anem cap al 1972, un any abans del que estava sonant fa un moment de Zeta, Zeta Top, per escoltar una meravella de Lou Reed que es diu Perfect Day. I ens diu en Jordi, era 1972 i David Bowie estava escalando a passos agigantados los peldaños que le llevarían al éxito internacional. Personificado en el andrógino Ziggy Stardust, el músico inglés dotó de corpus conceptual a la música glam, un estilo que no era otra cosa que la fusión del pop y el rock con la música de cabaret, añadiéndole un componente estético que flirteaba con la extravagancia. Hitos de la música pop como Life on Mars.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekender.

Velvet Day. Lou Reed, 1972. Recordes un dia perfecte? I després de Lou Reed, també molt de gust compartir amb tu la meva cançó especial d'avui. Dels Grateful Dead. Algú se'n recorda d'aquesta banda? Sí, el seu nom volia dir Mort Agraït. Es van formar el 1965 a Palo Alto, Califòrnia. I feien un folk rock molt influït per la psicodèlia de l'època. Aquest nom tan curiós de Mort Agraït prové d'un arquetip de conte popular trobat per Jerry Garcia, el guitarra de la banda, en un diccionari que explica la història d'un viatger que utilitza els seus últims diners per enterrar a un cadàver sense sepultura. Després, rep ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Per cert que Jerry Garcia moria el 1995 amb només 53 anys d'un atac al cor. Jerry Garcia, a Grateful Dead, creava una experiència única en els seus concerts en viu, com si fos un regal, perquè realment ho és. Desitjo que t'agradi aquest tema, Ripple, ondulació.

desitjo que t'hagi agradat tant com a mi, com a mínim. Em sembla realment agradable aquest Ripple, ondulació dels Grateful Dead, mort agraït. El component més popular de la banda, Jerry Garcia, va decidir el nom, com abans us hem explicat, quan va veure en un diccionari que explicava la història d'un viatger que utilitzava els seus últims diners per enterrar un cadàver que es va trobar sense sepultura. Ah, però després va rebre ajuda sobrenatural d'aquell esperit agraït. Aquesta ha estat la meva especial d'avui. Fa alguns programes la meva especial va ser aquesta. És una d'aquelles que l'acabar el programa, al quedar-me jo sol, la vaig poder escoltar 7 vegades seguides. Sí, m'agrada molt. És una cançó que va escriure Stephen Stills i és l'única, pràcticament, que van gravar Stephen Stills i Neil Young junts. Long May You Run.

I per aquesta ocasió, per aquesta única ocasió en la que Neil Young va cantar amb Stephen Stills una cançó que ell va escriure, es van dir The Stills Young Band. Bueno, ja sabeu que un dels nostres espais és aquell de la cinta de casset que estem gravant entre tots per fer un viatge fantàstic. Doncs resulta que, relacionat amb aquesta cançó, rebo un correu. Per cert, em sembla que avui encara no havia dit que si et vols posar en contacte amb el programa, que espero i desitjo que sí que ho facis, que m'expliquis coses, que participis en qualsevol excusa, has de fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Hi ha amics que també em deixen missatges al grup del Facebook dels seguidors d'aquest programa, que en són més de 40.000. Un grup que està ple de bons records musicals i de tota mena, però en el que potser hi faltes tu per fer els teus comentaris i les teves publicacions. Al Facebook, agrega't-hi al grup Cocodril Club. Allà ens trobarem sovint. I allà, l'amic Fran J. Garcia em diu: el teu programa, el Cocodril Club, ens ha alegrat ara l'última mitja hora del viatge. Ja no tenim ràdio casset als nostres cotxes, però encara sí que tenim ràdio CD, i que ens duri. Sí, perquè els nous em sembla que ja no em porten. Diu, de la cançó de Neil Young que has posat, en va fer l'Isidor Marí un molt bon cover per a Falsterbo Marí, que va dir "Aguanta fort". Ah, doncs t'ho agraeixo, Fran J. Garcia, per al nostre espai de les versions, perquè aquesta no la coneixia. És del 2001, d'un àlbum anomenat Cor de Crom. Aguanta fort.

0: aguanta fort. Amb el cor de crom brillant. I una de les frases de la cançó va donar títol genèric a l'àlbum, Cor de crom. Aguanta fort. Cançó original de Stephen Stills, que va gravar amb Neil Young i que va versionar Isidore Marie des del Solster Hotel 2001. Gràcies per aquesta proposta, amic Fran J. García. És una versió que no coneixíem. Algú va dir, a vegades, la vida es comporta com el vent, desordena i arrasa.
1: Gràcies per la ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.
3: Oh, se está viendo la radio.
2: Cocodril Club, amb Albert Malla. Oh.

0: S'aparta una mica de la línia musical del programa, que és bàsicament pop-rock, però de tant en tant sona Antonio Machín, perquè jo crec que forma part de la vida de molts dels nostres oients i que segurament a molts també els hi porta records dels seus pares o potser dels seus avis, com és el cas de la meva mare quan va ser entrevistada com a convidada de luxe del programa fa alguns mesos, quan ella va complir 93 anys. I ara sona Machín perquè hem rebut un correu de l'Enric Segarra que fa referència a això. Diu: ei, Albert, l'estiu del 1959, llavors jo tenia 10 anys, al mig de la plaça del meu poble, cada any aixecaven un gran embalat per les actuacions de la Festa Major. Quedava bocabadat al veure que en un dia ja ho tenien llest. L'últim dia, a mitjanit, va actuar Antonio Machín. Deixaven entrar a tothom. I com a la teua mare, vaig tindre un gran record d'ell, sobretot amb la cançó Angelitos Negros.
1: Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros.
0: Gràcies per tot el que fas. Postdata. Encara hi ha algú que posa postdata, això també ens rejuveneix. Adjunto el programa del dia de l'actuació perquè no tiene pèrdida. I en el programa deia: a les 23:30, el famoso cantor Antonio Machín presentarà en el Entoldado con su magnífico conjunto y orquesta Cha Cha Cha el grandioso espectáculo de variedades Cuba y España, que tantos éxitos ha obtenido. Espectáculo tolerado para menores. Al finalizar el espectáculo se celebrará un lucido baile de noche. Doncs tens raó, Enric, el programa no té pèrdua. Clar, és un programa del 9 de setembre de 1959 i d'un poble que és Vilanova de Bellpuig, de 1.100 habitants, al Pla d'Urgell. Però permetem que recordi un fragment de l'entrevista que li vaig fer a la mama. I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
2: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
2: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
2: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaria contigo.
0: No, no, així no, cantada.
2: Toda una vida estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
2: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens venia molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó. Ai, sí, toda una vida. Però podríem escoltar un altre del Machín que em va descobrir el genial radiofonista Luis Arribas Castro, també conegut com Don Pollo, aquell boig meravellós que ens deixava al febrer del 2006 i que va conèixer personalment a Machín. El va tenir moltes vegades al seu programa als anys 60.
1: Me estaría contigo.
0: Machín va néixer a Cuba el 1903 i moria a Madrid el 1977. La cançó preferida de Rivas Castro era Amar y Vivir. Ell es va quedar amb una frase de la cançó que diu: de lo que pudo haber sido y no fue. I la utilitzava per qualsevol concurs, enquesta. Per exemple, deia: en què treballes i amb què t'hagués agradat treballar? El resultat normalment era bastant penós perquè la majoria de la gent no treballava amb alguna cosa que li agradava, és a dir, que treballaven només per diners. Això ens feia pensar nosaltres que érem uns autèntics privilegiats de poder treballar amb el que ens agrada i passar-nos-ho també, no? Bueno, però aquesta cançó, Amar y Vivir, quan la va escoltar Antonio Machín el 1947, va quedar impressionat. Era una cançó escrita per Antonio Velázquez i Machín li va comprar els drets per publicar-la.

0: Ai, de lo que pudo haber sido y no fue. Suposo que alguna vegada també ho has pensat, eh? Gràcies, Enric Sagarra, per el teu correu.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Ah, encantat de la vida. Gràcies per la teva fidelitat al programa, si ets dels primers, si ets dels veterans oients, i la benvinguda més cordial si acabes d'incorporar-te, si algú t'ha recomanat que ens escoltis, perquè s'ha imaginat que et podria agradar el programa, per si ens has descobert com per casualitat, remenant el dial de la teva ràdio, el teu sintonitzador, o navegant per internet. A Tortosa sempre hem tingut molts oients, i durant molts anys, potser 10, vam compartir el final de la Festa Major de la Cinta al setembre amb el nostre espectacle Cocodril Club, amb aquest programa de ràdio en directe adaptat a sessió de ball. Llàstima que ara fa temps que no tenim, que no ens conviden a aquesta gran oportunitat. Bueno, doncs, des de Tortosa, precisament, ens escriu la Cinta, que ens diu: m'agradaria escoltar qualsevol cançó de Camilo Sest. Home, jo primer he de tenir un record maco per Camilo, perquè quan ell estava en plenes facultats, als anys 80, amb una veu prodigiosa, va venir en dues ocasions a participar i a cantar en directe, desinteressadament, a unes festes que vaig organitzar del meu programa d'aquell temps, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. Va ser sempre molt professional. Camilo havia nascut al Coll el 1946 i ens deixava a Madrid el 2019, bastant jove, no era gaire gran. Bueno, Cinta, Tortosa, com em dius qualsevol de Camilo Sesto, doncs a veure, no sé, pensant en aquesta d'Antonio Machín, la de Camilo que escoltarem, Algo Más, té alguna cosa a veure, no? Bueno, no ho sé, sobretot per aquella frase que potser també has pensat alguna vegada: si te hubiera conocido ayer en vez de hoy, o mejor, unos años atrás.

algo más. Camilo VI, original de 1973 per la Cinta, Cinta López de Tortosa. I començo l'espai del casset ficant cullerada. Aquesta cançó no és original d'ell, però gairebé que m'agrada més que l'original. No face, no name, no number.

No Face, No Name, No Number. La versió original és de 1967 i Brian Ferry la va voler versionar i publicar el 2010 en el seu àlbum Olympia. El líder de la banda Roxy Music, nascut a la ciutat de Washington, però no dels Estats Units, d'una ciutat del Regne Unit que es diu també Washington. Era una versió d'aquell grup mític anomenat Traffic.

Em sap greu, perquè els hi tinc molt de carinyo, als Tràfic, però jo crec que la versió de Brian Ferry que escoltàvem fa un moment és molt millor que la seva versió original. Allà a Tràfic estava, per exemple, Jim Capaldi i Steve Winwood. I de les seves etapes en solitari, de Jim Capaldi, m'agradaria recuperar, encara que només sigui un momentet, el tema amb el que jo el vaig descobrir en solitari.

0: No, no va ser una cançó molt coneguda, però alguns cocos me l'han demanat al llarg de la història del programa. El seu autor, intèrpret Jim Capaldi, tampoc va ser molt famós. Havia nascut al Regne Unit el 1944, va tenir una carrera de més de 40 anys i se'n va anar, malauradament, al gener del 2005. Però us comentava que a Traffic també hi havia aquell nen prodigi, Steve Winwood. Després, en solitari, va fer cosetes com aquesta, que és una d'aquelles cançons que també podria formar part de l'espai en el que et demanem cançons que et donin bon rotllo. While You See a Change. Una cançó que ve a dir, mentre vegis una oportunitat, aprofita-la, que a vegades el tren només passa davant dels teus nassos una vegada, i si el perds i et quedes a l'andana veient com marxa, se't posa una cara de gili. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Mallà.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de que tu, avui, també, a l'iniciar aquesta nova hora, estiguis en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio. En nom de l'ofici. I tant de bo que aquí al Club dels Cocos t'hi trobis molt a gust. Algú va dir... La vida, aquesta m'agrada especialment, la vida no consisteix en esperar que passi la tormenta, no, sinó en aprendre a ballar sota la pluja. Ah, la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Quina és la teva?
3: Hola, que soy José y llamo desde Andorra. Era para ver si podíais poner una canción de Demi Rusus, El Señor de las Moscas. Se la dedico a Roger.

0: Lord of the Flies. El senyor de les mosques. Una cançó que ens està agradant molt d'escoltar-la, jo crec que per segona o tercera vegada només en tots aquests anys de programa, més de 32, i que no va ser gaire famosa. Va ser de les primeres de Dennis Russo en solitari, després de deixar els Aphrodite Child, els fills d'Afrodita, al costat de Vangelis. Hi ha una novel·la amb el mateix títol, El senyor de les mosques. La cançó diu: donaries la teva ànima al diable per tenir a l'amor de la teva vida. I dins del terreny de les curiositats, que ja sabeu que a mi m'agraden molt, hi ha una cançó que es diu igual, però que no té res a veure, dels Iron Maiden. Sí, aquesta també és El senyor de les mosques. Estem escoltant en directe. El 1995. Es diu igual, però no té res a veure amb la de Dennis Russo, que, per cert, es va casar 4 vegades. Moria a Atenes el gener de 2015, als 68 anys. Iron Maiden és una banda britànica de heavy metal que es va formar a Londres el 1975. Quin escàndol, no? Bueno, només una miqueta perquè t'espavilis. Què tal, Coco? Com ho portes, això?
1: Això és Cocodril Club.
0: Però on està el piano? Montse, tu saps on està el piano? O saps què és això que estem fent?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Moltes gràcies. Ah, mira! Aquí està el piano, per recordar-te que el programa s'emet per 125 emissores arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, en diferents dies i horaris, per la FM i algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la TDT. Sí, per la tele. Per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub@gmail.com. I si has fet tard, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Ens trobaràs, entre d'altres llocs, a les plataformes iVoox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music. No perdis la sintonia. Ah, i participa, que això ho fem junts. Per casualitat, saps quin va ser el primer disc que et vas comprar? M'agradaria compartir-lo amb tots els cocos. És que aquell primer disc, quan la música costava diners, es valorava molt més. Quan no et podies comprar totes les cançons, tots els discos que t'agradaven i havies d'escollir només un o dos... I a l'arribar a casa sabies que aquella cançó que tant t'agradava la podies escoltar tantes vegades com volguessis. Ah, això no s'oblida mai, oi? My Music, la teva música, el teu primer disc. Si no te'n recordes del primer disc, digue'm el primer que recordis que vas tenir a les teves mans. En qualsevol format, en vinil, en casset, en CD... Digue-m'ho per correu electrònic, com ha fet en Xavier Junqué, que diu: el meu primer disc va ser el single Venus, de Shocking Blue, però me'l van comprar per a regalar a un company el seu aniversari. O sigui, et van comprar un disc perquè el regalessis. Diu: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Ah, però això ho comentarem després.

Bueno, Vines va ser realment un fenomen. Primer, no és habitual que les llistes de supervendes del Regne Unit i dels Estats Units, que són els dos països que històricament sempre han marcat tendències, sigui número 1 un tema que no ve de cap d'aquests dos països, sinó dels Països Baixos. Però això va ser el 1969 i la cançó encara avui dia omple la pista del cocodril quan fem les nostres sessions, quan fem aquest programa adaptat a sessió de ball, i la ballen i la canten fins i tot els més joves. És un tema absolutament rodó d'aquest grup de La Haia, dels Països Baixos, Shocking Blue, que vol dir blau impactant, amb una vocalista molt carismàtica, Mariska Veres. Als Estats Units va ser número 1 3 setmanes consecutives. Va ser una passada. Va ser el primer disc holandès que ho va aconseguir. I en aquell 1969 va vendre més de 5 milions de còpies al món. La vocalista Mariska Veres moria de càncer el 2006 amb només 59 anys. Molta gent va descobrir aquesta cançó amb la versió que el 1986 van fer les noies del grup Bananarama.

Bueno, eren arranjaments adaptats a aquells anys 80. No estava malament, però nosaltres preferim la versió original, que és la que sempre hem punxat i continua triomfant i omplint pistes. Sí, aquesta va ser molt coneguda, però segurament el que pocs cocos deuen conèixer és una versió que es va fer en castellà per un grup que normalment no gravava, un grup de Barcelona que es deien Los Tops. Era un grup d'acompanyament per directes, però van fer una excepció en el seu repertori i van gravar un únic disc per versionar en castellà Venus.

I la cançó diu... Mai et casis amb un ferroviari. Ell t'estima només de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. No us enamoreu d'un ferroviari. Si ho fas, oblida-ho, si pots. Estàs millor sense ell. No, no, no. Ell t'estima de tant en tant. El seu cor és el seu nou tren. No, no, no. En fi, que la cançó adverteix sobre les dificultats d'estimar algú, la passió i el temps del qual estan dedicats a la seva feina, al ferrocarril. El que no sabien quan van fer aquesta cançó és com estaria Rodalies. Llavors la cosa es complica encara més, no?

Sí, sí, sí. Aquesta cançó històricament ha agradat molt als cocodrils, als seguidors, als fantàstics oients d'aquest programa. Never Marry a Railroad Man. Però tot això ha vingut perquè l'amic Xavier Junqués diu que el seu primer disc, doncs, el va tenir unes hores perquè li van comprar perquè el regalés a un company seu per al seu aniversari. Però continua el seu correu, diu, dient: molt més tard sí que vaig comprar el meu primer disc. Era el long play de Supertramp, Crisis? What Crisis?

I en Xavier Junqueras diu que bàsicament es va comprar com a seu primer disc per ell aquest àlbum de Supertramp, Crazy's What Crazy's, diu, només per escoltar Another Man's Woman, que sonava a Informe Semanal a la tele. Home, no és que sonés, és que aquest programa, que si no m'equivoco continua sent el més veterà de televisió, que va començar el 1973, utilitzava la part final que ara tots estem esperant com a sintonia, que no deixa de ser una raresa, perquè a les televisions en general tenen pressupost per composar o per encarregar que composin músiques exclusives no comercialitzades, no? Però eren altres temps i vam pensar que per Informe Semanal quedaria molt bé el ritme de Supertramp en el final d'aquesta cançó, Another Man's Woman. Per altra banda, és un dels primers àlbums que vaig poder presentar per ràdio, la mítica Ràdio Club 25, que de tant en tant ens donàvem el luxe de posar tota una cara sencera de long play, sense dir res i sense publicitat. D'això, doncs, com de quasi tot, ja fa molt de temps, Més de 40 anys. Ah, però això m'agrada, com si fos la primera vegada que l'estic escoltant.

disc és de 1975, però llavors els discos duraven molt més, eh? Jo el presentava gairebé com si fos novetat, el 78. Gràcies per col·laborar, Xavier Junqué. Si te'n recordes del primer disc que et vas comprar, digue-m'ho, que el compartirem, eh? I si no te'n recordes, digue'm el primer disc que recordis, en vinil, en casset, en CD. Des de Badalona, en Josep Maria ens diu: hola, Albert, el meu primer disc regalat va ser un d'Engelbert Humperdinck. Me'l va regalar la Pepita, una senyora entranyable, soltera, que vivia amb la seva mare i veïna nostra al Raval. Després ens vam traslladar a Navas i venia pel meu cumple i em portava regals com còmics i discos d'Engelbert Humperdinck i Elvis Presley. I em feia uns petons sonors que els escoltaven tots els veïns. Jeje, que en pau descansi, la senyora Pepita. Una abraçada a tots, Josep Maria Badalona. Interpreto, tu no m'ho dius, però interpreto que tu eres molt jove i si et regalava discos d'Engelbert Humperdinck segurament era perquè li agradava a ella. Més que tu, no? Que potser ets un nen. El tema més famós d'aquesta gran veu va ser aquest que està entrant, Les bicicletes de Versailles.

0: Les bicicletes d'Adelsize Engelbert Humperdinck, del 1968.
1: Per no perdre la memòria... Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com, que estarem encantats de compartir-lo, com ara ho fem amb el de Maria Àngels Dalmau, de Barcelona. Diu, el primer disc que em vaig comprar ho vaig fer abans de tenir tocadiscos. L'anava a escoltar a casa d'una amiga. Va ser Common Island de Dexys Midnight Runners, del 1982. Albert, crec que també et serviria com a cançó que dona bon rotllo. A mi me'l dona. Una abraçada a tots els cocos i en especial per tu. Moltes gràcies, Maria Àngels Dalmau de Barcelona. Doncs aquesta era una banda que feia música soul i música celta del Regne Unit. I aquest pràcticament entre nosaltres va ser el seu únic èxit, el seu One Hit Wonder. Dexys Midnight Runners...

La Dead Sea's Midnight Runners, des del 1982, el primer disc de la Maria Àngels del Mau de Barcelona. Ficaré cullerada, no, amb el meu primer disc ni els meus primers discos, perquè ja els he posat altres vegades en altres programes, però sí, amb un dels primers, de 1970, i del grup Christie...

0: Yellow River, el riu groc. I l'estic punxant amb el vinil original que em vaig comprar el 1970. La banda britànica Christie, pràcticament el seu únic èxit internacional, el seu One Hit Wonder. Per cert, que a la cançó no s'especifica l'ubicació exacta d'aquest riu groc, tot i que l'autor, Jeff Christie, va declarar que es va inspirar en la idea d'un soldat que torna a casa al final de la Guerra Civil dels Estats Units. Algú va dir: si hi ha música a la teva ànima, s'escoltarà a tot l'univers.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Ens alegrem moltíssim de que la Generalitat de Catalunya destaqui la gran trajectòria de la nostra companya de doblatge, Maria Lluïsa Solà, donant-li la creu de Sant Jordi 2026. La Solà és una companya extraordinària, simpàtica, amable, divertida. Una de les millors veus femenines del doblatge, possiblement la més emblemàtica. Amb milers de treballs al llarg de la seva carrera, Maria Lluïsa Solà ha doblat actrius com Sofia Loren, Eva Magee Sen, Tippi Hedren, Janet Leigh, Carrie Fisher, Susan Sarandon, Diane Keaton, Glenn Close, Linda Hamilton, Kathy Bates, Jamie Lee Curtis o Sigourney Weaver, entre d'altres. Maria Lluïsa Solà, que ara té 87 anys, va començar molt joveneta fent ràdio, fent radioteatre. Moltes felicitats, Maria Lluïsa, després del lamentable lleig que et van fer a la cerimònia dels Premis Goya, perquè ella sempre havia dit que de totes les dones que ha doblat tenia una predilecció per Susan Sarandon. I, bueno, molts de vosaltres ja ho sabeu, estaven les dues al mateix lloc, a l'Auditori, a Barcelona, on es feien els Premis Goya, i tothom esperava que en algun moment les presentessin, que a Susan Sarandon li diguessin: aquesta senyora és l'actriu de doblatge teva a Espanya, en castellà, de tota la vida. I això no es va arribar a produir. Ningú ha sabut explicar exactament el perquè. Però nosaltres avui volem recuperar aquesta entrevista amb Maria Lluïsa Solà. I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres una convidada molt especial, Maria Lluïsa Solà. Què tal?
1: Hola, què tal?
0: Tu vas començar fent radioteatre a Ràdio Espanya,
1: sí, a Ràdio Espanya de Barcelona, i tant!
0: I va ser la parella de Suari durant molt temps.
1: I tant, jo crec.
0: Que era el galant, no?
1: El galant del moment, jo crec que sí.
0: Que ens va deixar molt jove, no?
1: Sí, pobret, sí, per un accident, sí.
0: Però tinc entès que el seu enterrament va ser multitudinari.
1: Sí, la veritat és que llavors la gent sentia molt la ràdio i els agradava molt les coses que fèiem. I, bueno, nosaltres, Ràdio Barcelona, Ràdio Nacional, cadascú en el seu estil.
0: Has fet moltíssim doblatge i has sigut de les primeres veus. Un luxe la teva veu, bueno. I continues en actiu, per sort.
1: Sí, sí, sí. Mira, jo tinc la sort d'haver doblat actrius fantàstiques, sempre ho dic, però és que és veritat. És difícil, però t'ho fan molt més fàcil.
0: És el que andava a dir, no? Sí. Quan més bona és l'actriu, més fàcil és doblar, oi?
1: I tant, ja ho crec que sí. És fantàstic. Recorda'm, és com un regal.
0: És com un regal. Recorda'm alguns dels noms que més t'ha agradat, cara.
1: Bueno, a mi m'agrada molt la Susan Sarandon, la Glenn Close, bueno, jo què sé, la Ellen Mirren, moltíssimes.
0: I al principi moltíssimes. Crec que vas fer Sofia Loren, no?, per exemple.
1: Sí, també. Eh? Sí, sí. El Cid, la primera vegada que la vaig doblar.
0: Que fort,
1: I, bueno, la vaig sentir fa poc i vaig pensar, m'agradaria tornar-la a doblar.
0: Ah,
1: ho faria,
0: sí?
1: Una mica més bé.
0: Ah! Això ens passa una mica a tots, eh? Quan ens sentim, pensem,
1: sí,
0: ara encara ho milloraria, això, no?
1: Quan les coses que has fet, dius, ara m'agradaria tornar-ho a fer. Però bé, no.
0: Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu treball? Alguna
1: moltes,
0: cosa
1: moltes,
0: més o menys curiosa?
1: Que jo ara no sé, que recordi. Jo sóc molt ploranera, però molt, eh? I una vegada que estàvem fent, no me recordo quina pel·lícula, em sembla que era La fuerza del cariño, i una persona que es moria i jo m'estava aguantant per no plorar i estava plorant, i el director, que en aquell moment estava dirigint la pel·lícula, que era el Sant Salvador, va dir, però llora un poco más, mujer, i jo ja no podia aguantar més de tant que plorava. Bueno, molts records, o quan tens ganes de riure, que no pots parar per tonteries, però bé.
0: I ja saps que en aquest programa a tots els convidats els hi demanem una cançó que hagi resultat especial a la seva vida.
1: Això és molt difícil de dir, una cançó que sigui especial. No sé, totes són especials, fantàstiques. Jo què sé, Edith Piaf, per exemple, La Vie en Rose.
0: La Vie en Rose,
1: per exemple.
0: Doncs és una gran cançó, és un gran record, m'imagino que amb ella, bueno, ara quan l'escoltem te'n recordaràs de moltes coses,
1: tant,
0: dels teus inicis,
1: que, sí,
0: que tu
1: sí.
0: Vas començar, que eres una criatura.
1: Una cria, anava amb mitjons.
0: Et consideres afortunada?
1: Molt, molt. I he estat molt
0: feliç. T'has pogut dedicar
1: i
0: tota la vida al que t'agradava.
1: Sí, exacte. Bueno, i a vegades em paguen, vull dir que,
0: bueno,
1: que està bé.
0: Llavors ja és fantàstic.
1: Ja és fantàstic.
0: Moltes gràcies.
1: A tu, guapo.
0: Moltíssimes felicitats, Maria
1: Moltes
0: Lluïsa.
1: Moltes felicitats
0: i que per molts
1: pel
0: anys et
1: teu programa.
0: Escoltar. Gràcies.
1: Gràcies, una abraçada.

0: I amb la cançó més especial per la nostra convidada, per la grandíssima actriu de doblatge Maria Lluïsa Solà, Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya 2026, hem anat molt lluny, però és igual. És igual perquè això és un himne, està considerada un himne a la resiliència i a l'amor. La Vivian Ross ha estat inclosa al Saló de la Fama dels Grammy el 1998. Es va convertir en la cançó més emblemàtica d'Edith Piaf, nascuda a París el 1915 i que va marxar a l'altra dimensió des de França el 1963. Ella, el 1946, la va començar a cantar en públic. La va escriure durant la postguerra, inspirada per un amor d'Estats Units. I l'equip de representants, de mànagers que l'envoltava, no li va donar gens d'importància a la Vivian Ross. Fixeu-vos quina poca clarividència. La van tenir guardada 2 anys. Al cap de 2 anys, finalment, es va publicar i es va popularitzar, el 1946. Però recordo que un bon amic de qui us parla i un dels millors guitarristes del país, en Frank Mercader, va demanar una altra cançó molt important d'Edith Piaf, i amb ell l'entrevistàvem poc abans d'un bolo d'una festa cocodril que vam fer a Olot.
1: I avui està amb nosaltres, pocs instants abans d'un bolo especial, d'una festa cocodril a Olot, el gran Frank Mercader, un músic absolutament històric del rock fet des de Barcelona, que des dels anys 60 que ha treballat amb diverses bandes absolutament històriques fins que va muntar la seva pròpia banda, i en els últims 8 anys és el director de la banda del Buenafuente, els músics que acompanyen en directe cada nit a l'amic Andreu a la tele. Frank Mercader, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Malgrat tots els bolos que hauràs fet, que són moltíssims, m'imagino que uns instants abans de començar una actuació, sempre hi ha aquell coquet, no?
2: Home, el coquet sempre el portem a sobre. Jo me recordo la... com es diu? Agradecida... Com es deia?
1: Dina Morgan.
2: Dina Morgan va dir un dia... Porto 40 anys a l'escenari i sempre tinc aquest coquet abans de sortir. I jo li vaig dir... I va dir, i quan ho perdi, deixaré de sortir al teatre. O sigui, aquest coquet mai s'ha de perdre, perquè si no, és que ja no tens interès. Clar. I per mi la música és mi vida.
1: És el cosquilleo i és la responsabilitat davant del públic. Però a mi m'agradaria, Frank, que em diguessis quina és per tu una cançó especial i per quin motiu.
2: Home, jo tinc moltes cançons, perquè jo no puc dir... Però hi ha una que té molta especial per mi, perquè me'n recorda molt la meva mare. La meva mare era una forofa de la Edith Piaf, i hi ha una cançó que es diu Himne a l'amor, i també jo, aprofitant que ara fa poc que m'he casat, vaig aprofitar la virantesa de que hi ha aquesta connexió de la meva mare, que estarà por ahí en el cielo o donde sea, bailando y cantando, pues amb aquesta connexió d'aquesta cançó de Edith Piaf, i després la vaig aprofitar per la presentació de la boda, que m'he casat fa poc, pues és un motiu per mi de les cançons preferides. Es diu Himne a l'amor, Himne a l'amor. A l'amor, no a l'amor, a l'amor.
1: Sí.
2: De l'Edith Piaf.
1: I, evidentment, hi ha cançons que són més que una cançó, que amb el pas dels anys s'han convertit en autèntics himnes,
2: sí.
1: I aquest és un autèntic himne, sí, a l'amor, que ben segur farà feliç a molta gent que ara mateix ens, sí, està escoltant. Sí. Felicitats.
2: Gràcies.
1: Per aquesta novetat de la teva vida particular, i que continuïn els èxits a la teva vida professional. Et veiem cada nit amb el Buenafuente.
2: I que tu lo veas.
1: I que tinguem molts bolos junts.
2: Vinga, Albertito.
1: Vinga, guapo.
2: Vinga, guapo. Adéu,
0: Frank. Bueno, i els seus músics estaven provant so, estaven assajant, faltava poc per començar, ells al seu concert, i tot seguit jo amb la meva sessió Revival, adaptant aquest programa Sessió de Ball. Va ser una nit allà al passeig d'altura d'Olot, jo no sé quanta gent hi havia, perquè no es veia el final dels caps des de l'escenari. Milers, milers d'amics. A veure si algun dia podem tornar-hi, que a Olot, que ens faria molta il·lusió. Bueno, però aquesta cançó d'en Frank Mercader per recordar la seva mare té una història bastant tràgica. El gran amor de la vida d'Edith Piaf va ser el boxejador Marcel Cerdan, que va ser campió mundial dels pesos mitjos. Van viure un amor intens i apassionat que va acabar tràgicament quan ell va morir en un accident d'avió al viatjar des de París per reunir-se amb ella a Nova York. Això va marcar Edith Piaf per sempre. I poc després de la seva mort, ella va voler dedicar aquest himne a l'amor, però sempre es va sentir culpable de la mort de la seva parella, perquè ella li havia demanat a ell que viatgés en avió en lloc de vaixell perquè es poguessin trobar abans, no? Però l'avió es va estavellar. Aquest succés la va destrossar, la va portar a una profunda depressió i a una addicció contínua a la morfina.

de gallina, cocodrolos. L'himne a l'amor d'Edith Piaf, que ella va escriure el 1949, tot just després de la tràgica mort del seu amant, Marcel Cerdan. Posteriorment, va ser gravada i publicada el 1950. I ja!

0: i marxem ballant. Sisplau, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època, de qualsevol dècada. I aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. M'ho dius en un correu a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet des de Badalona l'amic Josep Maria. Diu que li feia ballar molt la cançó So Many Men's a Little Time, de Michael Brown. Era actriu, ballarina, cantant disco de Canadà. Bueno, ara té 81 anys i la cançó és de 1983, tot i que encara omple la nostra pista els diumenges a la tarda quan fem la nostra sessió a la discoteca Barrocos de Barcelona cada diumenge des de fa més de 14 anys al carrer Aribau 242 a partir de les 6 de la tarda i fins a les 10. Vine a la festa! So many men, so little time, tants homes i tan poc temps, es diu aquesta cançó. Gràcies, Josep Maria. I un últim favor, si no et sap greu, per al mateix preu procura ser feliç. Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revivals de l'Albert Malla.

0: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Ciutat de Badalona els matins de dissabtes i diumenges de 9 a 10 i les nits de diumenges a dilluns de 12 a 2. És el temps del Cocodril Club. Recorda, dissabtes i diumenges de 9 a 10 del matí i nits de diumenges a dilluns de 12 a 2 a Ràdio Ciutat de Badalona 94.4 FM.
1: Cocodril Club.

0: les portes de Troia, amb Alberto Richer, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: L'ésser humà, com la resta d'éssers vius, neix, creix, es reprodueix i mor. Fins aquí tot bé. Però la realitat és que per fer aquest camí, l'ésser humà, a diferència de la resta d'éssers vius, passa per una sèrie de decisions culturals, polítiques, religioses o econòmiques constants. Per dotar comprensibilitat al món, les societats han creat rituals, institucions i pràctiques culturals per a gairebé tots els passos de la vida. Avui ens aturarem a analitzar la història d'una d'aquestes institucions que han tractat de regular aspectes aparentment naturals de la nostra vida: el matrimoni. Per què la decisió de lligar la teva vida a la d'una altra persona i segurament reproduir-vos junts és un fenomen històric complex que ha anat evolucionant al llarg de la història? Per què, tot i ser considerada una forma natural de relacionar-se durant segles, la institució matrimonial ha patit canvis profunds? Benvinguts, no sabem si a una bonica història d'amor, però sí de convivència. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, emetent des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana, per continuar amb la interessant història del matrimoni, i per on ho vam deixar, perquè ho farem per parlar des de l'edat mitjana, la història del matrimoni a l'edat mitjana, i ho fem amb els nostres historiadors de capçalera, aquest nostre matrimoni particular. Albert Abril, benvingut.
3: Estàs fent molt paral·lelismes amb matrimonis nostres, eh?
2: Bueno, és que ja portem molts anys convivint, és com una parella, és una trieja.
4: És un triumvirat. És un triumvirat.
2: Un triumvirat. Benvingut, Albert Abril.
3: Hola, com anem?
2: Alberto Reche, benvingut.
4: Bones, què tal? Tu estàs bé en aquest trimoni?
2: Jo sé, ocupo la postura... La central.
4: En aquest trenet, que és